literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la ciutat cooperativa.
2: L'estadi Valdiri, adeu, celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: Cuplejant.
1: Som a tot el país.
0: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, local i en català.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves. Forever
1: Joves. Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carret, el món des d'un...

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. El govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any i Interior els relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. L'Ajuntament de Barcelona també se suma a la demanda després que aquesta mateixa setmana un home hagi mort d'un tret al cap a plena llum del dia al carrer de Balmes davant d'una comissaria de policia. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 12 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat, mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns que donarà cobertura legal als centres de deportació a països tercers. Continua la recerca del menor desaparegut dimecres a Roses després que en les últimes hores la policia hagi trobat a pals la moto d'aigua que conduïa. El noi va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar a última hora de la nit que no havia tornat amb la resta del grup. El Banc Central Europeu apuja el tipus d'interès un quart de punt fins al 2,25% per primera vegada en 3 anys per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. La mesura, que repercutirà en un encariment de les hipoteques, busca contenir la inflació. Segons els tipus actualitzats avui, la inflació mitjana de l'eurozona el 2026 serà del 3%. Dels esports, el Barça ha aprofitat el factor Palau per situar-se a només un triomf de la final de la Lliga ACB. Ha sumat la segona victòria a la semifinal sobre el Tenerife per 97-89, abans que la sèrie es traslladi a la Laguna. Diumenge, els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final. I en cultura, Miquel Barceló exhibeix la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tot tipus de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines i paisatges africans. Són les 7 i 3 minuts. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui divendres destacant que des d'ahir al vespre arrosseguem un accident a l'altura de Flix a la C12 on s'obre un pas alternatiu en direcció Lleida provocant un quilòmetre de lentitud. Per altra banda també tenim retencions habituals a hores d'ara sobretot als voltants de Barcelona, tot i que en general amb menys intensitat que entre setmana. A hores d'ara tenim cua ja amb tot el nus de la Trinitat que de retruc afecta les dues rondes de Barcelona, la ronda de dalt i retencions en sentit sud fins a la Vall d'Hebron i a la ronda litoral fins a la Barceloneta. El Vallès també de moment en general força fluïdesa, però destaquem algun punt amb congestió. Tenim un quilòmetre de cues en sentit sud a la AP7 a l'altura d'entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès, també a Cerdanyola en sentit nord. Per altra banda, en sentit nord, Mollet i Montornès del Vallès també pateixen retencions de poc menys d'un quilòmetre. La C58 circula amb lentitud habitual des de Sant Quirze cap al nus de la Trinitat i des del Llobregat també tenim una entrada amb força fluïdesa, però amb algunes retencions intermitents des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei per la A2 i la P23. Pel que fa a les vies costaneres, la C32 circula amb 2 quilòmetres de lentitud en sentit nord des de Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I ara la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, encetem el cap de setmana de moment amb moltíssima tranquil·litat. Sí que aquest matí tenim alguns núvols que s'aniran desfent ràpidament, això sí, sobretot al camp de Tarragona, arribant fins al sud de Lleida, però d'una forma molt localitzada, i són núvols que no deixaran ni una gota d'aigua. També al matí desperta fresquet. En canvi, de seguida aquesta temperatura s'anirà enfilant i aquesta tarda farà més calor que ahir, a molts indrets del país ja de 27 a 32 o 33 graus, i la tarda gairebé assolellada a tot arreu. El cap de setmana continuarà aquest temps de platja, de piscina, d'estiu. De fet, cada tarda més calor i, a més, amb força sol. Sí que diumenge a la tarda tindrem algunes tempestes al Pirineu, però a la resta del país continuarà el temps tranquil. N'estem pendents a la xarxa?
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Després dels darrers tirotejos i les últimes morts violentes per arma de foc, la Generalitat vol llançar un missatge de calma a la població, tot i que alhora reclama un enduriment legislatiu de les penes de presó per tinença il·lícita d'armes i en contra del narcotràfic instal·lat a Catalunya, amb què es relacionen bona part dels incidents de les darreres setmanes. Ens ho explica tot plegat en Marc Dalmau.
4: A Catalunya l'any passat hi va haver 28 ferits i 8 morts per arma de foc. En el que portem d'any hi ha hagut 18 ferits i 6 morts, tots relacionats amb el narcotràfic afincat a Catalunya els darrers anys. El Departament d'Interior assegura que l'enduriment de penes seria una de les actuacions que cal fer davant de les màfies del narcotràfic que s'han instal·lat a Catalunya, en especial pel cultiu de marihuana. Així, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, vol frenar l'ús d'armes al país.
5: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer i, per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. I aquí, i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o dos anys.
4: El govern català proposa apujar la pena de presó per tinença il·lícita d'armes dels 1 a 2 anys actuals de presó als 4 a 5 anys de reclusió. Actualment la pena per traficar marihuana és d'1 a 3 anys de reclusió.
1: Des de l'Ajuntament de Barcelona, el seu tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, també aposta per endurir les penes per a aquests tipus de delictes, com ja va apuntar dimecres l'alcalde Jaume Collboni, i espera que Interior els convoqui ben aviat per parlar-ne.
6: Revisar les normes penals que fan referència, doncs, a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molts d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies, delinqüencials. I nosaltres estem també a l'espera de que el Departament d'Interior ens convoqui per fer una valoració conjunta i també de veure de quina manera, doncs, això es pot reconduir.
1: I una d'aquelles notícies que ens fa esgarrifar: els metges de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, que van atendre el març passat el nadó de 6 setmanes amb importants lesions, han assegurat al jutjat que investiga els seus pares que aquestes lesions que tenia l'infant eren les més greus que havien vist mai en la seva carrera professional, tot i que treballen al principal centre de referència a Catalunya en aquesta matèria. El magistrat de Barcelona, especialitzat en violència a menors, ha pres declaració a 4 sanitaris que van atendre el nadó quan va ser derivat des de l'Hospital de Sant Pau després d'un periple de diversos dies per uns quants centres sanitaris. Tots ells han ratificat que les lesions que tenia el nen, el cervell, la cara, les costelles, l'anus i els fèmurs no podien ser accidentals, sinó traumatismes causats de forma violenta, tot i que no han pogut determinar-ne la causa exacta. Us ho hem destacat en titulars. La policia local de Pals, al Baix Empordà, ha trobat la moto d'aigua del menor d'edat desaparegut a Roses dimecres a la nit a l'Alt Empordà. De moment, els cossos d'emergència continuen buscant el jove. El noi, de 16 anys, va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar sobre 3:15 de la nit que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. A partir d'avui entra en vigor el pacte de la Unió Europea sobre migració i asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Sigui com sigui, aquesta només és una part de la reforma i encara quedarà pendent d'aplicació el reglament de retorn, un dels més controvertits en el debat migratori. El text endureix el marc legal actual i preveu la creació de centres de deportació a països tercers fora de la Unió Europea i amplia el temps de detenció fins als 2 anys. Més de 250 organitzacions de la societat civil ja l'han denunciat públicament des de la signatura del preacord el passat 1 de juny per part del Parlament Europeu i del Consell amb l'oposició d'Espanya. Doncs precisament la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària per a persones immigrades com a mínim fins al 21 de juliol. s'acaba el 30 de juny i les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats encara per accedir al procés i en poden quedar fora, tot i complir els requisits. Ens ho explica la Maite Polo.
7: Persones sense llar, amb discapacitats o nois i noies extutelats formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector social.
8: Tot i que no era un requisit per aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i per tant és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no? Garantista.
7: La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara durant les primeres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits de persones en situació especialment vulnerable.
1: I encara en aquest context, aquest divendres és l'últim dia del viatge del Papa Lleó XIV a Espanya. Avui es desplaça a Tenerife, on seguirà les trobades amb persones migrants i entitats que les atenen. En la visita d'ahir al port d'Arguineguín, al sud de Gran Canària, el pontífex va agrair la feina dels voluntaris que treballen en l'acollida d'immigrants i va apel·lar a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats. En té més detalls l'Ester Minguell.
9: Lleó XIV ha fet una crida a fer un examen de consciència davant el drama migratori i s'ha mostrat crític amb la gestió de la immigració. Ho ha dit en el primer discurs que ha fet a les Canàries, que per primera vegada rep la visita d'un papa. El primer punt que ha visitat és el port d'Arguineguín, que ha viscut de primera mà l'arribada massiva de migrants amb pasteres i caiucos. Després d'escoltar el testimoni de voluntaris, socorristes de salvament marítim i immigrants que han explicat la seva arribada a les illes, el pontífex ha apel·lat a la dignitat humana.
10: No son números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo o de dinero, de silencio o de su libertad.
9: Lleó XIV farà parada avui a la Laguna i al port de Santa Cruz de Tenerife, on participarà en un acte amb entitats i organitzacions dedicades a la integració de persones migrants.
1: Unes 300 persones han fet aquest dijous una cantada de protesta als peus de la Sagrada Família després de l'expulsió dimecres d'uns 500 cantaires durant la visita del papa Lleó XIV. El dispositiu de seguretat a l'interior de l'edifici va detectar que alguns cantaires portaven estelades impreses a les partitures i tenien la intenció de cantar als segadors al final de l'acte. Quan els cors estaven acabant d'interpretar el Virolai, la Policia Nacional va treure part dels cantaires a l'exterior de la zona restringida i ja no els van deixar participar ni a la benedicció de la Torre de Jesús ni tampoc a l'espectacle final a l'exterior de la Basílica, on havien de figurar darrere de l'Escolania de Montserrat. Junts, Esquerra i la CUP han criticat els fets i han demanat explicacions. També ho ha fet el president del Parlament, Josep Rull. Doncs quan encara cueja el discurs de Lleó XIV al Congrés, on va criticar, recordem-ho, l'avortament i l'eutanàsia, la Cambra Baixa ha admès a tràmit aquest dijous una iniciativa del Parlament per reformar justament la llei d'eutanàsia aprovada ara fa 5 anys. La proposta vol reduir al màxim els terminis judicials pels quals es pugui frenar el dret a morir dignament. És una crònica d'en Jordi Casino.
11: La proposició de llei busca modificar algunes disposicions normatives processals i va ser aprovada pel Parlament amb l'encàrrec d'enviar-la al Congrés. A banda de reduir a 25 dies els terminis judicials, el text limita també la presentació dels recursos a una única instància, la del Tribunal Superior de Justícia, i estableix que només es pugui recórrer contra les seves decisions amb un recurs d'empara al Constitucional. Sara Jaurrieta és diputada del grup parlamentari del PSC Units.
12: Profundizar en el respeto de las decisiones individuales. Eutanasia significa etimológicamente buena muerte. Estemos a la altura que la persona que autònomament i capaçment ha decidit iniciar un camí en base a la seva pròpia experiència personal i situació vital, no allargui més del necessari aquest patiment, recordant que la darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
13: La proposta, que ara iniciarà la seva tramitació al Congrés, va ser aprovada amb el suport de 105 dels 135 diputats del Parlament.
1: Pel que fa a la intenció de vot dels partits, el suport al PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància que queda a només 4 punts segons el Centre d'Investigacions Sociològiques. Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte del mes de maig, mentre que el PP en puja 2 i escurça distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox, que perd 4 dècimes. Sumar en guanya 7 i Podem millora en 3 dècimes. Pel que fa als partits catalans, Esquerra cau 7 dècimes i Junts es queda amb un 1% dels vots, pujant 2 dècimes respecte de l'últim baròmetre. L'enquesta es va fer entre l'1 i el 4 de juny i és el primer baròmetre del CIS després de la imputació de Zapatero i dels nous casos de suposada corrupció al voltant del PSOE. El Banc Central Europeu apuja el tipus d'interès un quart de punt, fins al 2,25%, per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. És la primera vegada que Frankfurt encareix el preu del diner des del setembre del 2023. La decisió arriba en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i en què la inflació a l'eurozona ha repuntat fins al 3,2% al maig, molt per sobre de l'objectiu del 2% que es marca el Banc Central Europeu. Segons els tipus actualitzats avui, la inflació mitjana de l'eurozona el 2026 serà del 3%, la del 2027 del 2,3% i ja serà el 2028 quan s'assoleixi l'objectiu del 2%. Encara en l'àmbit econòmic, la Seu d'Urgell ha donat el tret de sortida a la trobada empresarial al Pirineu, que arriba a la 37a edició amb xerrades i debats sobre el nou mapa econòmic mundial. Més de la meitat dels empresaris del territori preveuen augmentar els beneficis i la gran majoria assegura que augmentarà la facturació. Ens ho expliquen des de Pirineus Televisió.
14: La primera jornada ha començat amb el baròmetre, en el qual el 80% dels assistents ha indicat que preveu augmentar la facturació i un 53% també els beneficis.
15: Vol dir que és una maduresa d'uns empresaris amb una maduresa ja de les seves empreses, vale, i hem recorregut.
14: La primera conversa ha estat amb mirada andorrana amb el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, que ha defensat la diversificació econòmica i el suport entre territoris fronterers.
16: El Pirineu es beneficia enormement del pol econòmic que suposa Andorra, i Andorra es beneficia enormement també del que suposa, dels recursos que té el Pirineu, i després això ho hem de posar en ordre, ho hem d'articular.
14: Una de les intervencions destacades de la primera jornada ha estat la de l'exministre d'Exteriors i president del Centre d'Afers Internacionals de Barcelona, Josep Borrell, que ha reflexionat sobre l'escenari geopolític.
1: El Port de Barcelona exclou els creueristes com els principals culpables de la massificació turística a la capital catalana i xifra només un 2,5% el pes diari d'aquest tipus de turisme a la ciutat. N'informa la Carina Bellvé Fernández.
17: Segons un estudi de la Universitat de Girona encarregat pel Port, el 97,5% de la massificació turística a Barcelona s'explica per la presència de turistes i d'excursionistes, i només el 2,5% del total de visitants diaris serien creueristes. És més, segons l'estudi, els creueristes suposen el 5% del total de visitants diaris només en 32 dies a l'any i mai arriben a superar el 7,5% del total. Són estimacions basades en dades de telefonia mòbil que ha lliurat el gremi d'hotels i que li serveixen al Port de Barcelona per defensar l'activitat turística creuerista després que l'Ajuntament hagi advertit que vol eliminar els creuers d'escala a Barcelona. Josep Maria Espinet és coautor d'aquest estudi.
18: Saturació turística, si és que n'hi ha a Barcelona, llavors hauríem de definir que s'entén per saturació turística. Si n'hi ha, no és els creuers amb els números que ens surten. D'acord? Els números són completament fiables.
17: Un estudi, però, al qual els periodistes no han tingut accés directe, ja que la direcció de l'informe no ha sabut explicar la cuina que hi ha darrere de les dades.
1: Els estudiants universitaris que aquest any han fet la selectivitat ja estan de vacances. Tot plegat després, aquest dijous, de fer els últims exàmens de català, matemàtiques aplicades a les ciències socials, dibuix artístic, química o història de l'art. Ara, als alumnes ja només els queda esperar la publicació de les notes previstes pel 23 de juny. També tindran uns dies per demanar revisió d'exàmens, que serà del 25 al 29 de juny. Les primeres assignacions a la universitat es faran públiques el 10 de juliol. I a propòsit d'exàmens, Granollers ha estrenat una aula digitalitzada d'exàmens teòrics de carnets de conduir. Aquest espai ha de permetre augmentar el volum d'aquestes proves. Més informació amb Marc Mossegui, de BOTV.
19: El cost de l'adaptació ha anat a càrrec de la Federació d'Autoescoles, que veu amb bons ulls l'automatització d'aquest procés i que també comptarà amb el suport municipal de l'Ajuntament de Granollers a través d'un conveni. Des del Gremi d'Autoescoles expliquen que aquest és el primer pas per fer un canvi en el model d'exàmens.
20: La característica que ara té, que la coneixem tot, és pregunta i tres respostes. Això fa que molts alumnes memoritzin test d'examen i surten d'aquí havent aprovat, però no entenent el perquè de la normativa. La idea de DGT és posar vídeos de percepció de risc. És a dir, et posaran una situació que l'alumne haurà de resoldre.
19: Barcelona és la província d'Espanya que compta amb més seus per poder examinar-se del carnet de conduir, sent l'única província amb 7 centres habilitats. Ara, amb aquesta nova aula, Granollers podrà absorbir més aspirants i oferir un servei més àgil i eficient.
1: Falten només 9 minuts per arribar a 8:15. El Barça ha aprofitat el factor Palau per situar-se només un triomf de la final de la Lliga ACB. Ha sumat la segona victòria a la semifinal sobre el Tenerife per 97-89, abans que la sèrie es traslladi a la Laguna. Els blaugranes van haver de contrarrestar la capacitat anotadora de Patty Mills, autor de 36 punts, amb una gran actuació coral, liderada per Veseli, amb 19 punts i un 23 de valoració. Els de Xavi Pascual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final diumenge. Joel Parra vol aconseguir-ho el més aviat possible.
21: Contents per sumar el segon punt a l'alimentòria. Sabíem que era un partit totalment diferent al primer que vam viure aquí al Palau, però bueno, crec que l'equip ha sabut aguantar els cops del Tenerife, i et dic, contents per sumar un punt més a l'alimentòria, però sabem que el Tenerife serà una altra història. Tenim que recuperar-nos la millor forma possible i intentar finalitzar la sèrie ja quan més millor.
1: Avui la penya buscarà empatar la semifinal contra el València després d'haver cedit a la pròrroga en el primer enfrontament. A partir de les 8 es tornen a enfrontar al Roig Arena abans que l'eliminatòria viatgi cap a l'Olímpic. L'expresident de l'ACB, Eduard Portela, ha mort als 91 anys després de més de 6 dècades dedicades a l'impuls del bàsquet. El barceloní va ser fundador de la Lliga i la va presidir durant 23 anys. També va introduir els play-offs i va crear un nou format de la Copa amb una seu única. Portela ha estat una de les figures més influents en la modernització del bàsquet espanyol i europeu. I parlem encara d'un altre nom propi, el de Marta Canella, que no continuarà el curs vinent a l'Espar Girona. L'exterior gallega va arribar a Fontejau fa 3 anys i ha estat peça clau per al conjunt gironí amb 120 partits oficials disputats. Canella s'acomiada agraïda i orgullosa de l'etapa a l'Uni.
22: Vull agrair-vos totes les nits a Fontejau. Han estat totalment meravelloses. Han sigut màgiques cada vegada. Cada partit ha estat un autèntic privilegi jugar davant de vosaltres. Creo que el camino ha sido muy bueno, que hemos evolucionado juntos en estos 3 años y que hemos dejado al club en el lugar en el que le pertenece.
1: I la pilota ja roda al Mundial 2026. La competició es va inaugurar amb una cerimònia a l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic i, a continuació, el duel inaugural entre el combinat anfitrió i Sud-àfrica, que va acabar amb triomf dels de Javier Aguirre per 2-0. Aquesta matinada també s'ha jugat el Corea 2, República Txeca 1. La selecció espanyola, que debutarà dilluns contra Cap Verd, última la preparació i en la darrera sessió ja ho ha pogut fer amb Lamin Yamal, el blaugrana que fins ara s'havia exercitat al marge per una lesió als isquiotibials, ha completat el primer entrenament amb el grup. José Mourinho ja és oficialment el nou entrenador del Real Madrid. El club blanc ha anunciat la seva incorporació fins al 2029. Serà la segona etapa del portuguès a la banqueta del Santiago Bernabéu, on ja va entrenar del 2010 al 2013, un període en què va guanyar una Lliga, una Copa i una Supercopa d'Espanya. L'Atlètic Barceloneta disputarà la final de la Champions masculina de waterpolo. Els mariners van derrotar el vigent campió, el Ferencváros hongarès, a la tanda de penals i dissabte buscaran el segon títol de campions d'Europa contra el Prorreco italià. Contra els hongaresos va funcionar el plantejament defensiu del Barceloneta, com destaca el porter Unai Aguirre.
0: Crec que era l'única manera de guanyar el Ferencváros, la veritat. Al final... Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no ha atacat molt, però hem estat molt sòlids en defensa, i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps, i avui ho hem aprofitat.
1: Després de 22 anys, l'Igualada torna avui a una final de l'Hockey Lliga. Els igualadins jugaran a partir d'un quart de nou a la pista del Liceo, el primer partit de la final que es decidirà al millor de 5 enfrontaments. L'equip de Marc Montaner ha trencat tots els pronòstics després d'eliminar a semifinals el vigent campió, el Barça. Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tot tipus de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. I ens ho explica en David Navarro.
2: Miquel Barceló, Gravats de Barcelona 2010-2026, recull una trentena de gravats que l'artista ha elaborat amb els impressors Joan Roma i Takeshi Motomilla, al mateix taller on treballava Antoni Tàpies. Criatures marines, paisatges africans, un autorretrat o xilografies dedicades a escriptors admirats omplen les parets de la galeria. Unes obres amb textures i colors que deixen entreveure la passió de l'artista i que també serveixen com a camp de proves.
3: I, de fet, aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, són els lletraferits, hi ha calcografia, hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir... Vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
2: Per a l'artista mallorquí, el gravat és una tècnica pictòrica que va més enllà de crear en sèrie. Barceló reivindica que, a diferència de la impressió digital, que permet fer innumerables còpies idèntiques, cada reproducció d'un gravat és única i això, diu, és el que més li agrada.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
2: El diccionari Termcat.
3: Paraules noves que ja pots dir.
2: Tecnologia profunda. Tecnologia innovadora fonamentada en els darrers avenços de la ciència i la tècnica que s'orienta a resoldre problemes complexos que tenen un gran impacte social.
4: Tecnologia profunda és la forma catalana normalitzada equivalent a l'anglicisme Deep Tech, encunyat el 2014 per l'experta en gestió empresarial Swati Chaturvedi. Les tecnologies profundes estan molt associades al món de la recerca i les desenvolupen empreses emergents, que normalment són empreses derivades, és a dir, sorgides de l'àmbit universitari. És com hauríem de referir-nos a les start-ups, empreses emergents, i a les spin-offs, empreses derivades. Qualsevol altra cosa...
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
6: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que el govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any i Interior el relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. L'Ajuntament de Barcelona també se suma a la demanda després que aquesta mateixa setmana un home hagi mort d'un tret al cap a plena llum del dia al carrer de Balmes davant d'una comissaria de policia. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 12 de juny. Avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat, mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns que donarà cobertura a la

0: S'ha aprofitat el factor Palau per situar-se només un triomf de la final de la Lliga ACB. Ha sumat la segona victòria a la semifinal sobre el Tenerife, per 97 a 89, abans que la sèrie es traslladi a la Laguna. Diumenge, els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final. I en cultura, Miquel Barceló exhibeix la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tot tipus de tècniques i materials per recórrer a alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines i els paisatges africans. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident actiu des d'ahir al vespre a l'altura de Flix, a la C-12, alenteix la circulació i provoca un pas alternatiu en direcció a Lleida. Per altra banda, tenim també retencions habituals als voltants de Barcelona, amb congestió al nus de la Trinitat. Al Vallès, força fluidesa, tot i que trobem un quilòmetre de congestió a Barberà en sentit sud i a Cerdanyola en sentit nord. I pel que fa al temps, encetem ja un cap de setmana tranquil i estiuenc. Hi ha alguns núvols que s'esvairan ràpidament al Camp de Tarragona. Això sí, al matí desperta fresc, però de seguida la temperatura s'enfila i aquesta tarda farà més calor que ahir. La temperatura oscil·larà entre els 27 i els 32 graus. Ens espera, en definitiva, una tarda assolellada a tot arreu i un cap de setmana de platja, piscina i estiu. Només s'esperen tempestes al Pirineu i durant la tarda de diumenge.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Gairebé passen 4 minuts de 8:15. Entrem en matèria després de tancar la portada. Després dels darrers tirotejos i les últimes morts violentes per arma de foc, la Generalitat vol llançar un missatge de calma a la població, tot i que alhora reclama un enduriment legislatiu de les penes de presó per tinença il·lícita d'armes i en contra del narcotràfic instal·lat a Catalunya, amb què es relacionen bona part dels incidents de les darreres setmanes. Ens ho explica en Marc Dalmau.
2: A Catalunya l'any passat hi va haver 28 ferits i 8 morts per arma de foc. En el que portem d'any hi ha hagut 18 ferits i 6 morts, tots relacionats amb el narcotràfic afincat a Catalunya els darrers anys. El Departament d'Interior assegura que l'enduriment de penes seria una de les actuacions que cal fer davant de les màfies del narcotràfic que s'han instal·lat a Catalunya, en especial pel cultiu de marihuana. Així, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, vol frenar l'ús d'armes al país.
3: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer i, per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. I aquí, i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o dos anys.
2: El govern català proposa apujar la pena de presó per tinença il·lícita d'armes dels 1 a 2 anys actuals de presó als 4 a 5 anys de reclusió. Actualment la pena per traficar marihuana és d'1 a 3 anys de reclusió.
0: Des de l'Ajuntament de Barcelona, el seu tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, també aposta per endurir les penes per aquests tipus de delictes, com ja va apuntar dimecres l'alcalde Jaume Collboni, i espera que Interior els convoqui ben aviat per parlar-ne.
4: Revisar les normes penals que fan referència, doncs, a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molts d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies, delinqüencials. I nosaltres estem també a l'espera de que el Departament d'Interior ens convoqui per fer una valoració conjunta i de veure de quina manera, doncs, això es pot reconduir.
0: Us ho hem destacat en titulars. La policia local de Pals, al Baix Empordà, ha trobat la moto d'aigua del menor d'edat desaparegut a Roses dimecres a la nit a l'Alt Empordà. De moment, els cossos d'emergència continuen buscant el jove. El noi de 16 anys va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar sobre 3:15 de la nit que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. I els Mossos d'Esquadra han detingut el productor de cinema Xavier Atance, responsable de BNC Produccions, per presumptament haver agredit sexualment 3 treballadores de la seva empresa. L'arrest es va produir ahir, després que les 3 víctimes presentessin una denúncia davant la policia. La unitat d'investigació de les Corts s'ha fet càrrec del cas, que continua obert, i no es descarten més denúncies. La previsió és que Atance passi a disposició judicial en les pròximes hores. I un jutjat de Manresa ha acordat arxivar provisionalment

0: la causa oberta per la mort de tres geòlegs a la mina de Cabanasses, de Súria. Ho recordareu, al Bages, el 2023. La jutgessa considera que no hi ha indicis racionals de criminalitat i que el despreniment de roques que va causar la mort dels miners va ser sobtat i imprevisible. En l'accident van morir tres persones de 28, 29 i 31 anys en una galeria situada a uns 900 metres de profunditat quan els va caure una roca sobre d'unes 2 tones. Segons la jutgessa, no va haver-hi omissió greu de les mesures de seguretat i tampoc es va produir cap incompliment de la normativa. Avui entra en vigor el nou Pacte Europeu de Migració i Asil, una reforma que canvia de dalt a baix com la Unió Europea gestiona fronteres, sol·licituds d'asil i responsabilitats entre estats. Organitzacions com Irídia o Human Rights Watch alerten que aquest nou marc accelera procediments, amplia la detenció i redueix garanties i que obre la porta a externalitzar deportacions i processos d'asil en països tercers. Tot plegat planteja interrogants seriosos sobre drets humans, sobre la solidaritat real entre estats membres i sobre el rumb polític que està prenent Europa. En parlem tot seguit amb Clara Calderó, responsable de migracions de NOVACT, l'Institut Internacional per a l'Acció No Violenta. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
1: Molt bon dia.
0: Ho dèiem, avui entra en vigor el Pacte Europeu de Migració i Asil. Quins són els canvis més importants i per què considereu des de les ONGs que és un retrocés en drets humans?
1: En primer lloc, ens agrada sempre recordar que el pacte no és una novetat, sinó que d'alguna manera consolida el que venen sent les pràctiques de control migratori de molts països de la Unió Europea en l'última dècada, no? I tot i que es digui pacte de migració i asil, veiem que atén només a una part molt minoritària del que és la mobilitat cap a la Unió Europea, que són les entrades per vies irregulars, i desatén de forma completa el que són les vies legals i segures per migrar. Aleshores, aquí ja veiem un enfocament molt clar de què tracta la migració com una amenaça i com alguna cosa que cal aturar, com si fos un problema, no? Més que no una realitat. I des d'aquesta perspectiva, doncs, el que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engreixar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat i necessitats específiques. Veiem que posen en risc els drets de la infància que arriba, tant en famílies com no acompanyada, un augment de la detenció i restriccions de mobilitat, i el que ens preocupa més potser seria la part d'externalització de la responsabilitat i tot un sistema que s'està orquestrant per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs però que no ho són, la possibilitat de portar les persones.
0: Clara, en parlarem d'això. Abans, deixem però que pregunti. El nou mecanisme de solidaritat permet també que països amb més pressió migratòria, com per exemple Espanya, puguin reclamar una compensació econòmica als estats que es neguin a acceptar les quotes de repartiment. En definitiva, parlem d'una Europa que fomenta pagar per reforçar fronteres o finançar vigilància per no haver d'acollir migrants?
1: Sí, totalment. Ens sembla una hipocresia política molt important que s'anomeni mecanisme de solidaritat, un mecanisme que està pensat per la solidaritat entre estats i no vers les persones en necessitat de protecció, que són les persones que migren. Estem parlant d'aquest sistema en el que, exactament com tu comentaves, els estats que es trobin sota el que s'anomena una major pressió migratòria podien demanar recursos a altres països que, en comptes de facilitar places en mecanismes de reassentament o acollida, podrien expressar la seva solidaritat a moltes cometes vers l'Estat i no vers les persones, pagant vols de deportació, per exemple.
0: Clara, doncs ens queda pendent perquè avui no entra en vigor aquest gir més dur amb el reglament de retorn que tu d'alguna manera ja apuntaves i que permetrà, si s'aprova, si s'acaba aprovant, que confiem que serà així, malauradament, permetre la deportació de migrants o sol·licitants d'asil, com deies tu, a tercers països segurs, com entrecomillaves. En fi, tindrem oportunitat segurament de valorar en el moment en què això entri en vigor, si és que hi entra finalment, quins riscos reals comporta aquesta figura. Gràcies, doncs, per atendre'ns aquest matí, Clara, i que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies, bon dia.
0: Doncs en aquest context també us expliquem que la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària per a persones immigrades com a mínim fins al 21 de juliol. S'acaba el 30 de juny i les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora, tot i complir els requisits. Ens ho explica la Maite Polo.
2: Persones sense llar, amb discapacitats o nois i noies extutelats formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització, malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector social.
3: Tot i que no era un requisit per aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no? Garantista.
2: La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara durant les primeres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits de persones en situació especialment vulnerable.
0: I encara en aquest context, aquest divendres és l'últim dia del viatge del Papa Lleó XIV a Espanya. Avui es desplaça a Tenerife, on seguirà les trobades amb persones migrants i entitats que les atenen. En la visita d'ahir al port d'Arguineguín, al sud de Gran Canària, el pontífex ha agraït la feina dels voluntaris que treballen en l'acollida d'immigrants i ha apel·lat també a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats. En té tots els detalls l'Ester Minguell.
4: Lleó XIV ha fet una crida a fer un examen de consciència davant el drama migratori i s'ha mostrat crític amb la gestió de la immigració. Ho ha dit en el primer discurs que ha fet a les Canàries, que per primera vegada rep la visita d'un papa. El primer punt que ha visitat és el port d'Arguineguín, que ha viscut de primera mà l'arribada massiva de migrants amb pasteres i caiucos. Després d'escoltar el testimoni de voluntaris, socorristes de salvament marítim i immigrants que han explicat la seva arribada a les illes, el pontífex ha apel·lat a la dignitat humana.
5: No son números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo, o de dinero, de silencio o de su libertad.
4: Lleó XIV farà parada avui a la Laguna i al port de Santa Cruz de Tenerife, on participarà en un acte amb entitats i organitzacions dedicades a la integració de persones migrants.
0: Tres quarts de vuit, el Banc Central Europeu apuja el tipus d'interès un quart de punt fins al 2,25% per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. És la primera vegada que Frankfurt encareix el preu del diner des del setembre del 2023. La decisió arriba en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i en què la inflació a l'eurozona ha repuntat fins al 3,2% al maig, molt per sobre de l'objectiu del 2% que es marca el Banc Central Europeu. Segons els tipus actualitzats, avui la inflació mitjana de l'eurozona el 2026 serà del 3%, la del 2027 del 2,3% i ja serà el 2028 quan s'assolirà l'objectiu del 2%. I no ens movem de l'àmbit econòmic encara perquè Tarragona fa un pas endavant per avançar cap a una destinació turística intel·ligent. L'Ajuntament ha posat en marxa un sistema de rutes que integra la planificació de recorreguts, la realitat augmentada i diferents continguts audiovisuals. És una de les 22 accions que formen part del Conec Tarragona, un projecte que vol transformar la ciutat en un destí més modern. Montse Adán és la regidora de turisme del Consistori Tarragoní.
6: Que Conec Tarragona per nosaltres realment és un pas de gegant per la ciutat, no només a nivell turístic, sinó també per tots els diferents serveis, doncs perquè ha de fer una ciutat doncs més accessible i que l'experiència tant del ciutadà com del visitant doncs sigui molt millor.
0: El govern ha començat a desplegar l'anomenat eix de confinament d'incendis forestals. Es tracta de zones on es reduirà la vegetació per minimitzar riscos. A Catalunya s'han delimitat 14 eixos que abasten més de 200.000 hectàrees. Els primers treballs a la zona de l'Ebre s'estan fent entre Rasquera i el Perelló per tal d'evitar que un hipotètic incendi afectés a les muntanyes de Tivissa-Vandellòs. Ens ho explica en Dani Camacho, de Canal T.
7: Una de les temors en grans incendis forestals és que el foc pugui saltar entre massissos. Per això el Departament d'Agricultura ha iniciat al Coll de la Granada, entre Rasquera i el Perelló, una actuació estratègica de prevenció d'incendis forestals que forma part dels anomenats eixos de confinament dissenyats conjuntament amb els bombers de la Generalitat.
8: Bàsicament aquí el que tenim són zones amb un matollar molt important, amb una càrrega de matollar molt important, que és sobre la que bàsicament estem treballant. I la finalitat és que quan tenim un incendi que sigui d'herbes baixes o de matollar baix.
9: És reduir la càrrega de combustible amb el qual, quan arribi l'incendi aquí, cremarà amb una intensitat que ens permetrà a nosaltres treballar i intentar assolir el seu control.
10: Des de l'Ajuntament poca cosa podem fer perquè no tenim mitjans. Aquí tradicionalment doncs els ramats feien una gran feinada, però que ens estem quedant pràcticament sense pastors.
7: En total, se preveu actuar sobre unes 320 hectàrees durant els pròxims mesos.
0: El Barça ha aprofitat el factor Palau per situar-se només un triomf de la final de la Lliga ACB. Ha sumat la segona victòria a la semifinal sobre el Tenerife per 97-89 abans que la sèrie es traslladi a la Laguna. Els blaugranes van haver de contrarrestar la capacitat anotadora de Patty Mills, autor de 36 punts, amb una gran actuació coral liderada per Veseli, amb 19 punts i un 23 de valoració. Els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final diumenge. Joel Parra vol aconseguir-ho el més aviat possible.
11: Contents per sumar el segon punt a l'alimentòria, sabíem que era un partit totalment diferent al primer que vam viure aquí al Palau, però bueno, crec que l'equip ha sabut reaccionar, ha sabut aguantar els cops del Tenerife, i et dic, contents per sumar un punt més a l'alimentòria, però sabem que el Tenerife serà una altra història, tenim que recuperar-nos la millor forma possible i intentar finalitzar la sèrie allà quan vas millor.
0: Avui la penya buscarà empatar la semifinal contra el València després d'haver cedit a la pròrroga en el primer enfrontament. A partir de les 8 es tornen a enfrontar al Roig Arena abans que l'eliminatòria viatgi cap a l'Olímpic. Marta Canella no continuarà el curs vinent a l'Espart Girona. L'exterior gallega va arribar a Fontejau fa 3 anys i ha estat peça clau per al conjunt gironí amb 120 partits oficials disputats. Canella s'acomiada agraïda i orgullosa de l'etapa a l'Uni.
12: Vull agrair-vos totes les nits a Fontejau. Han estat totalment meravelloses. Han sigut màgiques cada vegada. Cada partit ha estat un autèntic privilegi jugar davant de vosaltres. Creo que el camino ha sido muy bueno, que hemos evolucionado juntos en estos 3 años y que hemos dejado al club en el lugar en el que le pertenece.
0: La pilota ja roda el Mundial 2026. La competició es va inaugurar amb una cerimònia a l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic i a continuació el duel inaugural entre el combinat anfitrió i Sud-àfrica, que va acabar amb triomf dels de Javier Aguirre per 2-0. Aquesta matinada també s'ha jugat el Corea 2, República Txeca 1. La selecció espanyola, que debutarà dilluns contra Cap Verd, ultima la preparació i en la darrera sessió ja ho ha pogut fer amb Lamine Yamal. El blaugrana, que fins ara s'havia exercitat al marge per una lesió als isquiotibials, ha completat el primer entrenament amb el grup. Xisco Campos ja ha agafat les regnes del Nàstic. El balear torna al nou estadi, ara com a tècnic, i ho fa amb la promesa que el seu equip mostrarà esforç, valentia i convenciment. Els companys d'Atac 12 van seguir la seva presentació en el nou càrrec, i ens ho explica en Sergi Amat.
13: Si el primer dia de feina plores o ha anat molt malament o t'han tocat la fibra en positiu, l'aparició de la família de Xisco Campos ha trencat l'entrenador just al final de la seva presentació com a entrenador del Nàstic. Sense ells no hauria acceptat la crida del director esportiu Tomeu Nadal, tot i que des d'un primer moment va tenir clar que havia de dir que sí.
14: I la reflexió d'ell és: papà, ja has d'anar sí o sí, i per tant era inevitable que estés aquí. No podem prometre resultats, però el que sí, estic segur que l'equip s'ho deixarà tot, lluitarà cada pilota. Estic convençut que independentment del resultat, l'afició es sentirà representada. Aquest és el màxim objectiu, és a dir, que la gent et senti honrada, representada i totalment identificada amb l'equip.
13: Des de dalt del Tarragona Blau, el Serrallo navegarà durant 2 anys una primera plantilla que no parlarà d'objectius numèrics i que ha de garantir verticalitat i, literalment, creure-hi. Xisco promet just el que sempre va garantir com a jugador grana, esforç.
0: L'Atlètic Barceloneta disputarà la final de la Champions masculina de waterpolo. Els mariners van derrotar el vigent campió, el Ferencváros hongarès, a la tanda de penals i demà buscaran el segon títol de campions d'Europa contra el Prorreco italià. Contra els hongaresos va funcionar el plantejament defensiu de l'equip, com destaca el porter Unai Aguirre.
15: Crec que era l'única manera de guanyar els Ferencváros, la veritat. Al final... Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no atacàvem molt, però hem estat molt sòlids en defensa, i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps, i avui ho hem aprofitat.
0: Després de 22 anys, l'Igualada torna avui a una final de l'Hockey Lliga. Els igualadins jugaran a partir d'un 8:15 a la pista del Liceo, el primer partit de la final, que es decidirà el millor de 5 enfrontaments. L'equip de Marc Montaner ha trencat tots els pronòstics després d'eliminar a semifinals el vigent campió, el Barça, i ara somia en guanyar la 6a Lliga de la seva història. L'última va ser el 1997. I el Vila-sana tindrà diumenge la primera oportunitat de guanyar el títol de l'Hockey Lliga Femenina. Si s'imposen el Fraga, les del Pla d'Urgell aixecarien el trofeu per primer cop en la història i tancarien el curs amb un doblet després d'haver guanyat la Copa. És una informació de Lleida TV i d'Eva Cortijo.
16: El Vila-sana ha jugat fins a 3 play-offs durant la seva història a l'Hockey Lliga. Aquest és el quart i, a més, és la primera vegada que arriba a la final. Les lleidatanes han començat colpejant primer, guanyant el primer partit. El segon és jugar a Fraga aquest diumenge. Aconseguir sumar el primer punt és molt positiu, diuen, però no definitiu. Són dos equips que es coneixen molt bé, sense anar més lluny. Les fragatines van deixar fora de la final de la Champions a l'est del Pla i el Vila-sana va eliminar les fragatines de la Copa de la Reina, que van acabar guanyant.
17: Hem arribat a la final, és important que hi arribem. El que hem de fer és continuar lluitant i, escolta, no hem de perdre de vista que, per molta il·lusió que tinguem, juguem davant d'un Fraga, que és un equip espectacular i, escolta, tenen molt bon entrenador, molt bones jugadores i veurem què passa, il·lusió en tenim molta.
16: En els 3 play-offs anteriors, les temporades 21-22, 22-23 i 23-24, Palau de Plegamans en 2 ocasions i Gijón l'altra van tallar les ales a un Vila-sana que vol sentenciar la Lliga ja aquest diumenge.
0: Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tot tipus de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Fins i tot dedica una sèrie de retrats a escriptors que admira. David Navarro ens ho amplia.
18: Miquel Barceló, Gravats de Barcelona 2010-2026, recull una trentena de gravats que l'artista ha elaborat amb els impressors Joan Roma i Takeshi Motomilla, al mateix taller on treballava Antoni Tàpies. Criatures marines, paisatges africans, un autorretrat o xilografies dedicades a escriptors admirats omplen les parets de la galeria. Unes obres amb textures i colors que deixen entreveure la passió de l'artista i que també serveixen com a camp de proves.
19: I, de fet, aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, són els lletraferits, hi ha de calcografia, hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir... Vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
18: Per a l'artista mallorquí, el gravat és una tècnica pictòrica que va més enllà de crear en sèrie. Barceló reivindica que, a diferència de la impressió digital, que permet fer innumerables còpies idèntiques, cada reproducció d'un gravat és única i això, diu, és el que més li agrada.
0: Tot a punt perquè la zona esportiva de Vic es converteixi en l'epicentre de la música al territori amb la celebració del Cabró Rock. En la seva sisena edició s'hi esperen prop de 60.000 persones entre aquest divendres i diumenge, que gaudiran d'un cartell de luxe protagonitzat pel comiat a la comarca d'Oques Grasses i el retorn als escenaris de la Gossa Sorda i l'Ags en Bustó. També serà una de les últimes oportunitats per escoltar en directe el grup valencià La Fumiga. I la companyia La Trepa del Jove Teatre Regina de Barcelona, dedicada al teatre familiar, ha anunciat que tanca portes. Ho faran el 15 de juliol, després de 38 anys. Segons ha explicat la companyia, el Regina tanca perquè l'edifici està en venda i no es renova el contracte de lloguer, no pas per fallida ni per manca de públic ni propostes.

Acte de record i homenatge a les persones que moriren a les institucions psiquiàtriques de Sant Boi, principalment durant la Guerra Civil. Dissabte 13 de juny, al cementiri municipal de Sant Boi, a partir de 6:45 de la tarda. Aquest homenatge està inscrit en el marc de la programació Mai Més Memòria per la Dignitat. Dissabte 13 de juny, al cementiri municipal de Sant Boi, a partir de 6:45 de la tarda. Coorganitza Ajuntament de Sant Boi de Llobregat amb la Direcció General de Memòria Democràtica i la plataforma Besnets per la Dignitat, amb el suport de la Diputació de Barcelona.

0: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
1: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
2: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit, equip viari Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora hi ha cua a la Ronda de Dalt, Esplugues. Hi ha dos carrils tallats en aquest punt per un accident direcció Llobregat. Un altre accident afecta també aquest punt sentit Trinitat. En aquest cas hi ha un carril tallat. Per una avaria també hi ha un carril tallat a l'AP7, al Papiol, sentit Girona, que genera retencions. I a aquesta hora destaquem també lentitud a l'AP7, a Mollet, en sentit nord, cap a l'enllaç amb la C-17. De fet, avui s'espera més mobilitat del que és habitual en aquesta zona propera al circuit de Barcelona-Catalunya, amb un meló perquè arrenca el Gran Premi de Fórmula 1.
0: El pacte europeu que endureix la política migratòria entre avui en vigor, s'acceleren les expulsions d'immigrants i es redueixen les garanties d'asil. A partir d'ara també els estats europeus estaran emparats per construir a l'estranger centres de deportació. El Papa retreu la passivitat europea davant la crisi migratòria i fa una crida a generar vies segures per afrontar la tragèdia dels migrants. Des de Gran Canària també ha exigit el dret de les persones a viure dignament. Lleó 14 viatja avui a Tenerife, on es reunirà amb diversos migrants abans de tornar aquest vespre al Vaticà. El president dels Estats Units, Donald Trump, dona per acabada la guerra a l'Orient Mitjà, assegura que ha arribat a un gran acord amb l'Iran i anticipa que es firmarà a Europa molt aviat. Teheran avisa, però, que no ha pactat cap text amb Washington. El Banc Central Europeu opta per apujar els tipus d'interès oficial per lluitar contra l'augment de la inflació. Els experts consideren que la decisió d'incrementar-los fins al 2,25% no avança un nou període de pujades persistents i continuades. Nit tranquil·la a Belfast després de dos dies de violència racista instigada per l'extrema dreta. La policia havia reforçat expressament el seu desplegament sobre el terreny. Els metges de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona que van atendre el nadó presumptament maltractat pels seus pares asseguren davant el jutge que no havien vist mai lesions tan greus en una criatura tan petita. El Departament de Salut sanciona amb multes de 6.000 euros diferents centres que van atendre el nadó per no haver actuat a temps. Steven Spielberg arriba als cinemes amb el Dia de la Revelació, una pel·lícula sobre extraterrestres i secrets governamentals. També s'estrena a la cartellera Pioneras, Solo Querían Jugar. Olivia Rodrigo publica avui el seu nou treball, el qual em va avançar algunes cançons la setmana passada al Primavera Sound. També arriba un nou tema i videoclip de Joan Dausà i Mama Duixa amb el títol Papi, posa-la al disc.
2: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
3: Bon dia, Carme. Ha començat el Mundial de Futbol amb els dos primers partits del grup A. Mèxic 2, Sud-àfrica 0 i Corea del Sud 2, Txèquia 1. Avui, a partir de les 9 del vespre, Canadà, Bòsnia-Herzegovina. El Barça de bàsquet guanya el Tenerife per 97-89. El segon partit de les semifinals de la Lliga CB i posa el 2-0 a la sèrie. Demà, primer matchball per als blaugranes per classificar-se per a la final. Avui, a les 8 del vespre, el Joventut intentarà igualar el seu play-off amb el València. I l'Atlètic Barceloneta es classifica per a la final de demà de la Champions masculina de waterpolo, on es trobarà el Prorreco italià. Ahir va eliminar el Ferencváros hongarès.
0: El temps cada cop serà més estable i a la vegada més càlid. Aquest divendres el dia serà assolellat amb núvols inofensius al matí a la Costa Daurada i a la tarda al Pirineu. Les temperatures pujaran, però la calor encara es mantindrà moderada amb valors de fins a 33 graus. La calor intensa arribarà durant el cap de setmana.
2: Trescat Info.

Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Són les 8 i 5 minuts del matí. Avui és divendres, 12 de juny de 2026, i de seguida posarem en marxa la República Santboiana de Ràdio Sant Boi. I si bé els divendres sempre són una mica especials, avui a títol d'efemèride destacarem sobretot que es celebra el Dia Mundial contra el Treball Infantil. Important recordar-ho, com important seria que aquest greuge quedés esborrat de la capa de la Terra. A banda, i ja amb registre menys transcendent, és el Dia Internacional del Doblatge i, a més, el Dia Mundial de la Lluita contra la Falsificació i la Pirateria, així com el Dia d'en Superman. Suposem que uns ho valoraran d'una manera i d'altres no tant, però sigui com sigui, nosaltres començarem per xerrar una estona amb el nostre Consell de Sàvies i Savis, que aquest és el nostre primer deure a complir pels matins. Després farem la partitura de la República amb el Ricard Peris i noves i nous convidats musicals. També apareixerà la Pilar Ordóñez amb les seves recomanacions cinematogràfiques i parlant del Dia d'en Superman, no en farem un gramassa, però aquest homenot de grans virtuts anomenat Josep Maria Reventós ens farà el seu safareig a la República. Fem divendres, doncs, a l'estil de la República Santboiana, que ja posats a celebrar el dia també contra la pirateria, per molt que ho vulguin, a nosaltres no ens podran afusellar ni falsificar mai. Som-hi, companyes! Som-hi, companys!

Molt bon dia, estimades i estimats. Molt bon dia, parròquia. Molt bon dia a l'equip que ho fa possible, l'Àngel Rodríguez, de producció, i a l'altre cantó del vidre, a l'altre cantó de la peixera, el nostre tècnic, l'Albert Vilà. Bon dia. Doncs va, que tenim coses a celebrar per tots els gustos, hi ha una mica de tot, però sigui com sigui, nosaltres comencem celebrant els divendres, evidentment, amb la cançó del dia. I avui escoltarem una novetat de la Júlia Pasqual, que presenta Tots els camins. Una oda, podríem dir, als sentiments que transformen la quotidianitat. La cantautora estrena un nou senzill d'arrel orgànica, acompanyat d'un videoclip rodat entre natura i passatges rurals. No és poca cosa. Escoltem a la Júlia Pasqual.

0: Celsius.cat, consultoria meteorològica, us ofereix el temps amb Daniel Rosas.
1: El que sí que us podem dir de moment és que són 19 els graus que hi ha en aquests moments als termòmetres del barri centre aquí a Sant Boi. Tanmateix, qui ens explicarà una mica millor què és el que passarà per aquí dalt és el nostre meteoròleg, en Daniel. Bon dia.
2: Hola, bon dia. Tenim pel davant un divendres i un cap de setmana molt més estable que no pas dies enrere. I és que el sol serà el protagonista de la jornada d'avui. Només alguna banda de núvols alts durant el matí que deixaran el cel emblanquinat a estones. A partir d'aquí i de cara al cap de setmana, més de lo mateix en cel serè. Només 4 núvols a les tardes, però en clar domini del sol. I destacarem les temperatures que tant avui com el cap de setmana pujaran de manera notable, amb valors que a la franja costanera tornaran a estar voltant els 30 graus i cap a l'interior del país entre els 35 i 37 graus de forma general. Per tant, torna l'estiu i ara sí, sense data de caducitat. Que passeu bon cap de setmana.

0: El trànsit, amb el Ferran Aràndiga, del Reial Automòbil Club de Catalunya.
1: I arribem pràcticament a un quart de nou. Ara sí, ara la informació viària. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres destacant que tenim dos accidents actius. Un ha estat a la ronda de dalt, que en sentit nord doncs talla encara un carril de circulació provocant 2 quilòmetres de lentitud en sentit nord cap al nus de la Trinitat. El segon accident ha estat al Llobregat, concretament a la C32, a l'altura d'Esplugues, on es tallen, en aquest cas, dos carrils de circulació en sentit sud amb 1 quilòmetre i mig de congestió. També tenim una avaria a la AP7 a Sant Cugat del Vallès, que talla un carril de circulació en sentit nord i que provoca 3 quilòmetres d'aturades ja des del Papiol. Per altra banda, encara tenim retencions habituals als voltants i accessos de Barcelona. De la mateixa manera que tenim cues en tot el nus de la Trinitat, al vessant Besòs, tenim retencions amb intensitat al vessant Llobregat, sobretot a la B23, des de Molins de Rei, passant per Sant Feliu de Llobregat en direcció Barcelona, però també per la A2, amb retencions intermitents des de Sant Vicenç dels Horts fins a Cornellà del Llobregat. Pel que fa a les vies costaneres, la C31 a hores d'ara circula amb força normalitat, però sí que és cert que destaquem la C32 amb retencions entre Pilar de Cans i Sant Boi en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Doncs molt bon dia, Ferran, que vagi molt bé el cap de setmana. Fins dilluns.
2: Igualment, fins dilluns.
3: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
4: El quiosc de la República Santboiana.
1: Ens hi posem amb els titulars dels diaris, doncs comencem per l'Ara, per exemple, diu Lleó 14 a les Canàries, la dignitat humana no té passaport. El papa critica la indiferència mundial pel drama immigratori des del moll de la vergonya d'Arguineguín. El veiem precisament en una fotografia, el pontífex doncs d'esquena a la càmera i mirant, diguéssim, cap a mar, on va fer el tribut de llançar aquestes flors, diguéssim, per les morts que s'han donat al llarg de la història en aquestes aigües. Sánchez aprofita la denúncia del cap de l'Església Catòlica per censurar les polítiques de la dreta i Mèxic estrena el Mundial més polèmic. Per cert, Shakira diu posa veu i ritme a la cerimònia inaugural. Per altra banda, diu, les joies de Zapatero valen 1,3 milions. I, a més, amb matís ja, diguéssim, català, Barcelona es prepara per fer front a l'efecte Sagrada Família. Després, esclar, de la cerimònia inaugural, l'èxit de tot plegat, doncs, augura un augment exagerat del turisme. Anem cap al periòdico. Amb capçalera, diu, salut també expediente al Vall d'Hebron pel nadó maltractat, considera que els professionals no van actuar a temps. La conselleria inclou en les sessions, a més de Sant Pau i Sant Joan de Déu, l'hospital que va activar el protocol per violència infantil. La multa serà de 6.000 euros per cada centre. A banda de tot plegat, Catalunya renova els seus policies locals amb unitats especials de seguretat. La taxació judicial xifra el valor de les joies de Zapatero en 1,3 milions d'euros i Lleó 14 en el seu viatge a Canàries deixa anar que la dignitat humana no té passaport. Per cert, fotografia de portada, Mèxic obre la festa del futbol, ja ho sabeu, i veiem un moment de l'actuació de Shakira en la inauguració. I a més, amb clau econòmica, també en portada al periòdico, el Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès després de 3 anys. I finalment, La Vanguardia cobra edició amb la visita del pontífex ara mateix ja a les Canàries. El papa reprèn amb duresa Europa pel tracte als immigrants. Lleó 14 diu crida des de les Canàries a no acostumar-se que la Mediterrània i l'Atlàntic siguin cementiris. Veiem en una fotografia que acompanya aquest titular el papa amb un dels migrants del port d'Arguineguín. Mèxic es reafirma, doncs, en l'obertura del Mundial. També se'n fa ressò a La Vanguardia, amb una fotografia de portada espectacular, podríem dir. El Mundial de Futbol més diferent, diu, dels que s'han celebrat fins ara, va començar ahir a l'Estadi Azteca de la Ciutat de Mèxic, amb una cerimònia que va reivindicar els avantpassats de Mèxic, sense la seva presidenta, Clàudia Sheinbaum, i va posar, doncs, l'esport rei com a motor d'unitat dels pobles. El partit inaugural, doncs, la selecció mexicana, per cert, va vèncer a la de Sud-àfrica per 2-0. I altre cop, La Vanguardia ens torna a recordar en clau econòmica que el Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès al 2,25 i preveu una inflació elevada el 2027. L'obsessió de Musk amb el Regne Unit, el propietari de la xarxa X, encoratja la revolta contra la immigració. Això en les plataformes, i també se'n vol fer ressò La Vanguardia. Molt bé, doncs fem un repàs ràpid també als esportius. Comencem, per exemple, pel Mundo Deportivo, que a prop de la capçalera hi surt el Ferran, el davanter del Barça, diu: renovació en marxa. Tanmateix, la fotografia de portada, i evidentment molt espectacular, fa referència a la inauguració d'aquest Mundial, on veiem l'escenari també molt, molt fantàstic, molt espectacular, que va inaugurar, doncs, aquesta Copa del Món. La gent ballant, els artistes, etc, amb aquesta Copa del Món gegant enmig de l'escenari. Diu: el mayor mundial de la historia se puso en marcha en México con mucho colorido y triunfo azteca ante Sudáfrica. Shakira y la actriz Salma Hayek dieron la bienvenida a un torneo que hoy verá el debut de Canadá y los Estados Unidos. Per altra banda, nueva victoria blaugrana, diu, a... solo una de la final de la Liga. Se refereix, evidentment, en quant a bàsquet, a aquest Barça-Tenerife que es va produir ahir. Diu: els Knicks, això ja és bàsquet, finals NBA, diu, a tiro de anillo tras remontar 29 puntos. Clar, a tiro de anillo fan servir una mica això de l'anell dels guanyadors. I Alonso, que explica en quant a Fórmula 1 en aquest Gran Premi de Barcelona-Catalunya aquest cap de setmana, que quizás sea mi última carrera en el circuito. Van a por Bernardo Silva i mou oficial hasta el 2029, en quant al Real Madrid. Anem cap al diari Esport. Ens estalviarem la majoria dels titulars perquè els hem explicat ja al Mundo Deportivo i més o menys són els mateixos. Això sí, la fotografia de portada, molt similar a la que us hem descrit. En aquest cas, potser és una imatge una mica més propera al que és l'escenari i aquesta representació de la Copa del Món. Viva el Mundial, diuen a l'Esport, una colorida ceremonia abre el gran torneo con Maná y Shakira como grandes protagonistas. México muy superior a Sudáfrica en el choque inaugural, ens recorden, el marcador de 2-0. Finalment, el Palau acerca el Barça a la gran final, us ho dèiem, en quant a bàsquet, i tot el demés, i ja us ho hem explicat, tot el demés molt repetitiu. Això sí, Bernardo Silva, que se deja seduir por el Madrid. Això sí que ho expliquen. A l'esportiu, gira el món. Aquest és el titular principal i tornem a veure l'escenari, en aquest cas una mena de dansa azteca circular, per això diu gira el món. Al mig d'aquest escenari veiem una vista a ull d'ocell que es diu: l'Azteca alça el taló del Mundial Multiseu amb una cerimònia amb la música d'eix vertebrador i l'absència de la presidenta. En Mèxic, anfitriona, venç a Sud-àfrica en el primer partit del campionat en què s'aplicaran noves normes arbitrals. Què més? Doncs el Barça, que sobreviu a Patty Mills, venç al Tenerife, doncs, amb marcador final 97-89, i ara ja és a un pas de les semifinals. En quant a Waterpolo Champions, penals i campió destronat, 13-11, marcador final, el Barceloneta tomba el Ferbernacos i es juga el títol amb el Pro Reco. I en quant a Fórmula 1, el jove i madur Antonelli, gran atracció al circuit de Catalunya. En quant al Girona, per cert, Gingelkov no vol jugar a segona i l'Espanyol està atent a la situació. Alguna cosa més, però seria també titulars ja força repetitius amb el que hem estat explicant. Fins aquí, doncs, també els titulars sobretot, sobretot, d'aquest començament de la Copa del Món, d'aquest Mundial, precisament dilluns que tindrem doncs, la tertúlia esportiva, ho acabarem d'explicar i farem més valoracions. I res, 5 minutets mal comptats, arribarem a 2:15, ens aturem res, un parell de minuts i de seguida ens hi posarem amb el nostre consell de sàvia i savis dels divendres. Fins ara mateix.

Més de 45 anys amb tu. Full Party, festa de final de curs. Per celebrar el final d'aquest curs escolar i donar la benvinguda a l'estiu, obrirem la piscina municipal de la Muntanyeta només per a vosaltres. Si tens entre 14 i 20 anys, ets de Sant Boi o bé estàs estudiant en un centre educatiu de Sant Boi, t'esperem a la Pool Party. Divendres 26 de juny, de 8:45 a les 11 del vespre, a la piscina municipal La Muntanyeta. Amb espai lliure, música a càrrec del DJ Fat Duo i més sorpreses. L'aforament és limitat i la inscripció obligatòria. Menors de 16 anys, cal autorització per entrar, i estudiants de Sant Boi no empadronats, cal justificant del centre d'estudi. Més info i inscripcions @joventutsantboi i al WhatsApp 673-03-64-95. Organitza Unitat d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi. After Sant Boi. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sant Boi. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsantboi per reservar places. Què dius? Ets de Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsantboi.cat.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.
2: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Sant Boi.
3: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
4: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Radio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: L'Associació contra el Càncer arriba a Sant Boi amb una nova delegació per estar més a prop de les persones i les famílies que conviuen amb aquesta malaltia. A partir de setembre ens trobareu el primer dimarts de cada mes de 17:30 a 19 hores a l'Ateneu Familiar de Sant Boi, al carrer de la Pau 8-10. Si vols informar-te, participar en les nostres activitats o fer voluntariat, truca al 900-100-036 o escriu a samboi@contraelcancer.es. Associació contra el Càncer. Treballem per millorar la vida de les persones amb càncer i les dels seus familiars. Promovem la prevenció, impulsem la recerca i apostem per una societat més compromesa amb la salut.
1: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
2: Hola, soy Juan Carlos Unzué, el jugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas.

0: Al matí ens hi posem amb el consell de sàvia i savis dels divendres. Molt bé, doncs comencem per saludar a la parròquia, que diem nosaltres, Henry Roig, molt bon dia, què tal estàs?
1: Molt bon dia, força
0: com vas?
1: Bé.
0: Sí?
1: Bé, bé.
0: Ha anat bé el tema de la visita del Papa?
1: Fantàstic.
0: Tu has anat prenent a cullerades o directament per via intravenosa?
1: He vist alguna cosa, però la veritat t'ho he de dir que no gaire.
0: Molt bé, Emilio Sande, molt bon dia, què tal estàs?
2: Bon dia, gent del Delta i gent del Baix, pues, com sempre, de fàbula. Ja ho he encantat, ja us
0: sí,
2: ho explicaré.
0: Sí,
2: ja.
0: sí, oi, tant. Lluís Cruz, molt bon dia tingueu.
3: Bon dia.
0: Com vas?
3: Pues fantàsticament bé.
0: Molt bé. Els més fidels al programa, sempre ho diem, això ho podríem gravar-ho, m'ho podria estalviar. No.
2: Però és que t'agrada, dir-ho.
0: Però és important dir-ho, els més fidels al programa, ja sabeu que els divendres són més especials, és una tertúlia potser més relaxada, se senten mòbils per aquí darrere, etc. Però la veritat és que és molt interessant perquè la veritat és que tampoc fugim mai de l'actualitat, això sí, ho centralitza aquesta bona gent tot amb una temàtica que escull, un servidor no en sap res, sovint tenen convidades i convidats, en el cas d'avui conec perfectament per amistat i per companyonia el convidat d'avui, però vaja, que ells són els responsables de presentar-lo com presentar la temàtica. I crec, sospito que avui el portaveu és Emilio.
2: Pues sí, avui... Em costa molt presentar en Carlos Mesa.
0: I ara us preguntareu... Ja està, directament.
2: Sí, però...
0: Bon dia, Carles!
2: Us preguntareu per què. Perquè si realment explico aquí a l'audiència tot el que sé d'ell i tot el que he llegit,
0: vull dir,
2: hi hauria per fer la primera part del programa. Però només diré...
0: En doc fe.
2: Que, bueno, primer que va venir ja el 25 d'octubre de l'any 24.
0: És veritat.
2: Ja va venir... Sí. No és la primera vegada, i es va deixar tan bon gust de boca, que fins i tot he de dir, com a anècdota, que m'han felicitat gent que escolta el programa habitualment, que em van felicitar i va dir, hòstia, quin programa més xulo va sortir, que tal i que qual. Dic, doncs mira... Acabarem repetint, i així ha sigut el tema.
0: Escolta'm, és cavall guanyador,
2: Sí,
0: allà
2: sí,
0: ho portes, el Carles.
2: És periodista, escriptor, escrit... Jo diria que uns 10 llibres, oi?
4: Sí, aproximadament, sí.
2: Fotògraf, és guia oficial de turisme aquí a Barcelona, és conferenciant, col·laborador de ràdio, de televisor, de televisions, de revistes... O sigui, és una passada. I, a més, és un maçó declarat, i que té més un alt grau dins de la maçoneria. Que ara, avui, precisament, parlarem d'Eusebi Güell, parlarem de la maçoneria i parlarem d'en Gaudí. I entre d'altres coses, les que vagin sortint. Bon dia, Carles.
4: Bon dia.
0: Molt bon dia un altre cop, benvingut a la República.
4: Aquest box de savis, no?
0: I escolta, consell de savis.
4: Consell de savis, però tu i jo ens trobem...
0: Ens trobem sovint.
4: L'última vegada crec que va ser al Màgic Internacional.
0: Sí, senyor, és veritat. Bueno, i sempre que tenim una ocasió...
4: A la festa.
0: Sí, perquè, vam dinar plegats també, i molt bé. I ara, al veure't aquí, doncs, escolta'm, un luxe.
4: Igualment.
0: Emilio, però la temàtica, quina has triat? Perquè podríem triar-ne 40.000.
2: Ja ho he dit abans. O sigui, cal escollir una mica, centrar el tema, que després podem anar-nos per totes les branques que surtin, Vull dir que cap problema per això. Però comencem, vull dir, la temàtica seria, parlem de maçoneria, parlem d'Eusebi Güell, parlem d'en Gaudí, i parlem una mica d'allò que vagi sortint, si et sembla, Carles. Però jo et preguntaré ara, d'entrada, quins són els requisits que has de tenir per ser guia oficial de turisme?
4: Doncs t'has de presentar unes proves i ja està. Bueno, en principi hauries de tenir algun tipus de carrera, no?, perquè demanen estudis, i també has de passar per una escola d'aquestes d'idiomes, perquè al final et demanaran un parell d'idiomes, O sigui, això sí que ho has de tenir, i oficials. I, bueno, jo vaig passar una sèrie de proves... Les vaig aprovar i de cop i volta doncs arriba electrònicament això de guia oficial de turisme, ja està, ja ho tens.
3: Ai, és que... Però el tema de les proves sobre la ciutat de Barcelona, sobre...
4: Sí, temes de la ciutat de Barcelona i d'història de Catalunya, sí.
2: És que, perquè és que clar, hem de dir que tu tens una empresa que es dedica a fer tours, n'hi ha la tira, la tira, sí, la gent...

0: Quants?
1: Sí, n'hi ha uns quants. O sigui, jo el que li he de dir a la gent és entreu a planetainsolito.es. Oi,
0: sí,
1: ho he dit bé?
0: Sí, sí, i tant, i tant. Perfecte. Ja em va bé que ho comentis.
2: Eh? No,
1: i tant. No,
0: serem clar. Més. Sí,
1: perquè
0: ja més...
1: aquí podrem parlar de la Barcelona insòlita, esotèrica, misteriosa, dels templaris, del paganisme, de l'ocultisme, de l'hermetisme, o sigui, parles de moltíssimes
0: de
1: coses.
0: Tot. I ara tenim una cosa molt xula, molt xula, molt xula, que és que el 12 d'agost estarem aquí a l'ermita de Sant Ramon.
1: Sí, ho sé, ho sé.
2: Impressionant.
0: És el lloc ideal per mirar
1: l'eclipsi.
0: L'eclipse, sí, sí, sí. Perquè a Barcelona no es podrà veure, eh?
2: Imagina't.
0: Ho dic ja anticipadament perquè...
3: Oi, que s'amaga per... S'amaga per Collserola.
0: Bueno, a veure, aquest és un dels indrets, sí. Perquè a Barcelona també teníem la muntanya Collserola. Sí. Però clar, tots sabem que Collserola
3: està tancat.
0: Està tancat,
3: sí.
0: No es pot anar, no?
2: Molt bé. Per cert, que n'hem parlat i en continuarem parlant de l'eclipse, vindrà fins i tot el nostre expert en meteorologia, de fet som meteoròlegs i també algun astrònom i tal, i en parlarem perquè serà una cosa molt, molt especial i molt màgica, deixa'm dir-t'ho així, Carles.
0: I n'hi ha tres, tres seguits. O sigui, aquest és el primer.
2: Sí, sí, sí.
0: Després, el 2 d'agost, si no em falla la memòria, tindrem el segon.
2: Sí, senyor.
0: I el 2 d'agost de l'any que ve. I sí. Després, el 2028, al gener, un tercer, que serà
1: totals
0: molt guapo.
1: També. No, serà
0: bueno,
1: parcial.
0: El tercer serà total aquí a Barcelona.
1: Val.
0: O sigui, passarà per aquí completament a Barcelona, però serà anular. Perquè la lluna no omplirà completament el sol.
2: Clar, sí, clar. Sí. Déu-n'hi-do. Què més?
1: Va, veure, mira, va, després de tants anys investigant els símbols, les tradicions, què és el més important que has après de l'ésser humà?
0: De l'ésser humà.
2: De l'ésser humà.
0: La inventiva, no? La inventiva. La inventiva. Perquè jo que estic molt ficat en aquest món dels misteris, i vosaltres també, em sembla, bueno, de cop i volta han sortit des de fa uns anys aquí tot el món dels conspiranoicos, dels conspiranoics.
3: Dels terraplanistes, no?
0: Terraplanistes, de lo que nos fumigan i coses d'aquestes, no? I tenen una inventiva brutal. I això és digne de fer algun dia un estudi psicològic.
2: Segur,
0: perquè...
2: segur.
0: Seria molt interessant, la veritat. He escoltat aquests dies coses d'aquestes de la Sagrada Família que a mi em fan moltíssima gràcia, no? Et comento alguna?
2: Sí, per favor, i tant.
0: El papa, segons els conspiranoicos, ha vingut aquí a Espanya el 6 del 2026.
3: Carai. Diable.
0: I estarà 6 dies. Sí. I si us ho recordeu, arriba un moment que diuen els conspiranoicos que surten a la canalla i a la Sagrada Família con símbolos fàlicos.
2: Molt bé, molt bé.
1: Les llumetes aquelles.
0: Sí, les llumetes aquelles.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: I jo dic, jo no sé si això és graciós o comença a ser perillós.
2: Ja. Sí, doncs m'ho prenc més seriosament del que sembla, això que diu el Carles, perquè al final potser el perill ve més d'aquest tipus de gent que no pas de la realitat del que veiem
0: clar, això està destrossant completament el món del misteri, segons el meu entendiment.
2: Sí, sí, segur. Molt bé.
4: La ignorància és molt atrevida.
0: Sí. I tant que sí.
2: Ja ho tens.
4: O sigui, el tema que tenim sobre la taula és Eusebi Güell, Gaudí... o sigui, la història oficial diu que ells dos es coneixen per una vitrina a una exposició de París.
0: Sí.
3: A l'exposició universal, no? Crec.
1: Sí, sí.
0: A l'exposició de París, sí.
4: Per què creus que un burgès com l'Eusebi Güell i el fill d'un calderer d'orígens tan humils fan la relació tan estreta que van arribar a fer en tan poc temps?
0: Es coneixen per l'Eduardo Daigüell. Per aquest motiu, no? Perquè era família seu. I l'Eduard Todà, que era amic de la infància del Gaudí, bueno, li va dir que quan arribés a Barcelona, doncs, que a veure si podien trobar-se, no? Sí. Extraoficialment, eh? Sí. I des de llavors es van conèixer i li va dir aquella frase mítica de «Parece que usted y yo tenemos parientes en común». I, qual? Quals? Somos ambos hijos de la viuda, no?
1: Bueno, acabo d'explicar, sí, sí.
0: Carai. Això de fills de la vídua significa que són maçons.
2: Clar, clar, clar.
0: Abans no sabíem que el Chevy Whale ho era, però no sé si us recordeu que fa, no sé si són 6 o 7 anys, perquè, bueno, passa el temps molt, molt de pressa, el redactor jefe del periódico Catalunya va treure un llibre que es deia Es Güell, i aquí es començava a dir ja finalment la relació de tres generacions dels Güells amb el tema de la maçoneria. Sí.
2: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Clar, un poder també, poder hermètic, però quasi, no, jo no diria estatus social en aquells moments, però sí una manera d'entendre la vida i d'entendre la societat.
0: Una filosofia,
2: una filosofia.
0: Una filosofia de vida que, bueno, per mi és interessant. Hi haurà gent que no ho vegi així d'aquesta forma. Però és, això és, a mi em fa molta gràcia, perquè sempre hi haurà gent. L'altre dia em van passar un article de La Vanguardia de l'any 2020. I sortia un senyor allà que deien, yo he hablado con un periodista, he hablado con las 35 logias de Barcelona y allí no aparece la afiliación masónica de Gaudí. Gaudí no era masón. A veure, d'on és Gaudí? De Barcelona o de Reus?
2: Clar, clar, clar.
0: Perquè hauràs de buscar o fer la teva recerca no aquí, precisament, sinó a la zona de Tarragona, no? I jo sí que he trobat la logia, i és una logia de la família Güell encara.
1: Encara ho és.
0: Sí, i la logia es diu Labor.
1: Sí, senyor.
2: Labor, clar.
0: Labor.
2: Clar.
0: I aquesta logia... Escolta, sí,
2: enciclopèdia Labor, no?
0: Sí.
2: Relació,
0: sí, sí,
2: eh,
0: sí,
2: que sí?
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Aquesta gent sí que té l'afiliació maçònica del Gaudí. Sí, sí.
2: Molt bé, molt
1: mira,
2: bé.
1: I tu, per una cosa, Marc, la paraula maçoneria o francmasó segueix generant, no sé, una curiositat per una banda i un cert rebuig per una altra, perquè la gent associa encara... home, portem, hem portat molts anys de que era una conspiració judeo-maçònica, eh? I encara sona com a secta. Per què no acabes d'explicar a l'audiència una mica el que és la maçoneria? I sobretot una cosa, que és que si ets catòlic resulta que no pots ser maçó. Parla'm una miqueta del tema aquest. Resulta que no va per aquí.
0: No, no va per aquí. Exacte. Perquè,
1: mira, però treu aquesta imatge de la gent.
0: Jo sóc, ho has dit abans, ara mateix sóc el president de la meva logia,
1: la teva logia.
0: De Barcelona, que es diu Kepri, número 6.
2: Sí, sí.
0: Estem al carrer, molt a prop del carrer Urgell, i, bueno, a mi m'arriba qualsevol allà i em diu, mira, és que jo tinc aquestes ganes d'entrar al món de la maçoneria perquè em pica la curiositat, jo vol entrar a saber una mica més de filosofia, de simbolisme, d'hermetisme, de tot això, no?, que sé que estudio aquestes coses aquí, però clar, és que sóc budista. I a mi què? Bueno, i a mi què?
1: Sí, sí, sí.
0: A mi la teva espiritualitat, clar, em dona igual. O sigui, el que siguis budista, jueu, catòlic, protestant, sintoista...
1: El que sigui.
0: No, jo sóc ateo. I algú diu, bueno, però és que la maçoneria no es pot ser ateo. Com que no? I tant que sí. O sigui, jo no crec en déus. Jo crec que hi ha una energia creadora de l'univers, que és una altra cosa completament diferent. I això se'n respecta, perquè a la maçoneria, bueno, parlant de, bueno, si aquesta energia creadora és el gran arquitecte per tu, està bé, no?
1: Ja està bé.
0: Ja està.
1: Sí, sí.
0: Que, per cert, l'altre dia vaig trobar una frase del Gaudí que parlava precisament de que el meu jefe és el gran arquitecto.
2: Ah, sí, Dani, Dani.
0: El gran arquitecto del món, no?
1: Sí, sí.
0: Que és precisament un concepte molt, molt maçònic.
1: Sí.
0: Sí, sí, que em fa moltíssima gràcia aquest concepte.
2: Déu-n'hi-do.
4: Hi ha una frase famosa també d'en Güell, que és, a mi els teus contes no m'interessen, m'interessen les teves obres.
0: Llavors, no me'n recordava d'aquesta frase, la veritat.
4: Tu has investigat factures que tenia fet el Gaudí?
0: Sí, bueno...
4: Aquests símbols hi són en els documents que ell genera?
0: Hi ha una factura perquè hi ha una història també molt curiosa i molt graciosa, que a vegades l'explico quan arribo ja a la catedral de Barcelona, que és una catedral molt significativa, que té les seves cosetes, clar, allà, que dius, hòstia...
2: I els seus missatges, no?
0: Hi ha missatges simbòlics allà una mica estranys, perquè a la porta allà apareix la Melusina, no?, que és una bruixa del pecat i que està allà a la porta de la catedral. Bueno, que això qui ho ha posat, no? Que la cosa més estranya, no?, que apareix aquí. Però quan es va acabar el tema de la catedral, la remodelació de la façana, que és de l'any 1888, que la gent ho veu i pensa, mira que bonica, no? Que maca. Uh-huh. És que, perdona, és del segle XIX, aquesta façana. No?
1: És que l'anterior era bastant lletja, eh?
0: Era bastant lletja, sí.
1: Les coses com siguin, eh? Bastant lletja, sí.
0: Doncs això ho va financiar el Manuel Girona.
1: Manuel Girona, sí senyor.
0: L'alcalde de Barcelona, no? I es va acabar i no van posar el cimborrio. El cimborrio és on apareix allà la Santa Helena, no? La mare de l'emperador Constantino.
2: Sí.
0: I llavors em van recordar de que el Gaudí va fer un projecte i van agafar aquest projecte i s'ho van copiar. O sigui que el cimborrio de la Catedral de Barcelona està basat en un projecte del Gaudí. Bueno, doncs el Gaudí va presentar aquest projecte i una factura. I la factura de la catedral, la factura del Gaudí, porta el compàs i l'escaire.
2: Sí. Molt bé.
1: Fa l'efecte que surt aquí el teu llibre del Gaudí desvelado.
0: Ja no me'n recordo.
2: Segell del que representava, clar, evidentment.
0: Sí. I bueno, clar, és que va canviar totalment. Sí. O sigui, el Gaudí al principi era una persona que es reunia allà a Mataró amb la seva nòvia, la xicota, no? La Pepeta Moreu.
1: La Pepeta Moreu.
0: I, bueno, en aquestes coses que fèiem allà els diumenges i amb gent d'esquerres i tot, i amb gent molt atea, no?
1: La cooperativa mataronense.
0: Sí. Que es pot visitar i és completament gratuïta i és també és una visita obligada, no? Uh-huh. Llavors, va canviar. Sí. Perquè quan arriba al final de la seva vida, el Gaudí ja és una zeta, no?
1: Sí, una eremita, sí.
0: Una eremita, sí.
2: Totalment.
0: Ja està refugiat amb la seva obra, la Sagrada Família, i està visquem allà a l'obrador de la Sagrada Família l'últim any, que últimament escolto la gent... És que vivia allà, perdona, els últims mesos.
2: Clar.
0: No sempre, eh? Uh-huh. Perquè ell tenia la casa que era el xalet piloto de l'organització de los Güell, l'actual Parc Güell, allà vivia realment. Sí.
2: Clar.
1: Diuen que se'n va anar allà quan ja es va quedar sense la neboda, que era la...
0: Sí,
1: que a més la portava...
0: La
1: Rosita la portava aquí a Mataró, i la Pepeta Moreu, resulta que ella estava il·lusionat amb ella i li va donar carbasses. Resulta que quan ella es va decidir ja estava compromesa per una altra banda.
0: Sí, no?
3: I
0: aquesta senyora...
3: I està casada dues o tres vegades, aquesta senyora.
0: Sí. Va morir aquí a Sitges. Mm. Demà estaré allà, perquè tinc que passar per al cementiri de Sitges, que passa una cosa molt curiosa. Ella, en principi, hauria d'estar allà, però no apareix... quan jo vaig arribar la primera vegada encara estava el seu nom, però ara ja no està el nom de la Pepeta Moreu, ha desaparegut, no sé per quin motiu, i parles amb la gent d'allà del cementiri
3: i no ho saben
0: què ha passat, no? Una cosa estranyíssima.
2: Carai.
0: Per cert, ara que estem comentant la Rosita i coses d'aquestes, que la gent no ho sap, el cognom Gaudí és Godé, en realitat és francès, i encara viu la Maite Gaudí, que és... una descendent del germà del pare del Gaudí.
2: Carai!
0: Uns 30 Gaudís més o menys aquí a la totalitat d'Espanya. No solament aquí a Catalunya, també al tema Andalusia.
2: Interessant i curiós.
0: O sigui,
2: algun dia...
0: hauria de portar aquí a la Maite Gaudí i parlar amb ella.
2: Interessant, esclar que sí.
1: Bueno, a veure, jo ara... ja que parlem ara de Gaudí, jo després voldria parlar-te de l'Eusebi Güell, eh?
0: Ah, val, d'acord.
1: Sí, però ara que ja que ha sortit el tema aquest del Gaudí, a part d'un genial i un arquitecte, vull dir, una cosa exagerada, jo penso que era un gran simbolista, estàs d'acord?
0: Sí, i tant. Sí, li agradava tot el tema del simbolisme i això està present en totes les obres seves, no? Però és una barreja estranya, és curiosa, És una barreja d'hermetisme, de cristianisme, de maçoneria, de tot una mica, no?
1: Dius que és un gran aglutinador de creences tota... i de històries.
2: O sigui, clar, és que se l'ha qualificat de tantes maneres.
0: Jo he sentit... De
2: càbala, també. De càbala. He sentit fins i tot algú dir, no, era una mena d'alquimista de l'arquitectura.
0: No, de tot. Pràcticament, si li preguntes a un... una persona que uh-huh. sàpiga una mica més de la Sagrada Família, dirà que, a part d'uns números matemàtics que sempre uh-huh. surten allà, sí. Està molt present el 7 i el 33.
1: Sí.
0: I això és el número de la maestria, no? I uh-huh. també de, la, clar, de, clar. De Cristo i de la maçoneria. Ah, sí, sí, sí.
1: Bueno, uh-huh. de fet, hi ha el, quan puges al Parc Güell, que hi ha 33 graons, també,
2: sí,
1: per
2: sí. pujar ara, i tal, sí, senyor.
1: Resulta que darrere, o sigui... tirant cap a dalt, després hi ha un atenor. Explica'm.
0: L'atenor és l'horno, no? El forn.
1: Sí, el forn.
0: Dels alquimistes. Sí, sí, sí. Sí. I, això, està, i està allà, a la cua de...
3: Del drac.
1: De la, del drac. Del drac. Sargantana.
2: Sargantana. Sí, o Sargantana. Sí, sí, sí, Sargantana drac.
0: Sí, sí. Sí, sí, sí, allà mateix ho tenim. Uh-huh. Que encara queden alquimistes, eh? Aquí
2: encara hi ha alquimistes.
0: Encara n'hi ha alquimistes.
2: Hosti, això...
0: Com es diu aquest, que a més ho vaig veure al Màgic Internacional.
2: Sí.
0: El jefe de la policia local d'aquí de... Uh-huh. de... d'un indret d'aquí del Maresme, és, uh-huh. és alquimista, és un dels últims, no? I tenim carai. Aquí una persona que té un fort d'aquest tipus bueno, a la seva casa.
2: Carai, carai.
0: Sí, sí, sí.
2: Hosti, que és interessant tot això, i inèdit, sembla inèdit, però és una realitat, no, al final?
3: Una sí, pregunta, sí. Carlos, tu creus que Gaudí hagués arribat on va arribar si no hagués estat pel suport dels Güell?
0: Segurament que no, clar. Perquè ell, una cosa que li va passar és que quan fa els fanals de Barcelona eren 6, només tenim 4, no?
3: Sí.
0: Sempre he pensat, què va passar amb els dos fanals?
2: Amb els altres dos, no?
0: Igual que els de Vic, no? Que n'hi havia...
1: Sí,
0: sí. Però aquests sí que estan trencats, crec, penso, eh? Però els altres dos, no sé.
2: Penses, on estan, no?
0: Sí, sí, on estaran, no? A la casa d'algun polític, segur.
2: Sí, carai.
0: Però que, la pregunta era, perdona-me...
3: La pregunta era si Gaudí hagués arribat on va arribar, de no ser per l'ajuda dels Güell.
0: Jo penso que no, i deia això dels fanals perquè es va cabrejar, no, el Gaudí amb l'Ajuntament de Barcelona, pensa, sempre estan igual aquí amb el tema dels diners i passo de treballar amb el tema públic perquè no m'interessa, no? A partir d'aquí només m'interessarà l'àmbit privat, no? Que aquí sí que n'hi ha diners, n'hi ha calés, no? I bueno, a part de, va conèixer ja el senyor Güell i a partir d'aquí doncs, va poder fer totes aquestes obres tan especials i importants precisament perquè n'hi havia diners.
3: Clar, hi havia un suport.
0: Perquè si no, escolta, no pots tenir idees, però...
2: Sí, és clar, si no les pots materialitzar, oi?
1: De totes maneres, ara aquí vull deixar anar una història que... A veure si la pots corroborar. Penso que sí. Que en Gaudí, quan va acceptar fer-se càrrec d'això, no tenia sou. Gaudí no va cobrar per fer el tema de la Sagrada Família. Fins i tot li va costar diners quan va fer el tema de les escoles pels treballadors.
0: Sí, sí, sí. Ell posava diners de, de la seva butxaca. Sí, sí, sí, sí. Bueno, li va arribar alguna cosa, no? Allò d'un milió de pessetes de l'època. Sí.
3: Allò era una fortuna.
0: Sí. Era una fortuna.
1: Però era una donació que van seqüenciar en 5 anys, si no ho tinc mal...
0: Sí, sí, sí, sí. D'aquesta... La Isabel Bolet, no?
1: Sí, senyor.
0: Que està allà en Terra de Piera.
2: Carai.
0: I doncs el que passa que al final no sé què va passar amb aquests diners. Penso que el bisbat de Barcelona s'ho va quedar. Va. Això ho comenta el Julià.
3: Ho va administrar, no?
2: Ho va gestionar de la seva manera.
0: Perquè tots sabem, i aquí ho deixo, que el tema de l'Església és que Déu necessita diners.
4: Sí. Si no recordo malament, jo de nano vaig rebre el missatge de que la Sagrada Família era un temple expiatori.
0: Sí.
4: I en conseqüència tenia que ser pagat amb les donacions de la gent.
0: El tema de les donacions de la gent, sí, sí. Però bueno, es va transformar en
2: la catedral dels pobres, no? Al final,
0: és que ell volia fer l'última catedral. Això és important saber-ho. Ell volia fer l'última catedral. Clar, des de l'època del Benito XVI és basílica, perquè no poden haver-hi dos catedrals aquí. La catedral és la cadira del bisbe, no?
2: Sí.
0: Però jo penso que pot ser algun dia, i espero que sigui així,
2: sí, sí.
0: arribarà algun papa o, i dirà...
2: Que dirà, no, s'ha acabat.
0: Ja s'ha acabat. La catedral ara és la Sagrada aquesta, Família. La Sagrada Família. Clar, això serà un somni per mi ja complit.
2: Escolta'm, pràcticament, bé, estem a tocar a les 9 i haurem d'anar cap als informatius, però explicaves tot això, em feia pensar que fins i tot el mateix Gaudí va renunciar a moltes coses després de restaurar la catedral de Palma, no? D'alguna manera que hi va treballar, que allà també hi devia deixar algun simbolisme i alguna cosa, després acaba renunciant fins i tot, hi ha aquells famosos, no sé si tu li donaràs veracitat o no, si saps alguna cosa, aquells famosos documents i planos doncs, on veiem grans edificis per Manhattan, per Nova York.
0: Uau, l'hotel, com es deia aquest hotel? Que estava... Sí, sí, que van
2: trobar.
1: Passa que hi ha polèmica amb això,
0: hi ha molta polèmica, polèmica, però sí que estaven els dibuixos, sí que és veritat, que els dibuixos sí que van sortir.
2: Correcte.
0: Els van trobar.
1: El fill del Matamala.
0: Sí, el fill del Matamala, que el coneixia molt bé, perquè per ell era com el seu oncle, no?
2: Sí, sí.
0: I doncs ho vam veure al final, aquest, perquè està a una sèrie de televisió que ara no me'n recordo com era, que era Fringe. F-R-I-N-G-E.
2: Fringe.
0: Una cosa així.
2: Bueno, Déu-n'hi-do.
0: Allà està a l'hotel del Gaudí.
2: Fem una cosa, anem cap als informatius i així agafarem embranzida i després quan tornem any Gaudí, doncs el més aquí amb nosaltres i explicar coses de més del Gaudí del que faci falta, no? Anem cap als informatius, va.

0: Són les 9, bon dia. I el primer titular a aquesta hora és per l'equip viari. Endavant.
1: Doncs a aquesta hora segueixen els problemes a la Ronda de Dalt per un accident a Esplugues. Hi ha dos carrils tallats en sentit Llobregat, cua des de Sant Gervasi. A l'entorn de Barcelona segueix la lentitud als punts habituals, a aquesta hora sobretot d'entrada cap a la capital. Més fluïdesa ja a l'AP7, al Papiol, en sentit Girona, on hi havia retencions per una avaria.
0: El pacte europeu que endureix la política migratòria entra avui en vigor. S'acceleren les expulsions d'immigrants i es redueixen les garanties d'asil. A partir d'ara també els estats europeus estaran emparats per construir a l'estranger centres de deportació. El papa retreu la passivitat europea davant la crisi migratòria i fa una crida a generar vies segures per afrontar la tragèdia des de la Gran Canària. També ha exigit el dret de les persones a viure dignament. Lleó XIV viatja avui a Tenerife, on es reunirà amb diversos migrants abans de tornar aquest vespre al Vaticà. L'Iran diu que no, encara no hi ha cap acord amb els Estats Units sobre la fi de la guerra i refreda la possibilitat de signar un pacte que, segons Donald Trump, és imminent. El president nord-americà ha assegurat que l'acord es ratificarà a Europa els pròxims dies. Ni tranquil·la a Belfast després de dos dies de violència racista instigada per l'extrema dreta. La policia havia reforçat expressament el seu desplegament sobre el terreny. Primeres detencions en relació al cadàver de l'home trobat a l'abril passat al pantà de la Baells, al Berguedà. Hi ha dos detinguts per part dels Mossos, segons ha avançat el Regió 7 i ha confirmat 3CAT Info. I continua sense resultats l'operatiu de recerca del menor que va desaparèixer dimecres al vespre a Roses durant una sortida en moto d'aigua amb altres companys. El vehicle es va localitzar ahir a la tarda bolcat en una platja de Pals al Baix Empordà. La crisi climàtica i l'augment global de les temperatures ha portat una vintena d'experts internacionals en salut i canvi climàtic a alertar a la FIFA dels efectes negatius per als futbolistes de jugar en condicions extremes en competicions com ara el Mundial. Aconsellen rebaixar els barems que fixen les pauses d'hidratació o la suspensió del partit. El Cabró Rock torna aquest cap de setmana a Vic amb 24 artistes del panorama musical català. Oques Grasses, La Gossa Sorda o Joan Dausà actuaran al festival que aquest any espera gairebé 60.000 persones.
2: Esports.
3: Ha començat el Mundial de Futbol amb els dos primers partits del grup A, Mèxic 2, Sud-àfrica 0 i Corea del Sud 2, Txèquia 1. Avui, a partir de les 9, Canadà, Bòsnia. El Barça de bàsquet guanya el Tenerife per 97-89 al segon partit de les semifinals de la Lliga ACB i posa el 2-0 a la sèrie. Demà, primer match ball per als blaugranes per classificar-se per a la final. Avui, a les 8 del vespre, el Joventut intentarà igualar el play-off amb el València. I l'Atlètic Barceloneta es classifica per a la final de demà de la Champions masculina de waterpolo, on es trobarà el Prorreco italià, afegint que Josep Mourinho torna al Real Madrid, signa per les tres pròximes temporades.
0: Dia assolellat amb núvols matinals entre el Tarragonès i el Garraf i a la tarda al Pirineu. Avui la temperatura tira cap amunt amb valors de fins a 33 graus. Al cap de setmana la calor serà més intensa.
2: 3CAT Info.

0: Saludos, amigas y amigos oyentes de Radio Samboy. Os esperamos en nuestro programa de rock Viva el Rollo, todos los sábados de 9 a 10 de la noche. Como dijo Joe Strummer, transistores al máximo y receptores a tope. Si te gusta el rock, este es tu programa. ¡Viva el Rollo!
1: Cuplejant. Som a tot el país.
2: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Cuplejant.
3: Amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
4: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: rutlles?
1: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
0: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
1: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
0: A la nostra web larutllasanboy.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
1: Tu rutlles?
2: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
3: I continuem fent República Santboiana, esclar que sí, passen 8 minuts de les 9 i continuem amb el nostre consell, consell de sàvia i savis, amb l'Enri, el Milio, el Lluís. Avui el Carlos Mesa és el convidat i, evidentment, any Gaudí, per tant, doncs, parlem força, força del Gaudí, però d'altres coses. Reprenem, doncs, una mica la línia, aquest Gaudí també misteriós, arrel una mica de la visita del Papa per l'any Gaudí i ahir, que abans d'ahir, perdoneu, que coincidia, no?, sobretot amb el dia...
4: El centenari de la mort.
3: No, el centenari i el dia mundial del modernisme, no? Mm. Jo recordo una frase de Lleó XIV que va molt per la línia que tu havies explicat del simbolisme, perquè ell diu, és que la façana principal, bueno, tota la Sagrada Família, al final és una mena de catequesi d'imatges, clar, perquè explica la vida de Jesucrist al final, i dins d'aquest simbolisme molta cosa amagada, tema maçoneria o no, però sobretot perquè en Gaudí era així, explicava les coses amb l'arquitectura.
5: Sí, sí, i tant. La façana del naixement és precisament això, no? El naixement del Jesús. I després ja tenim una altra que molts diuen que no, això no té res a veure amb el tema del Gaudí. Sí que té molt a veure amb el tema del Gaudí, que és la de Subirac, perquè jo vaig conèixer el Subirac, vaig estar moltes vegades amb ell i estava molt enfadat per aquest motiu, no? Perquè hi havia gent que deia que això no era Gaudí, que era la façana de la passió. Però la façana de la passió és simplement el simbolisme de Gaudí interpretat des del punt de vista del senyor Subirà, que era un mestre sense cap tipus de dubte, no?
6: Uh-huh. A més al principi, quan el van anomenar, van dir, com és que un ateu, perquè era el Subirà,
5: sí,
6: era ateu declarat.
5: Un altre.
6: Vale. I deia, com és que un ateu es dedica a fer això d'aquesta història? Vull dir, aquí podríem parlar-ne.
5: Sí.
6: Però jo ja mira, per una mica matar el tema Gaudí, què en penses tu? Jo tinc una idea molt clara, però què en penses tu d'aquest intent de beatificació de l'Antoni Gaudí?
5: Això és una barrabassada. Això és una barrabassada perquè... Jo tinc molt clar, mira, perquè la gent entengui, no? Uh-huh. De què va aquesta història. Gaudí era arquitecte, sí?
3: Sobretot.
5: I, sí. I el, per mi el més gran arquitecte que va tenir la Terra, no? El
6: sí,
5: món.
6: Sí, sí, sí.
5: Però era hechicero? Mm. Aquesta és la pregunta. Uh-huh. Era hechicero?
3: Tu l'altre dia ho preguntaves, perquè, això, per les xarxes.
5: Sí, ho deia ja per les xarxes socials, no? Uh-huh. Hechicero catòlico. Uh-huh. Perquè, clar, de què estem parlant? No, és que des de l'altre món, des del cel o on sigui, si algú s'encomena al Gaudí,
6: sí,
5: fa un miracle des d'allà, no? I li torna la vista o le cura del càncer.
6: Sí, sí.
5: A veure, siguem seriosos, eh? Uh-huh. Això no té res a veure amb el tema de les creences, perquè a tu pot agradar-te molt la religió catòlica, el Jesús i el seu missatge, però... Sí, nosaltres aquí som catalans, tenim una mica de seny, no?
3: I rauja.
5: I a veure, tenim que ser una mica més seriosos en aquest tema, no? Jo crec que això és una autèntica barrabassada. Menys mal que el Papa no ho va fer, perquè jo pensava, ja veuràs...
6: Ja veuràs.
5: El dia aquest de la benedicció de la Torre de Jesús, segurament parlarà de... la beatificació del Gaudí.
3: No ho va fer.
5: Menys mal.
6: Sí, sí.
5: Menys
3: el tracte de venerable i punt.
5: Ja està, de venerable, que està molt bé. Això de venerable.
6: Espera, perquè tot això comporta un negoci important,
5: també. És que és un negoci, és un tema d'un negoci.
3: De fet, en el Vaticà s'està estudiant una prova que està pendent de les proves científiques del que seria un possible miracle. Miracle, però... Però ho tenen molt, com diu el Carlos, no? Ho tenen molt d'aquella manera de dir,
5: escolta,
3: siguem prudents, per favor.
5: Sí, sí, sí, això sí. És una, simplement per agafar la marca, perquè la marca de Gaudí és del domini públic en aquest moment, però sí, clar, si ja ho beatifiquen, arribarà un moment que la marca de Gaudí ja no és nostra, serà de l'Església.
3: No, clar.
7: Mira, estem parlant de Gaudí, estem parlant de Güell, i també hem de parlar de... la colònia Güell.
5: Oh, fantàstica.
7: I a la cripta, en Gaudí té total i absoluta llibertat de fer les coses com li doni la gana. I crea les columnes aquelles inclinades que hi ha l'anècdota que diuen que ni els propis treballadors creien...
4: Que allò ho entès, no?
7: Que allò ho entès.
5: Sí, sí, sí.
7: Hi ha és aquest un dels miracles que va fer Gaudí, convèncer la gent que allò s'aguantaria, o que s'aguantin les columnes.
5: Sí, sí, sí, sí. Has estat allà, que segur que sí.
3: Home,
5: sí,
3: clar,
5: sí, sí, sí, hi ha una columna que està serrada, no? Allà
4: sí,
5: fora.
4: Sí,
5: sí, sí. Hi ha dos.
6: Hi ha dues,
5: Hi ha dues, sí. I una d'elles és la que va... fer la prova per dir-li allí al treballador, mira, veus com sí que funciona? Perquè funciona no per la columna,
6: exacte,
5: sinó per tot el conjunt, sí, no? Sí. De,
7: això, de l'obra. De forces.
3: Sota, jo no sé
6: em van
3: si...
6: explicar l'anècdota d'això, no? La saps?
5: Sí, sí.
3: Sí?
5: Sí, sí.
6: Bueno, explica-la tu, doncs.
5: Bon, no, no, ja la pots explicar. No,
3: explica-la.
6: No, és que l'anècdota... hi havia una... Jo vaig tenir la sort, jo, durant molts anys anem a estar jugant a bàsquet allà al Sant Lluís, que era l'equip que hi havia allà, hi havia allà al costat mateix, on hi havia hagut l'obrador del Gaudí,
3: sí,
6: allà
3: sí,
6: va
3: sí,
6: haver-hi
3: sí,
6: la pista de bàsquet. I els meus germans i jo havíem jugat allà 5 anys. I resulta pues, que vam conèixer el Vicenç Boloix, que era un senyor que en aquell moment feia com de sagristia, el sagristà de la... I em va explicar algunes anècdotes que llavors explico jo a la gent. I en aquest cas, resulta que hi havia un... deien allà els mestres treballadors, deien, diu, aquesta església, diu, tindrà més renecs que no pas precs, que no pas pregàries, perquè quan arribava don Antoni, o don Anton, depèn de com d'allò, arribava i era molt seu. I deia, això s'ha de fer així. I si no es feia així, ho feia tombar, i feia tombar i tornar-ho a fer. Si ho feien malament la segona vegada, no cobraven la setmanada. O sigui, ojo que... I què passa? Els hi va fer aquestes inclinacions, aquestes hipèrboles parabaloides, etc. I llavors van dir, això no s'aguantarà. I això no s'aguantarà, don Antoni? No, no, perquè és que no, perquè no s'havia fet mai de la vida, això. Llavors dic, va, poseu-li les dues columnes aquestes que després va fer serrar, i resulta que quan els va tenir tot fet, va dir, ara tombeu les columnes. Que això caurà. I va dir, fora, es van fer serra i van quedar i no va caure. I aquesta és una mica la...
5: Sí, sí, sí, sí.
6: La història aquesta, perquè...
3: Bueno, de fet, no, ell d'alguna manera és l'inventor de fer les maquetes al revés, amb aquells contrapesos,
5: sí, sí, que ho tenim allà al centre d'interpretació, sí, de la Corona Güell.
3: Sí, sí, i tant,
5: això es pot veure. Per cert, m'hem recordat d'una cosa, això que estem parlant d'aquí, d'historietes curioses. Antoni
6: sí,
5: i el Palacio d'Astorga va firmar com Antonio.
6: Antonio, sí.
5: Antonio.
3: Antonio.
5: Antonio Gaudí, perquè si no s'enfadaven.
6: No, però a més, amb aquell temps ja començava a tenir un catalanisme a ultrança. Però encara...
5: Sí, però clar, estava allà al Palacio d'Astorga, molt espanyol, i allà no podia firmar com Antoni Gaudí, tenia que firmar com Antonio Gaudí, va firmar com Antonio Gaudí.
3: Això és quasi una imposició.
6: Los botines i el capricho.
3: Escolteu, per cert, que parlàveu de possibles miracles, jo crec que, no sé si ho sap l'Església Catòlica o no, però si s'agafessin això ja en tenen un de miracle, perquè per qui va passar, i per nosaltres és un luxe, vàrem entrevistar en el seu moment a l'Etsuro Sotó, tu te'n recordes,
5: va tenir un munt de problemes,
3: molts, i encara en té, encara en té.
5: A vegades passar per la porta una altra vegada que no, però això passa amb...
3: Bueno, que al final és l'escultor que encara és viu, i és el darrer escultor de la Sagrada, i ho dic perquè ell mateix va dir, oh, és que jo no és que tingui masses creences, però jo en principi, al Japó, jo era budista i em sí. vaig tornar cristià.
5: Era sintoista, sí.
3: sintoista. O sintoista, sí, i sí, em vaig tornar cristià, ens deia, sí, ens explicava sí. nosaltres.
5: Bueno, és obligat, eh? Oh, li van obligar, eh?
3: Clar, però t'ho dic perquè això es pot agafar com un miracle, potser, perquè normal, jo he vist molt alguns cristians tornar-se al sintoisme o al budisme, però no al revés, no?
5: No, aquí... No, bueno,
3: dic
5: és
3: en clau broma, també, no?
5: És broma, perquè, clar, tots els treballadors d'allà tenen que estar... Sí, sí. bautitzat.
3: Batejat, sí, sí. No, però que ell no se n'amaga, eh?
6: Jo ara, ja ara vaig llançar una cosa que en petit comitè la vaig repetint de tant en tant.
3: Sí, sí.
6: La Sagrada Família té 12 torres, bueno, tindrà 12 torres, que són els 12 apòstols, 4 evangelistes,
3: sí.
6: la Verge Maria
3: sí.
6: i Jesús. I Sant Josep.
3: No, hi és.
6: Perquè, perdona, no, hi és. No hi ha cap torre. Per,
3: no, torre no, però cap... la figura de Sant Josep hi és.
5: Home, sí, és clar, a la façana del naixement, al costat del bou.
3: Correcte.
5: Molt simbòlic. Sí, perquè si ja. tu te n'adones està el bou, les banyes i el José sí. davant del bou.
3: No. Escolta, ell riu, però aquí hi ha alguna cosa que grinyola, no?
5: Tu saps que el Talmud dels jueus diu que el pare biològic del Jesús no va ser Josep,
3: un centurió, sinó... Un centurió.
5: Va ser, sí, sí, el Julius Tiberius i Ben Pancera, no?
3: Sí, el Pancera. Sí, sí. El Pancera, el famós sí, sí. Pancera, que ve de Pantera Negra i de no sé què. Sí, no, que sí, sí, sí. alguns
5: van trobar la seva tomba, que està a un museu sí. d'Alemanya en aquest moment.
3: Sí, sí, sí exacte, sí, sí. No ho sé, totes aquestes coses grinyolen per tot arreu. El més important, jo crec, que és en Gaudí i que la màgia d'en Gaudí té molt a veure amb la maçoneria, estic d'acord, perquè sí. al final els seus valors que són imitar la naturalesa, que d'alguna manera això és el que diu la maçoneria. Sí, en la naturalesa sí. ho trobareu tot.
5: Però no es pot dir, eh? El tema de Gaudí era modernista i s'inspirava a la naturalesa. Mm. Bueno, això està prohibit allà a la Sagrada Família. No es poden dir aquestes coses.
3: Bueno.
5: Perquè, clar, això, te tiras piedras sobre tu propio tejado, no? O sigui, sí, sí. no es pot parlar d'aquest tema, però sí que és veritat que el Gaudí ho va deixar allà a la façana del naixement, perquè el Gaudí està a sobre d'una barca que es diu la barca de Sant Josep i sí. la barca de Sant Josep entra directament a una cova que és el cavall Bernat el nostre cavall Bernat
3: sí,
5: de
3: Montserrat
5: i surt per la part de la llum, no? Això és el mito de la caverna de Platón. És precisament com funciona el tema de les iniciacions dintre dels mons exotèrics del Rosacreus i de la maçoneria.
6: Mira, ara parlant de maçoneria, amb el teu llibre, que resulta que l'Eusebi Güell,
5: sí.
6: A l'hora de fer el Parc Güell, sí. també va voler fer comercialitzar unes aigües. Parla d'això, que això és molt desconegut i a mi em va agradar molt quan ho vaig elegir-ho.
3: Hosti.
5: Sí, agua de mesa, no?
6: Sí.
5: Sarva, que és aquesta aigua que sortia d'allí directament de la font.
4: Que brillava del manantial d'allà.
5: Sí,
4: no?
5: Que encara està allà, eh? Està tapat.
3: Sí?
5: O sigui, tu passes a la sala hipòstila aquella sí. de les columnes, allà al fons, encara està tapada aquesta font, però, bueno, rezuma aigua, no? Sí. O sigui, ja es veu allà, sí. no? I era aquesta, no? Que estava Exacte. Totalment mineralitzada. I, bueno, li va posar el nom de Sarva a l'aigua embotellada. I Sarva és la mare vídua del constructor del Temple de Salomón, no? I això significa sí, sí, que sí, sí. és molt maçònic, clar.
3: Carai. Déu-n'hi-do, si no volíeu proves...
5: N'hi ha unes quantes.
3: N'hi ha per donar i vendre.
5: Sí.
3: Què més?
5: No la veu, no veu aquestes proves. Bueno. Però a mi, bueno, és la part que... Una de les parts que m'interessa el Gaudí. N'hi ha unes quantes més, però aquesta sempre em fa moltíssima gràcia per la meva part, no? Perquè, clar, si jo soc maçó, doncs m'interessen aquestes coses seguríssim, no? Però, bueno, n'hi ha moltes històries al voltant de Gaudí.
3: I després el tema de la seva mort, no? Tot plegat, que l'acabin confonent...
4: Amb un
3: cap d'aire, oi?
6: Això era normal,
5: això
6: eh?
5: Això és...
3: Bueno, que al final...
5: Sí. Ja, però és que ell anava de l'obra, no? O sigui, si tu estàs treballant a l'obra...
7: Vas expulsat.
5: Vas d'aquella manera, no? Perquè diuen, no, és que el Gaudí és que al final de la seva vida... No, escolta, és que estava treballant i anava com anava,
3: clar,
5: no?
3: Clar.
5: Bueno, li va passar amb això del tramvia, però no s'explica una cosa que és molt interessant, que diuen, no, és que no van saber que era el Gaudí, perquè no ho van mirar. Perquè a la butxaca del Gaudí, i això està testificat, va aparèixer targetes seves, i a les targetes posava A. Gaudí, o sigui, ho posava algú, bueno, no ho va mirar.
4: Això
5: no
4: és com mirar. M. Rajoy, ningú va
3: saber.
5: Doncs, o sigui, van agafar aquest home, el van posar allà i no van saber per què. És que és una cosa molt estranya.
4: Sí.
5: Doncs el primer que fas és mirar, no? Que li van trobar unes claus, les claus de la casa.
3: Clar, el que passa que físicament estava tan demacrat l'home, perquè es veu que...
5: Bueno, home, la topada
3: estava...
5: va ser...
3: No, que estava... No, i a més... que estava desnutrit i que es cuidava poc, no?
5: És que era vegetarià. Jo també sóc vegetarià,
3: Era vegetarià. A veure, que això del tramvia... Jo sóc tan gaudinià que jo sempre he dit que en Gaudí no va ser atropellat per un tramvia, que en Gaudí és l'única persona que ha estat capaç d'aturar un tramvia. Ell sol.
5: Sí.
6: Bueno, amb la mort de Gaudí hi ha una altra anècdota que entraria dins d'això del tema de la maçoneria, que és que quan estava cos present, però mort, a part de que li van fer la figura aquesta de la cara i tal, resulta que li van posar un davantal maçònic blanc a sobre. Sí. Que esclar, no se'l va posar ell, evidentment, algú li va posar.
5: Sí. Algú li va posar, però, bueno, jo al principi pensava que sí. O sigui, es veu a la foto el manil blanc d'aprenent.
6: Sí.
5: Però ara tinc les meves dubtes, O sigui, el pas del temps, perquè, clar, com que jo ho has comentat abans, bueno, sé molt del tema de la fotografia, I, de fet, estic treballant també aquí entre mig de setmana al Prat de Llobregat, al Centre Cívic del Prat de Llobregat, donant classes de fotografia. I fa poc he escrit un llibre que es diu Com se falsificó la Sabana Santa, que parla de la fotografia medieval.
3: Sí, senyor, ho recordo.
5: Doncs vaig fer una investigació més a fons d'aquesta fotografia i la vaig passar i escanejar i bueno, veig que... aquí hi ha alguna cosa rara. No crec que sigui finalment un manil, O sigui, ara ja... No crec que sigui un manil. Crec que probablement sigui un llibre,
3: Ja llibre?
5: Estic convençut.
3: Sí. Què dius ara, sí?
5: Sí, és un llibre obert, sí.
3: Val. També molt de simbolisme, no? Al final?
5: Sí. Sí que és veritat que tothom desfilava davant d'una pedra bruta.
6: Sí.
5: Això sí que és veritat. I bueno, és una, que també seria una cosa molt curiosa, perquè la pedra bruta és una pedra de maçó, de constructor, no? I està a totes les lògies maçòniques d'aquí, de Catalunya i d'Espanya, no? I bueno, doncs però clar, aquesta part jo ara mateix ja no la veig. Ja saps que bueno, si és una persona que investiga, doncs
6: trobes coses
5: i si t'has equivocat ho has de dir també, no?
6: I per què no?
5: Ah, i tant.
6: No, i és que a més això otorga credibilitat.
5: Sí.
3: Déu-n'hi-do.
7: Hi ha una cosa que em llama l'atenció, i és que tinc entès que quan Eusebi Güell mora, els fills d'ell deixen de financiar en Gaudí.
5: Sí.
7: Quin és l'origen d'aquest conflicte?
5: No se sap. Crec que es van enfadar per algun motiu. Jo crec que es van enfadar, no els fills, l'Eusebi Güell es va emprenyar amb el Gaudí per algun motiu. No sé quin seria aquest motiu, però se'ls va emprenyar. I al final, doncs, li va deixar de financiar coses. Perquè el pare
7: Güell... Però ja va ser el mateix Eusebi Güell, van ser els fills.
5: No, va ser el mateix Eusebi Güell. Perquè el Parc Güell no està acabat i hi ha moltíssimes coses que no estan acabades de les obres de Gaudí per l'Eusebi Güell. O sigui que aquí va passar alguna coseta que no sabem. Avui en dia segurament sí que ho sabrien, però clar, en aquella època una mica més difícil, no?
6: Jo tinc dues preguntes. Una del final, que és la pregunta punyent, i aquesta, si haguessis d'escollir un únic indret per mirar-lo amb uns altres ulls, quin seria i per què?
5: Indret de Gaudí?
6: No, jo diria que qualsevol, el que més
8: et sobta, el que més t'agrada, el que més escolliries, dir, aquest és el primer, és el number one.
5: El number one. Ostres, quina pregunta. És que hi ha tantes coses que m'agraden aquí a Barcelona.
8: Ja ho sé, ja.
5: Bueno, hi ha una cosa que tinc ganes d'anar una altra vegada i que cada vegada sàpiguem una mica més de tot això, el simbolisme de Laberint d'Horta.
3: Impressionant, també.
5: És impressionant, sí, sí, sí, sí, és impressionant. És un lloc, en realitat. És un lloc. I a més a més està al costat del camí Sant Jaume.
3: Clar.
5: I ho va fer el promotor de l'Acadèmia de les Ciències i les Artes, el senyor Desvalls. Aquest senyor també era maçó. I és molt curiós perquè va saber de la relació del Laberint d'Horta amb el tema del joc de l'oca.
3: Clar,
5: i per aquest motiu va posar allà la parada del laberint.
3: El camí de Sant Jaume també, relacionat amb l'oca, tot plegat, els laberints que al final són també simbologia, oi? Escolteu una cosa...
5: Sempre, que ara està en fase de restauració, eh?
3: Imagina't que...
5: El que passa que està tancat per aquest motiu de la festa porcina.
3: Escolteu-me, a dos minuts, ara sí, hem de deixar anar els titulars i sobretot la pregunta punyent. Que amb ella li has fet alguna vegada?
4: Mm-hmm.
3: Sí, home, esclar, repeteix pregunta punyent.
8: Bueno, és que aquesta pregunta sempre té molt de suc.
5: A veure.
8: La truita de patates, en ceba o sense?
5: En ceba.
6: ho tenia apuntat aquí de l'altra vegada, que també t'ho vaig preguntar.
3: Bueno, ha estat una prova per dir, a veure si és capaç
4: si
3: de canviar. De... Sí, si es contradiu, no?, una mica.
5: No, en ceba. En ceba, l'original.
3: Molt bé. No? Doncs va, deixem anar els titulars d'avui, no, Henry?
4: Re, molt interessant, he escoltat tot el que ha explicat el Carlos.
3: Molt bé, molt bé. Lluís, deixo ara.
9: Gaudí desvelat. El misteri compartit amb el Xavi Güell.
3: Fantàstic, fantàstic. Miliu!
8: Si vols llum, deixa que el Carlos més t'il·lumini.
3: Mira, mira, ves per on.
5: Gràcies.
3: No porta llinterna, però il·lumina.
5: Estàs convidat a una cervesa.
3: A veure si jo em guanyo la meva ara, va, perquè va per aquí. Escolta.
5: Tu has de treballar aquí.
3: Sí, Carlos Mesa, periodista, fotògraf, guia oficial de Barcelona... Bon tertulià, bon company, moltes coses, no serà mai reconegut com un bon oftalmòleg, però aclara la vista.
5: Doncs molt, molt agraït per aquesta frase.
3: Sí? Tinc la cervesa o no?
5: Sí, i tant. Bueno, tu i jo ens veiem allà a, com es diu aquello dels pins, no? A Gavà, no?
3: També, també, no?
5: Al restaurant aquest.
3: Sí, sí, és veritat. Algun cop ens hem vist al restaurant de...
5: Allà ens veurem, allà prendrem.
3: Bueno, no, ens veurem també abans, no? I en d'altres llocs.
5: Sí, segurament.
3: Escolta'm, has triat cançó.
5: Ah, sí, sí, sí, sí.
3: Deixa-la anar, que marxarem amb la cançó que has triat.
5: Doncs, a l'Amperson Project, la cançó dels anys 80 dedicat a Gaudí i la Sagrada Família.
3: Que bo, que bo. Molt bé, escolta'm, Carlos, com sempre, un luxe que comparteixis amb nosaltres estonetes, que inverteixis el teu temps també de tant en tant, doncs amb aquest programa, i què dir-te, que molta sort endavant i a desvetllar més coses, tant com puguis.
5: Doncs moltíssimes gràcies i fins la propera.
3: Fins la propera.
5: Bueno, dintre de 4 anys, no?
3: No, home, no, abans i tot. Henry, Emilio i Lluís, hem gaudit del Gaudí, sí o no?
9: Sí, n'hem gaudit.
3: Que vagi molt bé, fins ben aviat.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: La partitura de la República. L'espai de la bona música.

0: Dos quarts i... cinc minuts, sis minuts ara ja, de 10 del matí, és divendres i, per tant, això que comença a escoltar-se és, evidentment, la partitura de la República. I sempre ens agrada, doncs, començar amb... una miqueta de música per aquí darrere que ens doni l'entrada, la presentació, a què és el que avui passarà. Molt bon dia, Ricard Peris, doctor Peris, els divendres, només els divendres, eh?
1: Bon dia, Mareu, bon dia, Sant Boi.
0: Què tal
1: estàs? Tots aquells i aquelles que a aquestes hores us agrada gaudir de la bona música.
0: Sí, senyor, i estem escoltant per aquí darrere el que serà una mostra del que ve a continuació. No cal dir que el tractament del que estem escoltant, d'aquestes cordes, d'aquests instruments, és exquisit, Ricard.
1: Bé, no només exquisit, sinó que a mi em porta uns records molt agradables, no?, de la meva joventut, diguem-ne.
0: Que bé, molt bé, no?
1: I escolteu, avui us està acaronant la música del trio Tico.
0: Sí, senyor.
1: I a l'altra banda de les zones tenim en Jordi Nogué, Jordi Morell. Bon dia, Jordi.
2: Hola, bon dia.
1: I amb el Carlos Coronado. Bon dia, Carles.
2: Bon dia, què tal?
1: Bé, bé.
0: No molt, tan
1: bé
0: com molt bon dia, Carlos, Jordi, en representació del trio Tico. Moltes gràcies per voler compartir una estona amb la República Santboiana, la partitura, vaja, de la República.
2: Moltes gràcies a vosaltres per invitar-nos.
0: Faltaria més. Ricard, ens presentes una mica què significa el trio Tico?
1: Bé, ells ens explicaran ara una miqueta d'on ve la cosa. Jo he de fer un apunt, que després mirarem si estem d'acord o no. Ara estem escoltant el seu darrer part del seu darrer treball, que es diu Pensaments, i que a mi, als meus 71 anys ja, sí, Amadeu, em recorda tant a finals dels 60, primers dels 70 i la música laietana. Què en penseu vosaltres dos d'això? Estic errat o va per aquí la cosa?
2: Home, hi ha influències com per exemple ara escoltava, no, el baix d'en Guillem en el solo que fa a Joia, i és molta influència d'en Carles Benavent, per exemple.
1: Per
2: no?
1: exemple, sí. Sí,
2: sí. I després, no música laietana, però, Carlos, tu, per exemple, molta influència d'en Toti Soler.
3: Sí, també molt.

0: Ah, cantante ja estava actiu per aquella època, vull dir que sí.
1: Clar, no, home, sabeu, en un moment donat, ja quan des del vostre segell, Microscopi, ens van enviar la referència vostra, vaig dir, coi, aquesta gent ha escoltat a grups com Iceberg, com Om, no? Vull dir, tota aquella gent, Sisa, Pau Riba, bueno, en fi, tota aquella gent que va conformar un univers musical realment interessant, no? Parlem-nos una miqueta d'aquest treball de Pensaments.
0: Bueno, aquest és el nostre primer disc com a trio. El que passa és que hi ha peces en les que apareixen també altres integrants.
1: Sí, que anava, després anava a comentar qui són. Però bueno.
0: Perfecte. Clar, el trio Tico el vam... Uh-huh. Bueno, portem tocant junts des del 2022. Uh-huh. I ja feia prop d'un any que preteníem fer un disc amb cançons pròpies. Hi ha dues peces que són a trio. I les altres, doncs, hi ha col·laboracions puntuals.
1: Sí, veig que, bueno, parleu de la Maria Quatrecases, del Xavi Molina i de la Carlota Bruguera, que, si voleu, doncs, a veure, des d'aquí, us enviem una salutació pels tres, també,
0: I tant.
1: Molt bé. Va, estàveu parlant del disc. Vinga, endavant.
0: Sobre el disc, i aquestes col·laboracions.
2: Mm-hmm. Sí.
0: Doncs, aquest primer disc, el que volíem era transmetre a través de les flors del pensament, no? Aquestes flors tan, tan precioses, que són petites, no són allò, a vegades no pensem en altres tipus de flors quan volem regalar les roses, per exemple, no? Tulipes. I aquestes flors a vegades són molt de petita decoració, però són molt suggerents i després tenen diferents colors, i amb aquests colors el que volíem fer a través de la música era vincular-les a emocions.
2: Ja. Yeah.
0: I després també fem un treball, al final hi ha hagut un treball a tres bandes artístiques que intervenen també en Lluís Bruguera amb la pintura, mm-hmm, i l'Arnau Sargatal amb la poesia. Mm-hmm. I aquestes col·laboracions el que volen és reforçar també aquestes emocions, no? Hi ha sempre el trio Tico, mm-hmm, i després
2: sí,
0: doncs,
2: sí,
0: altres instruments que ens ajuden a reforçar aquestes emocions.
2: Jo perdona que ho digui d'aquesta manera, però a mi em suggereix, escoltant, i remenant per aquí i tal, i una mica aquells moments d'investigació, deixa'm dir-ho d'aquesta manera també, que fem amb el Ricard. A mi em sembla com aquell que està posant les coses en ordre en un paisatge. Un paisatge, no sé si imaginari o no, però un paisatge que al final li vol donar contingut a tot plegat, el missatge.
0: Sí. Sí, bueno, vam partir d'això, de la flor del pensament.
2: Sí.
0: I després teníem molt clar la vinculació pintura, no? Pintura i música.
2: Uh-huh.
0: I després la poesia va venir després a través, doncs, d'aquest material que ja havíem treballat.
1: Molt bé.
2: Jo ho trobo, a més a més. Mira, se'ns ha penjat un, però ara el recuperarem. Jo ho trobo des del punt de vista fins i tot experimental, i que no s'entengui quan dic experimental és que estiguin experimentant, no? Perquè ho tenen claríssim, i el que fan, Ricard, ho fan amb tota la consciència, però una mena d'experiment molt xulo, no? Al
1: sí,
2: final.
1: És sentint el treball aquest, no? El pensament, és, no sé, es veu una cosa molt, molt, molt acurada, molt ben feta, amb molt de carinyo, no? Diria jo, no?
2: Sí.
1: És,
2: sí, sí, sí.
1: Aquell so mediterrani, no?
2: Que... Crec que els tornem a tindre aquí, sí? Carlos i Jordi.
3: Hola. Ja hi tornem a ser.
2: Sí,
3: ja hi tornem a ser.
2: Us havíeu pres una estona per fer el cafè o alguna cosa?
3: L'he anat a buscar, ja el tenim aquí.
2: Molt bé. No, escolta'm una cosa.
1: No paguem els rebuts o què passa?
2: Mira, per exemple, Jordi, li estava dient una mica estàvem parlant, amb el Ricard, que al final no vull tildar d'experiment, però que, amb el bon sentit de la paraula, perquè sou molt conscients del que feu, no és provar per provar, però que al final resulta un experiment pels sentits i una mica de dir, ei, a veure si això evoluciona cap aquí o cap allà, o potser, pregunto Carlos i Jordi, o potser més que provar és dir, a veure per on ens porta la pròpia música?
4: Sí, bueno, el que teníem clar és que faríem aquest disc partint de, de les influències de, cadascú. Uh-huh. Vull dir, de la, part de, del jazz, d'en Jordi i d'en Guillem Soler, que
2: sí,
4: és el,
2: sí,
4: el baixista. Per part meva, clar, podia portar més els compassos flamencs, no? Aquest toc més, molt, més, sí, més, uh-huh, més flamenc. Però, clar, el resultat tampoc el teníem clar, vull dir, perquè és, era el nostre primer treball, i en part és un exercici de trobar el nostre propi so com a compositors, també.
2: Clar, però per això dic que de vegades dona la sensació de dir, a veure on ens porta, suposo, a l'hora d'assajar i a l'hora de crear, a veure on ens porta la música, és a dir, no forcem una direcció, a veure fins on anem a espetegar.
0: Sí, sí, correcte. I també ha sigut la primera vegada que la composició ha anat de la mà a la part entre en Carlos i jo, sobretot, uh-huh, i després en Guillem també hi ha portat a altres aspectes, però amb el que és la composició hem anat a la part amb en Carlos i uh-huh, ha sigut, crec, una molt bona experiència i molt, molt productiu. Molt productiu.
4: De fet, vull dir, això queda molt, molt palpable amb el fet de que hi ha peces molt diferents en el disc.
2: Molt, sí, molt. Sí,
4: no només pels instruments, perquè hi ha vegades que tu tens un estil i segons quins instruments hi hagin, doncs sona d'una manera o d'una altra, però és que en aquest cas és la composició en si que fa, bueno, que és diferent.
1: Uh-huh. Sí, sí. Hem començat el programa amb un primer tast del vostre treball, que es diu Joia. Uh-huh. En segon lloc, ens dèieu que poséssim Tendresa. I vaig a demanar-li a l'Albert que ens la posi.
2: Va, un tastet. Un tastet de Tendresa.
0: Som-hi.

0: Re, un bocinet només, un bocinet de tendresa, perquè, esclar, tampoc tenim massa estona, però fixa-t'hi, de vegades els noms de les cançons, dels cançons, dels temes, diuen molt, no? Tu deies, Ricard, hem escoltat Joia, i de Joia passem a tendresa, que al final són elements que segurament s'agafen de la mà pel que volen transmetre, però que una cosa és més física que l'altra. I la tendresa, jo ara li pregunto amb ells, el Carlos i el Jordi, la tendresa, dit això, fins a quin punt també acaba sent un element físic més que sentimental,
1: que aquesta,
0: no?
1: Peça, clar, aquesta peça, el que produeix és tendresa. És música culta,
0: Per això et dic, però que això al final es materialitza d'alguna manera, Carlos i Jordi.
2: Sí, estic d'acord. Home, bona pregunta, la veritat. Tan bona que ara tampoc sabia què respondre't.
0: No, ho veig així.
2: Sí, molt interessant. Sempre cada peça, o sigui, a part de la flor del pensament, que és un color molt concret, vull dir, l'hem associada a una emoció. A una emoció. Sí, associada, o sigui, al color, a l'emoció, i bueno, i la peça tracta de reflectir això plegat, sí.
1: No, i a més us he de dir que bé, a mi personalment em sembla que n'hi ha una producció molt acurada darrere del vostre treball, i que jo no sé si en directe és fàcil reproduir la qualitat que es veu que se sent amb la música
0: d'estudi, vols dir?
1: Vull dir, com ho veieu vosaltres, aquests directes? Com els tracteu, aquests directes?
3: Sí, la veritat és que, bueno, vam gravar a l'estudi, vam gravar tots junts.
1: Sí.
3: Vull dir, es va gravar com es fa, no?, amb música clàssica, amb els grups de jazz, amb aquest tipus de formacions que hi ha com interaccions, i hi ha moments que gravar-ho per separat és més complicat, no? I ho vam gravar tots a la vegada, i el directe, doncs, és el mateix. Després depèn a vegades, no?, del dia, del lloc, però la qualitat, nosaltres mirem de transmetre la mateixa qualitat, i a vegades diria que potser més, no?, perquè el públic et pot fer tocar encara millor.
0: Jo m'imagino, perquè a vegades, escoltant propostes, digue-li similars, per mi tot és diferent, però cada un és cada un, però algunes propostes molt similars a vosaltres, me n'adonc que quan el músic està al damunt d'un escenari, això que deia el Ricard, que no és el mateix l'estudi que l'està davant de la gent, sobretot, veig claríssim, que són concerts que s'han de fer fins i tot pensant en l'espai que ho embolcallarà tot. És a dir, per exemple, ara a l'estiu, música als jardins, per exemple, a l'aire lliure, al capvespre, a la fresqueta, hòstia, és que això sí que és una joia, entenem, no? Per tant, jo us pregunto una mica, penseu a l'hora de posar-ho en escena, penseu en el lloc, és important el lloc, i en el cas de ser un escenari interior, perquè també s'entén que de vegades és així, el tema llums, el tema posada en escena, organitzar-se al damunt de l'escenari, tot plegat, com ho dissenyeu, i si penseu en això?
3: Sí, bueno, sí que en pensem. La qüestió és que a vegades, vull dir, la prioritat és sempre la música, que musicalment soni tot molt bé, i que estigui ben tancadet. Després, clar, la música, bueno, la música és un art viu, i de fet també toquem, bueno, tenim un enfoc jazz, de vegades, i poden passar moltes coses.
0: Clar.
3: Però quan l'escenari és, o sigui, està ben pensat, estem en el seu lloc, i bueno, i és acollidor, doncs evidentment això permet que exploti, o sigui que puguin passar coses.
0: Clar.
3: Però sí que és un tema que tenim en compte.
0: Molt bé,
1: i ara quins projectes teniu a la butxaca? Perquè m'imagino que una vegada heu llançat ja aquest primer disc, alguna cosa us volta pel cap, diria jo, no?
3: Si ens volta ja el proper projecte, voleu comentar?
0: Sí, sisplau.
3: Doncs la veritat és que sí, som força inquiets i ja ens està voltant focalitzant molt en poder portar aquest projecte arreu i a diferents escenaris. Ens agradaria moltíssim, no?, poder transportar aquest concert arreu. Però sí, estem ja planificant el proper, la veritat és que sí.
0: Molt bé, molt bé. Doncs, escolta, ja ho sabeu, ens ho expliqueu a nosaltres, que ens agraden les exclusives i que ens agrada avançar-nos al que vindrà sempre. Hem tornat a perdre la comunicació. Sí. No sé si amb els dos o amb algun d'ells. Crec que amb els dos, i això és perquè està fallant res, alguna cosa de la línia.
1: O tenen poca cobertura o no paguen línia. O no paguen el rebut.
0: No, home, no ho fotis, segur.
1: No, a vegades.
0: No, però si la trucada l'ha fet nosaltres. Ja,
1: No. Però sí que paguem.
0: Bueno, escolta'm una cosa, per anar guanyant temps, a Ricard, al final el Trio Tico és el que tu deies, que és una excel·lent posada en escena d'una música molt ben triada i molt ben executada i amb una destresa i amb un talent brutal, al final.
1: Sí, la tercera peça, perquè ara el que ens estaven dient, de que cada una...
0: Ja els tenim un altre cop a l'altre cantó del fil telefònic.
3: Bon dia.
0: Bon dia i bona hora. Tornem a començar, eh?
1: Benvinguts de nou, va.
3: Som-hi.
1: No, jo ara estàvem parlant l'Amadeu i estàvem xerrant entre nosaltres dos. No és que no ens importi que esteu aquí, també, vull dir que la cosa quedi clara, però que cada una de les peces que ens heu donat per vestir aquest programa té molt a veure amb uns estats d'ànim, no? I tu abans, Amadeu, parlaves de...
0: Sí.
1: Del jardí. Precisament la tercera, tercera i última de les propostes que ens fa la gent del Trio Tico es diu Jardí, per però l'escoltarem una mica més tard.
0: Perquè se'ns ve el temps a sobre i voldríem escoltar-la sencera.
1: Sencereta,
0: aquesta peça.
1: Bé, en tot cas, sí, dir-vos que des d'aquí tant l'Amadeu com jo us desitgem una llarga i exitosa carrera i que, bueno, pues moltes gràcies per la vostra presència i fins a sempre estarem en contacte i feu-nos arribar qualsevol cosa que vulgueu i que sapigueu que els micros de la partitura de la República Sant Boiana Ràdio Sant Boi estan oberts per vosaltres.
3: Vale. Moltes gràcies, Amadeu i Ricard, i ha sigut un plaer conversar amb vosaltres.
2: Un plaer.
0: Molt bé. De veres, que ho dic, que ho diem, vaja, el Trio Tico, de veres, no deixeu de fer el que feu, no només perquè és el millor que feu, sinó perquè crec que això ens prova a totes i a tots i això ens convé. Vivim uns moments on la cultura, cada mil·límetre de cultura, val el seu pes a mort i necessitem cultura d'aquest nivell, companys.
3: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé, fins la propera, molta sort.
1: I ens posem dins del jardí.
0: Vinga, dins del jardí.
1: Salut i música.
3: Que vagi bé. Salut i música. Adéu, bon dia.
0: Gràcies a vosaltres, Ricard. Ho deixarem aquí, escoltarem Jardí i que crec que és una bona manera d'arribar a les 10 en punt d'això del matí. Ens escoltem i ens veiem properament.
1: Vinga, la setmana que ve, rock and roll.
0: Doncs vinga.
1: Vinga.

0: En punt les 10 del matí. Una fuita de gas amb un incendi posterior ha afectat un local de l'avinguda del Port de Mataró al Maresme. Segons les primeres informacions, una persona ha hagut de ser atesa. Els bombers treballen amb la companyia per controlar i aturar la fuita. La inflació s'eleva una dècima al maig a Catalunya, fins al 3,1%, per sota de la mitjana de l'estat espanyol. Els carburants, de resultes de la guerra a l'Orient Mitjà, continuen empenyent la inflació a l'alça amb un encariment de prop del 16% respecte del maig de l'any passat. El pacte europeu que endureix la política migratòria entra avui en vigor, s'acceleren les expulsions d'immigrants, es redueixen les garanties d'asil i contemple la creació de centres de deportació a països tercers. Les autoritats rebaten les crítiques de les ONGs afirmant que aquestes mesures acaben salvant vides. El PP retreu la passivitat europea davant la crisi migratòria i fa una crida a generar vies segures per afrontar la tragèdia migratòria. Des de Gran Canària també ha exigit el dret de les persones a viure amb dignitat. Lleó 14 viatja avui a Tenerife, on es reunirà amb diversos migrants abans de tornar aquest vespre a casa, al Vaticà. L'Iran diu que encara no hi ha cap acord amb els Estats Units sobre la fi de la guerra i refreda la possibilitat de firmar un pacte que, segons Donald Trump, és imminent. El president nord-americà ha assegurat que l'acord es ratificarà a Europa els propers dies. Nit tranquil·la a Belfast després de dos dies de violència racista instigada per l'extrema dreta. La policia havia reforçat expressament el seu desplegament sobre el terreny. I la crisi climàtica i l'augment global de les temperatures ha portat una vintena d'experts internacionals en salut i canvi climàtic a alertar la FIFA dels efectes negatius per als futbolistes de jugar en condicions extremes en competicions com ara el Mundial. Aconsellen rebaixar els barems que fixen les pauses d'hidratació o la suspensió del partit.
1: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
2: Bon dia, Carme. Ha començat el Mundial de Futbol i ho ha fet amb els dos primers partits del grup A. Mèxic 2, Sud-àfrica 0 i Corea del Sud 2, Txèquia 1. Avui, a partir de les 9, Canadà, Bòsnia. El Barça de bàsquet guanya el Tenerife per 97-89, el segon partit de les semifinals de la Lliga CB i posa el 2-0 a la sèrie. Demà, primer matchball per als blaugranes per classificar-se per a la final. Avui, a les 8 del vespre, el Joventut intentarà igualar el play-off amb el València. L'Atleti Barceloneta es classifica per a la final de demà de la Champions masculina de waterpolo, on es trobarà el Prorreco Italia, i José Mourinho torna al Real Madrid, signa per les tres pròximes temporades.
0: I el temps, sol arreu del país. Avui la temperatura tira cap amunt amb valors de fins a 33 graus. Al cap de setmana la calor serà més intensa de ple estiu. Farà sol amb alguna tronada a la tarda de diumenge al Pirineu i el mar estarà tranquil.
1: Trescat Info.

After Samboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Samboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsamboi. Pool Party, festa de final de curs. Per celebrar el final d'aquest curs escolar i donar la benvinguda a l'estiu, obrirem la piscina municipal de La Muntanyeta només per a vosaltres. Si tens entre 14 i 20 anys, ets de Sant Boi o bé estàs estudiant en un centre educatiu de Sant Boi, t'esperem a la Pool Party. Divendres 26 de juny, de 8:45 a les 11 del vespre, a la piscina municipal La Muntanyeta. Amb espai lliure, música a càrrec del DJ Fat Duo i més sorpreses. L'aforament és limitat i la inscripció obligatòria. Menors de 16 anys, cal autorització per entrar, i estudiants de Sant Boi no empadronats, cal justificant del centre d'estudi. Més info i inscripcions @joventutsamboi i al WhatsApp 673-03-64-95. Organitza Unitat d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.

0: 9 minuts pràcticament passen de les 10 del matí. És divendres i aquí sempre tanquem paradeta amb dos genials artistes. Per una banda, la Pilar Ordóñez, ja ho sabeu, i per l'altra, el Josep Maria Reventós. Anem a pams, cadascú a lo seu. I ara el que toca és la Pilar Ordóñez, que la tenim a l'altre cantó del fil telefònic amb una de les seves desventures habituals. En aquest cas, crec que al metro. Ella ens ho explicarà. Molt bon dia, Pilar.
1: Molt bon dia, Mabel Alemany, i a tothom de la República Cambojana.
0: Déu-n'hi-do. Estàs al metro. Des d'aquí sentim el rerefons. Sí, sí.
1: Ara mateix està arribant un metro. Et escolta?
0: Sí, sí, més o menys, sí.
1: Sí, és terrible. Per a mi és terrible. Amb Nací tinc els caps postos.
0: Val, però què estàs, al metro de Madrid?
1: Sí, al metro de Madrid, en Pacífic, que hi és la parada on em vas baixar del tren.
0: Sí, quina parada?
1: Per parlar amb vosaltres. I després tornaré a pujar al tren,
0: clar,
1: al metro.
0: Quina parada? Quina parada?
1: Pilar... A Pacífic.
0: Pacífic. Molt bé, molt bé.
1: Sí,
0: vale,
1: perquè és
0: vale.
1: la línia 1. I amb aquesta línia ja aniré directament a Totxa, Renfe.
0: Ja, ja. Sí, bé, estic veient que serà tot molt difícil. Deixa'm saludar el Josep Maria Reventós. Bon dia, sí. Josep Maria.
2: Bon dia, però bueno, connexió en directe amb la vida la diària al metro. De...
0: Sí, sí, sí. I la vida madrilenya castiza.
2: Quina està? No, Pacífic, eh? No trobaràs aquí una que digui Pacífic, eh?
0: Sí, però suposo que no va pel mar, per l'oceà.
2: No,
0: suposo
2: per Pacífic en general.
0: Sí, una mica el missatge del papa, siguem
2: sí.
0: pacífics tots. I...
2: Mira,
0: molt bé.
2: Tot
0: va, doncs mirarem de fer-ho fàcil.
1: Però el papa ja es va marxar?
2: No,
0: està a Canàries.
1: No, però de Catalunya. Quan va marxar de Catalunya?
0: Doncs, home, ahir pel dematí s'anava cap a Canàries.
1: Ahir jo no vaig trobar un bitllet d'AVE perquè tots els trens estaven complets.
0: Ja.
1: Eren complets.
2: Molt malament, això.
0: Doncs no sabria dir-te jo el per què, però vaja, ell no, vull dir, no fa servir l'AVE per anar a Les Palmes.
2: No crec.
0: Fa l'avió.
2: No ho crec.
0: En principi.
2: Bueno. Doncs, ell ni ningú, per anar a Les Palmes amb l'AVE, no crec.
0: Escolta, mira, ja la tens. Sí. Escolta, fem-ho fàcil, okay. Pilar, fem-ho fàcil perquè, esclar, no cada dia doncs es fa una secció des del metro i de Madrid.
1: Però va, també té la seva gràcia,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, no, o sigui, sí, i tant que sí.
1: Del metro de Madrid, aquí la reportera
0: sí,
1: arriesgada
0: sí.
1: i tot
0: sí.
1: això.
0: Pues quasi.
2: Jo ho trobo des d'aquesta banda, sí, de reporterisme.
0: És
2: sí,
0: xulo.
1: Sí.
0: Bueno, escolta'm una cosa.
1: Perquè hi és Madrid, però imagina que hi és Nova York.
0: Que té molt de glamour, eh? El metro de Madrid té molt de glamour, eh?
1: Sí.
0: Bueno, escolta'm.
1: És maco, eh? Que està,
0: segur.
1: I ara, amb tantes obres i tot això...
0: Mira, escolta.
3: Estación en curva.
2: Curva, cuidado, eh?
1: Ah, sí.
3: Tengan cuidado para no introducir el pie entre coche y...
2: No, introducir, no.
0: No, però fixa-t'hi. A Barcelona no se sent això d'estació en curva. No poseu el peu on no cal.
2: No hi ha estació
0: en
2: curva.
0: Escolta.
1: En el metro de Londres és Mind the Gap.
0: Sí, sí. No, està molt bé. Bueno, escolta'm una cosa. Fem-ho fàcil perquè tot serà una mica complicat. Quina és la recepta cinematogràfica que ens portes per avui? Va.
1: Mira, avui és una pel·lícula molt interessant i perquè és sobre el tema trans, de transgènere, uh-huh. de la gent que transiciona, però en aquest cas és de la dona que transiciona a home. Entonces és un home trans, un home trans.
0: Val.
1: I dic aquesta cosa perquè en la pel·lícula no es diu en ningú moment, i clar, la gent com jo, que té molts amics i amigues trans, pues de sobte te das compte. Però la gent que no, jo vaig parlar amb el director i va dir-li, però és que no hi ha ni una sola vegada que la pel·lícula diga que aquesta persona és trans i has d'averiguar-ho.
0: Sí, sí.
1: I ja, i ell va dir, ah, sí, no ho sé, no em vaig dar compte, però i és així. Doncs, això és lo interessant, que
0: sí,
1: és una pel·lícula romàntica però en un home trans.
0: Molt bé, fem una cosa, perquè per aquí darrere estem sentint la velocitat vertiginosa del metro de Madrid.
2: Sí.
0: Anem a posar el tràiler i així ens fem doncs una idea més d'això de...
2: Un bocinet.
0: A ella li agrada dir un bocinet. Va,
1: escoltem.
4: Oye, ¿tú qué has hecho todo este año?
5: Trabajar por ahí de temporera.
4: Yo es que nunca me he ido de aquí.
5: Ya, es muy fuerte eso. Me parece muy valiente.

0: Yo no me quiero enamorar.
1: Yo tampoco.
2: Vaja, promet els diàlegs així, em sents,
3: sí,
2: eh?
3: Sí, molt digues, interessant. Digues. La pel·lícula s'estrena avui, eh? Avui en sala.
2: S'estrena avui.
3: Avui a Barcelona, a Madrid, a tota Espanya, i al director i guionista, que ell és un home trans, i es diu Ian de la Rosa, i per això va posar al seu protagonista Ivan, per no posar Ian, Ivan. I aquest home va fer un altre cortometratge, aquest és el primer largometratge, i el primer largometratge com a home, perquè els altres va parlar també de les mateixes coses, de la transició,
2: sí,
3: però
2: sí.
3: Com a dona. I ara és la primera vegada que hi és home i fa un llargometratge.
2: Molt bé, doncs, escolta, una temàtica doncs, que sempre, sempre arrossega molts debats i molts pensaments i moltes reflexions i res.
3: I és interessant, digues? Perquè sí, sí. Mostra la vida normal i quotidiana d'una persona, en aquest cas, en el marco, en el contexto de l'Almeria, del mar de plàstic, de temporeros, de gent que treballa ahí en la fruta i la verdura, recolectant i tot això, i carregant i tal. I és classe social més ben baixa, però que aquestes coses passen en qualsevol classe social, i qualsevol persona té el dret d'enamorar-se.
2: Per suposat que sí.
3: I este és el tema, no?
2: Molt bé, molt bé. Déu-n'hi-do. Fantàstic. Dius que s'estrena avui. Val? Tu l'has pogut visualitzar, eh? Entenc que sí.
3: Jo vaig veure dues vegades, perquè la primera vegada vaig veure en el Ministeri de Cultura, però l'altre dia vam fer un preestreno per a la gent de l'Acadèmia i de la Filmoteca en Barcelona, en la Filmoteca de Catalunya i en el Raval, amb la presència del director i dels protagonistes, que els protagonistes van ser gent del carrer, que no ja són actors, i van a pujar el director a la primera actriu perquè ell necessitava una actriu hispanoàrabe, i va buscar en internet i va a veure aquesta xica que hi era, una cantant, que hi és una cantant hispano-àrabe, i va contratar-la. I després a l'altre xico que van dir-li que ese noi que és trans, però ell està vivint en aquest moment en Londres, i ell va parlar amb el noi, i el noi finalment va fer la pel·lícula. Però ja és la primera pel·lícula per als tres.
2: Sí. Déu-n'hi-do, molt bé, molt bé. Sentim per aquí darrere, que deus estar ja a tota pastilla, no?, per aquests túnels de Madrid, diguéssim.
3: Sí, és que aquí es viu a tota pastilla.
2: Però,
3: de bòlit.
2: De bòlit.
4: Estàs a l'andana, no?, ara, Pilar? No estàs al metro, no? Estàs a l'andana esperant.
3: Sí, estic a l'andana. I estic a l'andana, que a vegades quan passa, per exemple, ara aquest tren que ja va a marxa, va passar a l'andana d'enfrent, que no hi és el turol tan fort. Però ara arriba el d'aquí,
4: Pilar,
3: i el turol és tan fort.
4: Pilar, i ningú et mira malament, perquè estàs aquí parlant català, el teu català? No està, ningú et mira com dient...
2: Home, suposo que ja està superat, això? No,
4: bueno, no ho sé.
2: No està superat a Catalunya.
4: Hi ha gent per tot,
2: No està superat a Catalunya, imagina't.
4: Per això,
3: el que? No? El que la gent m'escolti parlant català.
4: Algú que em digui, què fa aquesta senyora aquí parlant català? No.
3: Què dius? Però si aquí tothom parla en tota la llengua.
2: Ah, bueno. Clar, home. Bueno. Home, què t'havies pensat, home?
3: Sí. I clar, bueno, és igual que el Raval. Jo, com visc al Raval, doncs ahí la gent parla en totes les llengües i ningú s'estranya de ninguna llengua. Perquè hi ha molts. O sea,
2: sí, home. Sí.
3: Clar, jo l'altre dia, ahir en el Raval, vaig anar a la perruqueria i que hi era d'un magrebí i tothom parlant en àrab,
0: i jo parlant en què podia en castellà, perquè aquelles persones no parlaven castellà i jo amb body language. O sigui...
2: Mira, s'ha sentit un xiulet. Penalti pel Madrid. S'ha sentit el xiulet o no? Allà cada cop que se sent un xiulet és penal a favor del Madrid. És broma.
4: El metro que arribava. T'imagines que també arriba al metro i... Ah, Mourinho, ara està.
2: Penalti pel Madrid. Bueno, escolta'm. Veus? Sí, s'ha sentit això, s'ha sentit aquest penal. Bé, escolta'm una cosa, Pilar. Que et provi...
0: Sí, ara més tranquil·la, perquè ja el metro va marxar, saps?
2: Sí.
0: Ara ja més tranquil·la, i a l'andem, que no hi ha gent i tot això.
2: Bueno, escolta'm una cosa, a veure la setmana vinent, què? Perquè saps de què tenim moltes ganes, que ho dèiem abans amb el senyor Reventós. Tenim ganes de que ens expliquis, si la veus, que crec que avui també s'estrena, la darrera pel·lícula, macro pel·lícula de l'Spielberg, El dia de la revelació.
0: Ja, ho he vist l'altre dia.
2: Bueno, a ver si te pone las pilas.
0: Ja, però no pots parlar de la pel·lícula abans de que
2: s'estrene. No, però com que tu tens el privilegi de que a través del Ministeri de Cultura has de posar els cairons aquells de para niños de 16 años o para mayores
0: sí,
2: de...
0: Sí. No pot dir res abans de que s'estrene. Quan s'estrena?
2: Però només avui s'estrena avui i només ens ho has d'explicar nosaltres.
0: S'estrena avui. Avui. Si ho ve divendres ja parlo de tota la pel·lícula de Spielberg, que hi ha molt que parlar.
2: I anirem, amb el Reventós anirem a veure-la i també direm la nostra, ¿vale?
0: Ah, clar, ja serà millor, perquè si los dos ja ho habéis vist, podem parlar els tres de la...
2: A veure com la classifica. Ara si posa lucecitas que marea, no? Jo què sé. Sí.
0: Jo crec que va sortir 12 anys, 12.
4: Jo puc anar-la a veure, aleshores.
2: Sí.
0: No
2: sé,
0: jo
2: sí.
0: Però no vull parlar de la pel·lícula.
2: No, ja ho sabem.
0: És millor que la veig al principi i després parlem i tots junts parlem d'això, perquè hi ha que parlar,
2: Molt bé,
0: hi ha que parlar.
2: Jo crec que sí.
0: Sí, i l'opinió de cadascú serà completament diferent,
2: Segur, també, segur.
0: També en dic això.
2: Bueno, molt bé, aquest cap de setmana et quedes a Madrid, doncs?
0: No, ja, ara estic arribant a l'AVE.
2: Jo em pensava que era un d'aquells viatges que feia ella i aquest cop era
0: en
2: metro.
0: No, ara arribaré a Barcelona i el dilluns retornaré a Madrid una altra vegada.
2: Això em sembla una ministra.
0: La meva vida.
2: Imagina't, la seva vida és això. En el currículum ja apareix. ¿Dónde viven, el AVE?
0: En el AVE, en el metro, al carrer...
4: A les sales VIP de Renfe.
2: Sí, és veritat. Bueno, molt bé.
0: Molt bé.
2: Doncs res, una forta abraçada, com sempre, Pilar.
0: Igualment a tothom de la República Saboyana.
2: Fins la setmana vinent, Pilar. Adéu!
0: Adéu, home.

0: Doncs sí, 5 minuts per arribar a 11:15 i ara ja sí, ara ja és el moment estel·lar de Reventós. Ara ja és el seu espai. Sí. Molt bon dia, bon senyor dia. Reventós.
1: Bon dia, Sant Boians, bon dia, Sant Boianes. Amb aquest divendres post-papa.
0: Sí.
1: Post, no?
0: Sí, jo t'estava beneint.
1: Sí,
0: no,
1: no,
0: no, no,
1: pare.
0: No, per res, perquè...
1: No, perquè ja vinc beneït de casa.
0: Tu ja vens beneït?
1: Jo cada dia...
0: Sí, tu ets molt net, i sí. Sempre vens net, però sí. A més, ben calçat...
1: I beneït, a més.
0: I beneït.
1: Em va sortir de casa, per la benedicció, i vinga, cap al carrer. Val. Jo no surto de casa sense una benedicció.
0: Vols que et sigui sincer?
1: A mi tant.
0: Ara aquests dies està enfeinat i amb coses... bé, que no venen al cas, sí. Però de temes professionals, l'Àngel, i per això, doncs, bé, però torna, se'n va, sí. I no està sempre aquí. I em va dir... En recorda tant que la frase de la setmana pel Josep Maria
1: perfecte.
0: És... Sí. I et soc sincer, no me'n recordo.
1: Ah, no recordo. Bueno, la frase podia ser no me'n recordo. La frase, com a frase.
0: Toma, ja he rebut. Vinga. Sí. No, t'he de ser sincer. Ara ho pensava, dic, per què he de mentir jo? No es menteix mai a l'audiència. Se li diu la veritat. Doncs, senyores i senyors, no me'n recordo de la frase que em va...
1: Jo crec que ja l'hem fet, però relacionat amb això que dius, amb aquest sí. Oblit, sí. Podríem dir la frase, qui no té cap, té cames. Però crec que ja l'hem dit, aquesta.
0: És que aquesta ja ha passat
1: ja
0: per aquí.
1: Ja l'hem dita.
0: És que ja ha passat per aquí. Sí. Bueno, fem una cosa. Sí. Jo vaig rumiar en una,
1: sí.
0: I en el moment que... me'n recordo de la frase,
1: sí.
0: la deixo anar.
1: Fem un parèntesi.
0: Sí.
1: Ara entrem al safareig,
0: sí.
1: I en el moment fem un parèntesi, i després tornem al safareig, no hi ha problema.
0: És que a mi m'agrada ser sempre transparent. Sí. Per què he de dir una cosa per l'altra? Doncs us dic la veritat, que carai, no me'n recordo, no me'n recordo.
1: Ser transparent, a vegades, pot ser un problema, perquè t'imagina que fossin totalment transparents, se'ns veurien les venes, els músculs, i no seria... Els muscles, perdó, bueno, no els músculs. Els músculs serien els ungles del peu.
0: Una mica, l'home invisible
1: sí.
0: Tenia... Quan les coses no li funcionaven del tot,
1: sí.
0: Es veia a mitges. No te'n recordes? I llavors se li veia coses que...
1: Ah, clar, perquè com estava una mica nerviós... No,
0: no ho sé, no em facis dir.
1: El superpoder aquest no el tenia bé i aleshores quedava com difuminat.
0: Sí, ja m'ha vingut la frase.
1: Ah, no, doncs vinga, endavant.
0: I mira que no ve el cas amb sí. Res del que estem parlant,
1: no
0: però veus...
1: El safareig va d'això,
0: sí.
1: És TDAH.
0: Ha anat bé... perquè mentre anàvem xerrant de coses, bueno, sí. No viscerals, però que...
1: Intrascendents, potser.
0: Intrascendents, però alhora també profundes.
1: Sí, no, això no...
0: Compte. M'ha vingut la frase. És una frase... te la pots prendre com una mica gastronòmica, però és així.
1: Astronòmica o gastronòmica?
0: Gastronòmica. Sí, però que no, que sí. Fa referència molt... Bueno, a veure com l'analitzes tu. La millor hora per dinar és quan hi ha gana i menjar... Què et sembla?
1: Òbviament, sembla gastronòmica, però...
0: Molt bé. Gràcies, sí. Gràcies. La millor hora per dinar és quan hi ha gana i menjar.
1: L'aplaudiment és a la frase o que t'has recordat?
0: Les dues coses. No sé, és que això ja no depèn de mi, això ja és...
1: La millor hora per dinar és quan hi ha gana i tens dinar. I tens menjar.
0: La millor hora per dinar
1: sí.
0: És... Però has de fer la pausa.
1: Sí.
0: La millor hora per dinar... Perquè així generes una mica de dir... Bueno, que
1: sí, a veure, quina és la millor hora, no? Sí,
0: la millor hora per dinar
1: sí.
0: És quan hi ha gana i hi ha menjar.
1: Sí, si ens quedem amb el gastronòmic, té tota la raó.
0: Sí,
1: no, però tota la raó no, perquè clar, tu pots... Perquè a vegades tens gana a hores que no toca. I si tens gana i tens menjar, compte.
0: Sí, seria com un toc d'atenció.
1: Jo ara, tot això ja no puc fer. Ja
0: no has de picar.
1: No, jo no pico entre hores. Jo ara ja...
0: No piques?
1: Jo ara ja vaig a... La meva objectiu és el dèficit calòric. És a dir, menjar menys del que gasto. Això és el meu objectiu ara, sí. Sí, perquè, bueno, ja t'ho he comentat, vaig anar a l'endocrí, em va fotre bronca i dic, mira, ja...
0: Però va fotre bronca per una altra cosa que no pot sortir aquí.
1: No, bueno...
0: Allò que em vas dir,
1: sí,
0: bueno,
1: això no ho comentis... Allò que hi ha entre ella i jo i tu, que no havia dit.
0: Ara que té la marinera...
1: Sí, es va quedar...
0: Aparcar on vas, aparcar.
1: Sí, ja.
0: No, que em vas dir que no ho digués. Va, no sí, ho vull treure.
1: A veure, si no solament hi ha jo per estar el cotxe a dos rodes, pues...
0: Déu-n'hi-do,
1: pues ara,
0: sí, digues.
1: Si aquesta frase la portem a altres àmbits...
0: Ara, això és el que jo volia.
1: També té tota la raó.
0: Explica.
1: Perquè, clar, perquè si és a dir, si tu tens gana, però no tens menjar... malament.
0: Suposo que fa referència una mica de dir quina és la millor hora per fer el que sigui.
1: El que sigui.
0: Home, en primer lloc, has de tindre ganes, has de voler-ho fer.
1: En primer lloc, has d'estar tu allà.
0: I en segon lloc, ha de vindre el cas.
1: Clar, perquè si no...
0: Perquè, m'entens?
1: Però en qualsevol àmbit funciona aquesta
0: frase.
1: Clar,
0: és el que et deia. Digue'm
1: un àmbit, en qualsevol, el que vulguis.
0: Mira, estàvem parlant de cinema amb la Pilar, al cinema.
1: Si vas al cine...
0: El millor dia per anar al cine...
1: És quan tens ganes i hi ha pel·lícula per veure. Perquè si tens ganes d'anar al cine i és pel matí que no hi ha sessions...
0: Sí, senyor.
1: Veus?
0: Sí, clar, senyor.
1: Qualsevol...
0: Sí, senyor.
1: Clar.
0: Bé, ja és això.
1: Pues, sí.
0: ja és això.
1: Perquè sembla que estiguem parlant de gastronomia únicament, però no, compte, no, que no anem
0: bé,
1: més.
0: No em fotem un gramassa,
1: no,
0: tampoc.
1: Perquè tampoc. No, perquè a vegades sobreanalitzar és...
0: Bueno, és cansar la parròquia.
1: Sí, a més que no, coses. Que al final no analitzes res.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Què ens portes avui?
1: Veure,
0: què ens portes?
1: Jo crec que el tema principal del safareig d'avui no s'ho prendrà ningú i és la faré, no una crònica, sinó... Clar, però crònica ja estan fetes.
0: És que si em sorprens, sí. és que tens un dinar pagat.
1: Sí. Bueno, no sé, és la visita del Papa.
0: Veus?
1: Que,
0: això
1: que, no
0: sorpresa, això
1: no?
0: Ho sabia tothom.
1: Ah, clar. Clar, però...
0: No, perquè és normal,
1: clar,
0: és normal.
1: Però el que sí que he de dir és que s'han pogut sentir 1.000 cròniques de la visita de Papa, totes bones.
0: Totes bones,
1: però
0: positives.
1: Però el que sí que puc assegurar és que cap com aquesta. Ara, la paraula no és crònica, perquè crònica és, ja ho diu la paraula, és una explicació dels fets durant el temps.
0: Sí,
1: i
0: sí.
1: Jo no estic fent una crònica temporal.
0: El teu no és una
1: crònica... No, són pinzellades de la visita del Papa, coses que a mi m'han cridat l'atenció.
0: Com diem aquí, no t'ho quedis per tu, deixa-ho anar.
1: El ser el safareig de Reventós, doncs clar, si fos d'una altra persona, no, però és el safareig.
0: Doncs deixa-ho anar.
1: Vinga. Primer de tot, està clar que aquí no hi ha... Això no anava d'una competició entre ciutats?
0: No, en principi no hauria de ser així.
1: Clar, però a veure, si em donen a escollir a mi, i ho dic des del bon respecte,
0: sí.
1: I veïnatge amb la capital d'Espanya, si em donen a escollir a mi entre el rap del Papa i Manolo Lama i a l'altre narrant els gols d'aquells xavals que anaven vestits de groc i de blanc i la benedicció i la missa a la Sagrada Família i a l'acte final, doncs, òbviament... Aquí, el comedor lleno... Mira, el rever, de la... A veure... Toma! No, pues a veure... És que... Desigualdad. Venga, desigualdad. No hay desigualdad, venga.
0: Una mica de mal gust.
1: Tu t'has donat...
0: No?
1: Tu no sé si us heu adonat que el Papa... el Papa, sí, pobre, sí. Home, jo no sé si era estic nerviós o és que ja no podia més. El sud se li tancava una mica tipus Martes i 13.
0: Sí.
1: Li feia se li tancava l'ull una mica, com dient...
0: Allò que diem a mitja persiana...
1: Sí, però molt ràpid, com si fos... No sé si estic o és que... Què és això?
0: Ara.
1: No tinc clar.
0: És com dient...
1: Què està fent això?
0: El que estic veient...
1: Clar.
0: És veritat?
1: O solament ho estic veient jo? Solament estic veient jo clar. Aquells nanos narrats per Manolo Lama, aquell raper amb aquells nanos? Però bueno, la qüestió és que a mi únicament em ve al cap el Piqué fotent la manita, perquè...
0: Hòstia.
1: És que a Barcelona li va passar la mà per la cara... Jo? Sense voler-ho, suposo que sense voler-ho,
0: No, això, però... saps? Això va de tarannàs. O sigui, aquí tenim una manera de fer les coses...
1: Clar, allà una altra, és més...
0: I allà una altra, i...
1: Està allà, estava més... El nostre, no tenia el mar a prop, no els hi arriba la brisa del mar. Aleshores, el funcionament és diferent.
0: El que sí que és veritat és que vàrem aconseguir... la Sagrada Família, el senyor Gaudí, en pau descansi, va aconseguir que els monarques, els papes, les autoritats, tothom...
1: Sí.

0: No,
1: és que no, i em fa enveja, perquè jo no podré tenir aquí la música per ningú.
2: A tu t'agradaria idolatrar algú?
1: Sí.
0: Més que res per dir, hòstia, tinc alguna cosa, clar, algun referent però, a la vida.
1: No.
0: No sé.
1: Clar, veia aquella, amb aquella llum aquella il·lusió.
0: Sí.
1: Papa!
0: Sí.
1: Però clar, això em va portar a pensar una altra cosa.
0: Què vas pensar?
1: És que clar, aquesta gent que estava allà cridant al Papa com si, bueno, com si realment, molt bé, si ja vam parlar la setmana passada, que és el representant de Jesucrist, d'acord? Però no és ell. Com si... No. Aquella gent,
0: sí.
1: Si fa un parell d'anys, o sap poc d'una circumstància, que potser fa un parell d'anys, quan aquest home, el Robert Prevost, que recordem...
0: Es diu així.
1: Recordem que el Papa no té equip de futbol, però Robert Prevost és del Real Madrid, tal com li van dir, no, li va dir a Florentino Pérez.
0: Això ho diu el Florentino.
1: No, ho va dir ell.
0: Bueno, sí, va.
1: Ho va dir ell. A mi no se m'oblida això.
0: Si el portes al camp del Rayo...
1: Aquí no li va dir a la porta, principalment perquè no es van trobar. Però,
0: bueno, la qüestió... Els més propers amb ells,
1: sí.
0: Ja que és americà, li deuen dir Bob?
1: Bob? No. Bob Esponja? No.
0: No, home. Per allò de Robert...
1: No ho crec.
0: Saps que els americans... No. Què li diuen Bob al Robert?
1: No, no ho crec.
0: Oncle Bob?
1: No crec. Oncle Bob? No ho crec.
0: Pop.
1: Aquesta comentant, clar, potser aquesta gent que estava criant papa, a millor fa un parell d'anys, quan aquest home encara no és d'aigua, papa, a millor se l'havien creuat i ni se l'havien adonat que era aquell home, perquè no sabien res d'ell.
0: A Barcelona ell havia vingut.
1: Havia vingut i ningú li el cridava pel carrer. A mi aquest canvi de tot o nada, de res o tot...
0: Ja t'entenc.
1: Únicament perquè va haver-hi un... En català es diu...
0: Ho has expressat molt bé. O tot o res.
1: Sí.
0: O tot o res.
1: Únicament aquell home, perquè va haver... Com es diu en català? Conclave? Conclau es diu en català?
0: Conclave. Sí.
1: I van decidir, aquells sacerdots, aquells... El que vulguis.
0: Cardenals, perdó.
1: Sí, és que no...
0: No ho diria.
1: Que Robert Prevost seria el papa, solament per allò...
0: Sí.
1: Ja aquest home s'ha convertit en una... Pràcticament en un objecte de devoció de milions de persones.
0: Sí.
1: Per què? On està? Sí.
0: Perquè, home, precisament perquè és el representant de milions de persones que creuen en aquella religió.
1: Sí, però si haguessin escollit a un altre...
0: Home, seria...
1: devoció per l'altre, no per aquest.
0: Sí.
1: I
0: bàsicament això funciona així. Clar.
1: Però és que aquí sembla
0: ets papa o no ho ets.
1: Aquí sembla que hi ha hagut un dit diví, i aquí no hi ha hagut cap dit diví, hi ha un dit humà, perquè aquests cadernals, que jo sàpiga, no són aliens, són persones humanes.
0: De fet, diuen que al final esdevé papa aquell que vol a l'Esperit Sant.
1: Sí, clar. Sí, i també jo estic aquí perquè vol l'Esperit Sant. No.
0: Probablement.
1: No, entenem. Sí, també podria... Sí.
0: Dic jo.
1: Sí.
0: Deixa'm dir-ho...
1: Em resulta curiós que a lo millor...
0: És curiós i és per reflexionar,
1: sí.
0: Tens raó. M'agrada aquesta contracrònica,
1: sí, no?
0: Perquè mira que n'hem parlat durant la setmana de tot, però tu fas una contracrònica que es diu diferent.
1: El que fan a Moisés de lo que el ojo no ve. Pues és una mica...
0: Hosti,
1: d'alguna manera. Sí. Li podia titular així, el que l'ull no veu,
0: ho veu en reventós.
1: Mira, aquesta noia li han fet un anàlisi. Ha passat una noia ara per davant del vidre que portava aquí una tirita d'un anàlisi de sang.
0: I t'ha mirat de...
1: M'ha mirat malament.
0: Com dient, sí, està fotent diem, aquest tio. Sí.
1: Mira, una altra cosa és que després de... Tu has vist aquest home caminant, saludant, fent-se fotos... parlant amb tothom.
0: Això ha de castigar.
1: Aquest home, tu t'has d'imaginar avui, crec que és avui que acaba ja la...
0: Sí.
1: No es diu gira, es diu... Sí. Com es diu?
0: Home, més que gira
1: no.
0: Viatge.
1: El viatge, papal. Sembla Bad Bunny, no, sí. No volem.
0: No és un bolo.
1: No és un bolo.
0: No entenen.
1: Va fer dos o tres, però bueno.
0: Sí.
1: No és el mateix. Però tu saps lo rodó que ha d'anar-se a dormir aquest home al llit quan diu, ja he acabat. I'm finished.
0: Sí,
1: jo
0: crec que es deu tancar l'habitació de la residència, en aquest cas a Barcelona, al Palau Episcopal. Es deu tancar l'habitació amb pany...
1: I forrellat.
0: I saps allò que, com a les pel·lícules que es veu, la cadira que inclinada
1: ell
0: així...
1: Ell la fot per dintre.
0: Sí, perquè toqui...
1: Sí, sí.
0: Perquè toqui el pany de la porta, diguéssim, i ningú pugui obrir.
1: I a l'altra banda de la porta, 20 guàrdies suïssos allà davant de la porta perquè no entri ningú.
0: Clar. clar, imagina't.
1: Que jo m'ha de dormir rodó.
0: No, no, a mi em faria por. Jo miraria sota el llit, perquè dic, tindré un guardaespatlles, sí.

0: sota el llit, clar. No t'estranyi, no t'estranyi. Vostè què fa aquí? Oh, no, però... jo, clar, su santidad, és que és la meva feina.
1: Fora d'aquí. Jo he vist gent, he vist gent que l'agafava del braç, sí, i deia, papa, sí. una foto per a l'Insta, li deien. Una foto per a l'Insta. I aquell home, aguantar, allà, fotent amb a l'ull, així,
0: no? Sí, però a mi que me l'expliques, no? Per,
1: això ahir ho vaig dir, no sé qui ho vaig dir, quan li agafen la mà a l'anterior papa, no sé si recordes les imatges, que hi havia alguna persona que li va voler agafar la mà i la va retirar, com dient, déjame tranquilo, deia.
0: Sí.
1: Però aquest no, aquest no.
0: Són boludo.
1: Sí.
0: No, perquè diuen que de jove li van fotre el rellotge.
1: Al papa Bergoglio.
0: I ja tenia interioritzat de dir, en segons quin lloc, en segons quins barris,
1: sí.
0: I entenem què vull dir, que corres perill de dir, t'agafen pel braç i no és que t'agafin pel braç perquè ets el papa. No, que no et fotin la cartera o...
1: Mira, ara estic pensant
0: Estic
1: pensant una cosa. Tu saps que l'home, no sé quina és la nomenclatura correcta, però per beneir amb l'aigua...
0: Sí, ja ho dius bé.
1: Fixa que els primers dies mullava bé, llançava poquet a poquet per no... I ja al final ja era sucar i vinga, va.
0: Anem per feina.
1: Va, vinga. I el pobre home ja... Beneir les ambulàncies aquelles allà a l'estadi olímpic, abans d'entrar. 38 ambulàncies que va haver de beneir.
0: Sí, bueno, sí, 31
1: amb
0: la Lucía Caram, que es van dur les ambulàncies en direcció Ucraïna.
1: Sí, però i després aquella gent allà esperant-lo.
0: Em fas pensar, mira, si vols ser...
1: És que em canso solament d'imaginar-me amb el seu...
0: Vols ser el primer duro?
1: Home,
0: inventa una mena, sé si tenim per aquí un so del flic aquest dels vidres.
1: Hansi Flick.
0: No, però va. Un flic d'aquests que puguis beneir, però més ràpid.
1: Sí, i que no surti gaire aigua, tampoc.
0: Més ràpid, perquè
1: tens un raig que té
0: la O que dius, és que potser ja n'hi ha prou, no? Vull dir, mira.
1: Això. Clar. Ja està. Clar.
0: Bueno, aquest que estem fent...
1: Semblava una serra,
0: és que ja s'està acabant.
1: Ja queda aire solament. Clar, compte que això sembla una...
0: No, bueno,
1: seria més pràctic, però feia gràcia que ja al final...
0: Seria més pràctic perquè dius... Sí. Saps què vull dir?
1: En nom de pater, filio... Clar, i més ràpid.
0: Jo
1: i més dic, net, perquè... Clar.
0: Ho dic en benefici, que això no és que vulgui anar contra les tradicions sagrades, però ho dic en benefici de que tot sigui més ràpid, més... També clar. Més ràpid,
1: més higiènic. Sí, perquè no.
0: Molt bé. Deixem-ho aquí.
1: Més coses que m'he fixat amb el tema de la benedició dels nens.
0: Ah, compte. Sí, és veritat, és veritat.
1: Compte...
0: Li entreguen els nens, beneeixen el criu.
1: També jo he vist que portaven nens que... Aquests nens semblava que feia hores que havien nascut. Alguns. El que vol dir que la mare...
0: Molt petits.
1: Clar, però aquella mare acabava de donar llum. Aquell nano massa petit per sortir. No tots, però alguns que eren molt petits.
0: Molt petitons.
1: Molt petits.
0: Però bueno, és que també et dic una cosa. No tothom ho pot dir. Quan tens una mica més anys, doncs a mi em va beneir el papa.
1: El que vulguis, però potser tan petit no és moment que surti de l'hospital. La primera sortida anava a dir papa. A veure, un moment.
0: Mira,
1: el nano no sap allà...
0: El
1: nano que feia 2 hores que estava dintre la panxa de la mare, no, i de cop i volta un senyor li programa la cara.
0: Però jo entenc aquesta dèria, perquè ara imagina't, fem aquelles
1: coses.
0: Ara resulta doncs que a mi em va beneir el papa quan va vindre aquí per primera vegada, jo era petitó. Mira si queda bé, no? Estem parlant... Estudies o treballes, no? No sé, però fes-me alguna pregunta.
1: Però
0: no
1: com si estiguéssim en un entorn mica de ligoteo, vols dir?
0: No, home, que ens acabem de conèixer.
1: Amadeu, et deies, no?
0: Sí.
1: Què fa? Estudies o treballes, Amadeu?
0: Bueno, faig coses, però saps que em va venir el papa?
1: Home, clar.
0: Quan era petit? Veus el meu front?
1: Sí.
0: El front? Toca el front.
1: A veure,
0: marcar la...
1: Com la marca de Harry Potter, alguna vegada, aquella...
0: Quasi, però no es veu. Què et sembla? Jo estic beneït pel papa.
1: Clar.
0: Toca'm, si vols.
1: Veus, aquí hi ha una mica de... No, però...
0: És la idea, dir que com queda molt bé, no?, de poder dir, a mi m'ha beneït el papa.
1: Tot depèn del teu interlocutor. de quin peu calci. Sí, perquè clar, si no li va massa aquest tema, dirà, pues molt bé. I si, ara, si li va molt, dirà, ostres...
0: Bueno, passem pàgina.
1: Però jo no volia parlar d'això. Sí. Volia parlar que a l'estadi olímpic, sí, diguem, la passada de nadons, era com més ordenada, era com... No, passava un...
0: D'un en un.
1: Sí, però a Madrid va haver una mica de desordre. I a mi això em va fer pensar, compte que després al retornar el nadó a la família, a veure si van haver intercanvis.
0: Sí, que no et tornin el d'un altre.
1: Aquí està el problema.
0: Amigo.
1: Que jo suposo que no va passar, però podria haver passat, perquè amb la xerinola, no, la rauxa del moment,
0: sí,
1: aquella gent encesa de mira, agafo, mira, passa molt, ja me tornaràs després.
0: Ja.
1: Compte,
0: ja.
1: A veure si... Home, va haver-hi...
0: Això quedaria molt malament per la història.
1: Clar,
0: de dir, s'han perdut pel camí. No,
1: beneït, no. Beneït, sí, però...
0: Me n'han tornat un que no és
1: que
0: meu.
1: No és el meu. Ah, també estava beneït, d'alguna manera.
0: O que tu... Era una nena i ara tens un nen.
1: Sí.
0: I dius,
1: clar,
0: home, aquí què ha passat?
1: No, aquí ha hagut algun error.
0: Sí.
1: Jo suposo
0: que... Que em tornin el meu. Sí. No, ara has de mantindre aquest.
1: Ho sento, no. Has signat ja això aquí.
0: Ja està beneït.
1: Però
0: ja.
1: Bueno, que segur que no va passar.
0: Sí. Que va.
1: I ara, mira, ara ja, diguem, acabem aquesta... El que l'ull no
0: la
1: veu...
0: La contracrònica papal.
1: Anem ja a la Sagrada Família.
0: Ah, molt bé.
1: T'he de dir, no sé si recordes que la setmana passada vaig fer una intervenció dient que la creu de la Torre Jesús, me'n recordava una còpia d'una nau de Star Trek.
0: Bueno.
1: Vale, pues he rebut crítica. He rebut crítiques.
0: Ah, sí?
1: M'han dit...
0: O sigui, perquè... clatellada.
1: Sí.
0: Aquí, dit... clatellada, sí. Clatellada al rebentor.
1: M'han dit, ets un ruc hipòcrita, amb tot el respecte, a tu també et veig una mica gran, o no vas néixer bé, no tens respecte. Em m'han dit això. Entre d'altres, No, he agafat les principals.
0: Ja. Yeah.
1: Solament vull afegir que, per una part...
0: Això ho has rebut a les teves xarxes,
1: sí,
0: diguéssim.
1: Sí, perquè vaig publicar el tall i sí. Aleshores, vull dir dues coses.
0: Va.
1: Jo en cap moment, encara que vaig dir que semblava una còpia de Star Trek, no vaig dir en cap moment que no m'agradés, perquè sí que m'agrada.
0: Sí, ell només va fer una comparació.
1: Però em mantenc la meva opinió que sembla una còpia de Star Trek. Jo mantenc la meva opinió, però jo no... Clar, a mi em fa gràcia...
0: Però per què et van dir hipòcrita?
1: Martí, com si fos el meu fill.
0: Sí, no, això anava a dir.
1: Sí.
0: Papa!
1: Estem parlant de... Clar, com estàvem parlant
0: de papa.
1: És que jo la gent no sé què té al cap, m'entens? No entenc. Tampoc entenc per què li donen tanta importància al que jo pugui dir, perquè jo no soc ningú. Però la gent s'ho pren tot en sèrio, no? Bueno, d'acord. Jo ja responc, va haver un comentari que vaig dir, sisplau, per què em foteu cas? Per què em foteu cas?
0: T'has convertit en un referent. Clar, en un referent.
1: Però la gent està a casa
0: seva. I aquest és el preu que has de pagar.
1: Tu t'imagines la gent a casa seva, hi ha un home al sofà,
0: sí,
1: dient, tu no em coneix de res, diu, sí, no vas néixer bé, em diu. No vas néixer bé, vas néixer de cul.
0: Sí?
1: A mi m'ha dit això.
0: On t'ho ha dit, això?
1: Un tio m'ha dit això.
0: Ei, on tenim la bufa? La bufa. S'ha de sentir la bufa? No, per quan et mereixis un petó. Petó, te'n recordes que teníem un petó?
1: Sí, home, i tant.
0: Ara, ho sento molt, però... vinga, aquí tens aquesta.
1: També ho entenc, perquè, a veure, jo no sé res de l'arquitectura.
0: Quan un és un referent, has d'estar sotmès a aquestes coses.
1: Sí.
0: Has de pensar que amb una discussió entre cunyats sortirà el teu nom per bé o per malament.
1: Sí. És el que hi ha. I ja per últim, ara sí que em voldria posar seriós.
0: Va, a veure, atenció.
1: Perquè voldria felicitar els cossos i forces de seguretat i els seus caps per haver aconseguit interceptar els 600 cantaires, perillosos cantaires.
0: Sí. Que no són pocs, eh?
1: No, 600.
0: Sí.
1: Que anaven armats amb carpetes i partitures.
0: Hosti, quina violència, no, això?
1: Sí. I alguna estarada, també, es deu.
0: I no m'estranyaria que fossin amb les cantonades en punxa.
1: Sí, compte, eh? Aquest protector de les carpetes, saps aquest protector de les carpetes?
0: Sí,
1: sí. Compte,
0: això fa mal, eh? Et foten un mal cop amb això.
1: Compte,
0: això fa mal, eh?
1: Compte, perquè tu, un cantaire, tu no saps mai per on pot sortir.
0: No, et pot fotre un agut que et deixi les orelles triturades per tot el cap de setmana.
1: Fixa que sempre van de negre, que no, són com camuflats.
0: Compte aquí.
1: Els botons aquests, tu no saps que pot agafar un botó i fer com si una estrella ninja, pot utilitzar-la com una estrella ninja?
0: Sí, no em facis dir. No, que són una espècie que s'ha d'anar en compte.
1: Volia donar-li un 10 a la policia i als seus caps per aquest operatiu, i a veure també si els hi podem donar un 10 quan acabin amb aquesta lacra que hi ha a Barcelona ara d'aquestes revenges entre bandes, a veure si també allà aconsegueixen, bueno, el 10 i el, van anar a l'excel·lència també
0: el feixisme,
1: sí, a veure si aquí també s'ha encerclat, ja que els cantaires s'han encerclat molt bé, que ja s'ha comprovat, a veure si continuen encerclant a la gent que toca.
0: Bé, doncs bona feina, no? Segons tu, doncs li
1: un petó.
0: Ara et mereixes un petó. Aquí ho tens.
1: Molt bé, ja està, ara ja m'he quedat tranquil.
0: T'estan quedant les galtes, que déu-n'hi-do.
1: D'on vens, Reventós? D'on has vingut? No, bueno.
0: Bueno, què més?
1: Mira, ara ja feia temps, Amadeu, que no t'explicava històries de casa meva, del meu blog de veïns.
0: És veritat.
1: I ara aprofito per tornar a parlar d'aquell nou veí que va venir.
0: Sí, aquell que apareixia, desapareixia, et saludava, etcètera, però sempre molt incògnit ell.
1: Jo ara he vist que aquest veí té un gos que li cap a la mà.
0: Què dius, ara?
1: Sí, perquè me l'he creuat, portar el gos a la mà. I...
0: Tu t'hi has fixat si era un gos?
1: Sí, era un gos.
0: No fos cas.
1: Pues, clar, a veure si era una altra cosa.
0: Gremlin, també és veritat. Un ratolí, un
1: canari. No, però, el que vull comentar-te és que jo m'he creuat, ja m'he creuat diverses vegades amb aquest veí, i a vegades ve molt seriós, i quan et veu, se li posa un somriure de Joker, pràcticament.
0: Què dius?
1: Saps el futbolista?
0: Maliciós.
1: No. De cop i volta, somriu. Es posa,
0: és un somriure maliciós,
1: no,
0: o és
1: fictici,
0: un somriure fictici?
1: És per quedar bé.
0: Allò de...
1: No fa soroll, però... Saps com, per exemple...
0: No, com que has dit...
1: Mira, alguns futbolistes del Barça, habitualment, quan s'apropen a demanar una foto, van amb cara de pal, i quan es fan la foto, fan un somriure de...
0: Com si algú es tirés una goma...
1: Doncs aquest home fa el mateix.
0: Ja està.
1: Aquest home fa el mateix. A mi és inquiet.
0: Ha de molestar, no? Veure un tio fred i quan...
1: Home, a mi, més que molestar-me, la veritat és que m'inquieta.
0: T'inquieta.
1: M'inquieta perquè dic, ostres...
0: Jo ho entenc.
1: Però l'última vegada que m'he creuat amb ell va ser ahir, a l'ascensor. Baixo... i es para l'ascensor al segon. Jo visc al tercer.
0: Sí.
1: I dic, hòstia, què passa? I dic, hòstia, Sara, ell entra amb aquella cara de pal, era d'hora també, no? Amb el gos a la mà. I jo ja anava, vaig dir, bon dia, ja m'esperava el somriure aquest raro.
0: Sí.
1: Però...
0: Ni somriure ni res.
1: Encara va ser més inquietant la cara aquella d'olorar merda, perdona que ho digui així, però era aquella cara, eh?
0: Mira...
1: No la va canviar!
0: No.
1: T'asseguro que anava cagat a l'ascensor.
0: Haurem de fer un seguiment d'aquest individu, no per res, sinó perquè és inquietant. Jo el que trobo més misteriós no són aquests somriures, és que el tio tregui a passejar el gos a la mà.
1: Sí,
0: el porta a la palma de la mà.
1: Sí, el porta a la mà.
0: O té les mans molt grans o el gos és molt petit.
1: Sí, no, les dues coses.
0: Oh. Ah, sí?
1: Les dues coses, sí.
0: Doncs, clar, veure un tipus que porta el gos a la mà... Aquí hi ha misteri. Això és el que has de mirar d'esbrinar.
1: Quan arriba al carrer, el deixa al terra. No et passeja amb el gos a la mà.
0: Home, si surts amb el gos i el vas portant...
1: No, però és curiós que també podia deixar al terra dintre del bloc. Però dintre del bloc de pisos deu pensar a veure si t'acara alguna cosa.
0: Digue-li prudent. Digue-li prudent. Potser tu l'estàs criticant i el tio és prudent i diu, si se m'ha de cagar o pixar, que se'n a la mà.
1: Jo t'ho juro que espero que no... A millor és que senta això i diu, aquest tio de què va?
0: Sí.
1: És que a mi em cago una hòstia i me la mereixeria.
0: Jo el que tinc ganes és que arribi una reunió de veïns.
1: Jo no hi vaig a les reunions de veïns.
0: És el que anava a dir-te, hi hauries d'anar i fer una mica una crònica, un retrat de... Saps què vull dir?
1: Sí.
0: De tots els veïns, a veure què volen o què deixen.
1: Bueno, és el...
0: Però és molt lleig no anar-hi, no?
1: No, perquè va el meu cunyat, que ja és...
0: Ah, sí, aquell que vas dir que l'havies col·locat tu com a representant de la família, portaveu de la família.
1: Pis des d'ell, o sigui, que ha d'anar ell.
0: Ah, o sigui, a veure...
1: No burxis gaire,
0: perquè... És a dir... El pis de Cal Reventós...
1: Sí. No, és que no és de Cal Reventós.
0: No, és del teu cunyat.
1: Bueno, és del meu cunyat i un 25% de la meva dona.
0: Uh-huh.
1: Aleshores, nosaltres vivim al 25%.
0: Sí. O sigui, tu només vius entre, què és, habitació, un tros de menjador i lavabo.
1: Mig lavabo.
0: Però no et permet d'ocupar la resta de l'espai?
1: Sí, però oficialment és el que ens pertoca.
0: I és per això que ell és el que va a la reunió.
1: Efectivament. Això, a mi em treu aquesta responsabilitat.
0: Sí.
1: Jo abans a Mataró havia d'anar-hi, ara ja no vaig a res.
0: És curiós, tu, viuen un 25% de la propietat del cunyat. imaginat.
1: Clar, clar.
0: Però, no, sí, sí. Maco, sí, maco. Sí, sí. Bueno, maco.
1: Bueno, és el que hi ha, és el que hi ha, és que el tema immobiliari està molt malament. O sigui,
0: sí, sí, sí. Molt bé, no seré jo. La teva sort no és aquesta. La teva sort és que el cunyat no viu amb tu. No, no, no, home, t'ho dic perquè, home, només faltaria allà més gent.
1: Imagina,
0: allò. Més gent, vinga, vinga, vinga.
1: Espera, que vull afegir una cosa, a veure si li dóna relació.
0: Va.
1: Doncs que últimament a la totalitat d'un visc, no solament al 25%,
0: sí,
1: anem a parlar del cas en general, al pis en general, estan, ara aquí sí que compta, perquè estan començant a desaparèixer coses.
0: A l'edifici?
1: No, no, a casa nostra.
0: A casa teva?
1: A l'edifici no ho sé, a casa meva. A casa meva han desaparegut unes pinces de fusta que jo tenia sempre per agafar quan poses el pal a la torradora per no cremar-te.
0: Per no cremar-te i si la torradora està endollada...
1: Per no passar el corrent.
0: Clar, clar.
1: O per agafar, o per donar volta a la paella. Han desaparegut.
0: O sigui, tu tenies unes pinces de fusta.
1: Sí, han desaparegut.
0: Molt grans, molt petites.
1: Bueno, no sé què farien... 20 centímetres.
0: Ja, ja, ja. I han desaparegut.
1: Després, tenia unes culleretes per prendre la sopa miso japonesa, saps?
0: Sí.
1: Que són específiques per a la sopa miso.
0: Com de porcelana.
1: Sí, efectivament.
0: O ceràmica, diguem.
1: Feien veure que...
0: Ja, bueno, ho fan veure.
1: I de les quatre, una ha desaparegut. Espera, espera, que encara hi ha més.
0: Encara hi ha més?
1: Jo tinc els meus mitjons mitjons favorits.
0: Sí.
1: O tenia, que són, tenen com... tenen dibuixos de cabina de telèfon anglesa, saps? Saps la cabina de telèfon anglesa clàssica? Sí. Doncs tenen aquest dibuix.
0: Ah, carai.
1: Doncs hi ha un que ha desaparegut.
0: N'hi ha un que ja
1: no el tens. I ara, quan me'ls poso, he d'anar amb un posat i l'altre porto un altre, clar, perquè... Què està passant aquí?
0: T'has fixat si algú... el fa servir de cobrellit, ho dic perquè els teus mitjons són de dimensions força especials
1: i
0: amb les bruixes de butxaca.
1: Ara se'm pot donar una explicació perquè...
0: Efecte poltergeist a Cal Reventós. Amb el permís del 75% del cunyat. T'entenem.
1: No, no, és a la totalitat
0: del pis.
1: Del, com es diu? Del catastre, de la referència catastral.
0: Val. Haurem de tocar el tema del poltergeist a casa del Reventós.
1: Sí, sí, sí.
0: Déu-n'hi-do, m'has deixat així ara...
1: No voldria acabar...
0: Sí. Bueno... Molt bé. Has passat del papa al poltergeist.
1: Sí, i ara passo ara per acabar ja, que queda poquet.
0: Sí.
1: Unes pinzellades de...
0: Dos minuts i
1: tres. Sobres.
0: Sí.
1: Bueno, tu saps que ara he tornat per prescripció mèdica, he tornat a caminar pels matins.
0: Sí, és veritat.
1: I, bueno, doncs a mi em passen coses. Quan surto a caminar, em passen coses. I, en primer lloc, volia demanar-li perdó a una senyora.
0: Ah, sí?
1: Sí. A veure, jo, com vaig caminant, jo vaig molt concentrat.
0: Sí.
1: A mi no em vinguin amb romans.
0: No, això ho vas dir, ho vas explicar un cop.
1: I clar, què passa? Jo anava baixant, era una baixada, i aquella senyora, jo ja veia que hi havia un moment que hi havia conflicte, perquè la vorera era estreta,
0: I
1: aquella senyora anava molt a poc a poc.
0: Com un embut, diguéssim.
1: Sí, aquella senyora tampoc tenia necessitat d'anar més ràpid, perquè anava a la seva velocitat.
0: La seva velocitat, el seu ritme.
1: Però jo, clar, a mesura que m'anava apropant, dic, ja veuràs, però en el moment que em vaig apropar, sí que vaig veure un forat. Hi havia forat.
0: O sigui, hi havia espai per poder passar.
1: Sí, havia forat, no era.
0: No, t'has
1: entès. Què va passar? Va donar la mala sort... Bueno...
0: Quasi.
1: La mala sort que en el moment just en què la vaig avançar, vaig trepitjar una bossa que havia al terra.
0: No fotis.
1: I va fer pa! I que aquella senyora es va fotre
0: un espantar.
1: Es va fotre una espantamenta.
0: Home, és que, a veure. Clar, jo ho entenc.
1: Clar, un tio allà, bum! Que l'avança, bum!
0: No, un tio no. Un tros de tio.
1: Clar.
0: Que se t'acosta i quan està un pam de tu, diu pam, pam! Dius, ja està, ja la tenim, ja està.
1: I jo m'hauria... Li demano perdó, m'hauria d'haver girat.
0: Ja.
1: Demanar-li perdó, no, perquè no li vaig fer res. I vaig tirar cap avall. I li vull demanar perdó ara des d'aquí públicament.
0: I la dona agafada un arbre encara tremolant.
1: Jo crec que encara s'ha quedat allà, està allà agafada allà.
0: Bé, sí que diu molt a favor teu que ho facis públic i que demanis disculpes.
1: Sí, perdó.
0: La història és si la dona t'està escoltant o no.
1: Clar, això és un altre tema.
0: Senyora, si ens està escoltant i un tipus
1: encara
0: de simpàtic, però ben formit, dels que fan ombra quan passes pel seu costat, la va espantar, que sàpiga que és en Reventós.
1: I que no va ser una casualitat, no va ser ni volent.
0: és de justícia, sí, que aquest acte. Sí, per tant, molt bé, agraïts a tots plegats d'això. Ho deixarem aquí.
1: Sí, perfecte.
0: Ho deixarem aquí. Setmana vinent més.
1: I tant.
0: Pues a continuar.
1: A continuar caminant, ara me'n vaig a...
0: Sí. A continuar i no ho deixis.
1: No,
0: ara que has agafat el ritme, no ho deixis.
1: Ara ja no ho puc deixar.
0: Molt bé, estimat company amic, ara comença el Mundial. A veure què ens expliques del Mundial. Sí, a mi m'agradaria alguna crònica, però no dels partits que veu tothom, dels partits que no veu ningú.
1: Els de la matinada? Hòstia, m'he d'aixecar a les 4 del matí a veure Qatar contra...
0: Et demanarem la contracrònica, però de coses curioses del Mundial que passen.
1: I tant, això és el meu. Aquí en trobo jo a l'aigua del...
0: Moltes gràcies, Josep Maria.
1: Adeu.
0: Que vagi molt bé. I a vosaltres, estimades i estimats, doncs això, que tingueu un bon cap de setmana i res, porteu-vos bé, que tot vagi bé, salut... I res, divendres faves tendres i dilluns la República Santboiana, que tornarà aquí a primera hora. Que vagi molt bé!
2: Trescat Info.

0: Són les 11, bon dia. El pacte europeu que endureix la política migratòria entra avui en vigor, s'acceleren les expulsions d'immigrants, es redueixen les garanties d'asil i contempla la creació de centres de deportació a tercers països. Les autoritats rebaten les crítiques de les ONGs afirmant que aquestes mesures acaben salvant vides. El papa retreu la passivitat europea davant la crisi migratòria i fa una crida a generar vies segures per afrontar aquesta tragèdia. Des de Gran Canària també ha exigit el dret de les persones a viure dignament. Lleó 14 viatja avui a Tenerife, on es reunirà amb diversos migrants abans de tornar aquest vespre al Vaticà. La inflació s'eleva una dècima al maig a Catalunya fins al 3,1% per sota de la mitjana de l'estat espanyol. Els carburants de resultes de la guerra a l'Orient Mitjà continuen empenyent la inflació a l'alça amb un encariment de prop del 16% respecte al maig de l'any passat. L'Iran diu que encara no hi ha cap acord amb els Estats Units sobre la fi de la guerra i refreda la possibilitat de signar un pacte que, segons Donald Trump, és imminent. El president nord-americà ha assegurat que l'acord es ratificarà a Europa els pròxims dies. Luis Arroyo, el portaveu autoritzat de Rodríguez Zapatero, demana disculpes per haver assegurat que el valor de les joies trobades en una caixa forta del despatx de l'expresident espanyol no superaria els 50.000 euros. La valoració sol·licitada per la justícia el situa per sobre del milió. Un operari que feia tasques de soldadura és l'únic ferit per la fuita de gas i l'incendi que hi ha hagut aquest matí al port de Mataró. El foc només ha afectat el porxo i part del mobiliari d'un local. Citats aquest matí a declarar familiars de la parella investigada pels maltractaments al seu fill quan va acabar l'hospitalització de la criatura el mes de març a Vall d'Hebron. La parella va ingressar a la presó, però la mare va quedar en llibertat a primers de maig. Ahir els metges van assegurar davant el jutge que mai havien vist lesions com les que tenia el nadó. Els Mossos detenen una parella en relació amb la investigació de l'aparició del mes d'abril d'un cadàver d'un home al pantà de la Baells. El cos va aparèixer embolicat i lligat a una bombona de gas. Olivia Rodrigo publica avui el seu nou treball, del qual va avançar algunes cançons la setmana passada al Primavera Sound. També arriba un nou tema i videoclip de Joan Dausà i Mamaduixa amb el títol Papi, posa-la al disc.
1: Esports.
2: Ha començat el Mundial de Futbol i ho ha fet amb els dos primers partits del grup A. Mèxic 2, Sud-àfrica 0 i Corea del Sud 2, Txèquia 1. Avui, a partir de les 9, Canadà, Bòsnia. El Joventut intentarà igualar a les 8 del vespre el playoff de semifinals de la Lliga CB de bàsquet a la pista del València, mentre que en hoquei patins, a un quart de 9 del vespre, juga el primer partit de la final de l'hoquei Lliga masculina entre el Liceo i l'Igualada. I José Mourinho torna al Real Madrid, signa per les 3 pròximes temporades.
0: Sol arreu del país, avui la temperatura tira cap amunt amb valors de fins a 33 graus. Al cap de setmana la calor serà més intensa de ple estiu. Farà sol amb alguna tronada a la tarda de diumenge al Pirineu i el mar estarà tranquil. 3CAT Info.

Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Són les 11 i 5 minuts al matí. Iniciem aquest dies de ràdio de divendres. Us saludem des de l'estudi de Mia Grima de la nostra emissora. Què és el que farem en el transcurs d'aquestes properes dues hores? Doncs avui divendres obrirem el programa amb l'espai de conversa mensual amb la síndica municipal de Greuges de Sant Boi, la Dolors Vallejo. Amb ella parlarem d'aquest mes d'actualitat de la sindicatura, entre altres coses de l'informe que es presentarà al ple municipal d'aquest mes de juny. També avui divendres, com és habitual, obrirem l'espai cinema, coneixerem les estrenes que tenim al cinema Can Castellet de Sant Boi. També el nostre crític de capçalera, el Jaume Vidal, ens regalarà les seves parletes, les seves pel·lícules recomanades, i nosaltres el que farem és obrir línies telefòniques i regalar quatre invitacions als quatre oients que ens telefonin. I ja a la recta final del dies de ràdio d'avui divendres, l'espai Comerç de Proximitat, aquest espai del Pacte de Ciutat amb la col·laboració de Sant Boi Comerç. Avui obrirem la porta de bat a bat de PGP Instal·lacions i Reformes. Doncs som-hi, iniciem aquest dies de ràdio de divendres i avui marxem a l'any 1967, quan un àlbum de grans èxits a Bob Dylan va aconseguir la posició número 10 a la Billboard 200 dels àlbums dels Estats Units. Doncs som-hi, avui repassem també èxits aquí al dies de ràdio de Bob Dylan i comencem amb Just Like a Woman.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la una del migdia i a les vuit del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
1: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada sencera.

0: Arribem a un quart de 12 del matí. Continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi, el Dies de Ràdio. Obrim aquest espai mensual de conversa amb la síndica municipal de Greuges, la Dolors Vallejo. Saludem ja la Dolors. Dolors, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, molt bon dia.
0: Som-hi de seguida, ens hi posem. Recordeu que l'oficina de la síndica municipal de Greuges de Sant Boi està a l'equipament municipal de Cal Niño, la primera planta, que hi ha un número de telèfon que sempre diem, per si alguna persona que es vol posar en contacte amb la sindicatura, que és el 93 630 2036. Sempre ho diem, Dolors, que és un servei gratuït.
1: Que està... que això cal remarcar-ho, perquè no és fàcil trobar coses gratuïtes no. Avui en dia.
0: Que això està això a l'abast de tothom, de tots els santboians i santboianes, o les persones que hagin tingut algun conflicte o algun desacord amb l'administració local.
1: Local, sí. És encara això. Que no visquin, però també
0: potser
1: poden...
0: Potser viuen a Viladecans,
1: sí,
0: però...
1: Sí, ens passa, a vegades.
0: Clar, però sí. Si la tenen amb l'administració de Sant Boi, és a dir, amb l'Ajuntament de Sant Boi, poden fer la reclamació o la consulta a la síndica de Greuges de Sant Boi.
1: Això és així, sí.
0: Molt bé,
1: i bueno,
0: doncs
1: pues això, estem oberts a... Poden venir presencialment, sense demanar hora, el que sempre és aconsellable demanar hora, no per res, sempre, quasi bé sempre estem, però a vegades també coincideix que, per exemple, ara jo estic aquí, la Olga també està fora, vull dir, el que és l'adjunta. Però bueno, en principi, si venen també, normalment ens troben, però bueno, sempre és recomanable, perquè potser també estàs atenent altra gent, no? I això, i per correu electrònic, és el correu de sindicadegreuges@santboi.cat, que el poden buscar només posant Síndica Sant Boi i els hi surt el correu.
0: Fantàstic.
1: O a la pàgina web de l'Ajuntament hi ha una pestanyeta que estem nosaltres i explica com funcionem i això. Que normalment ho recordem, que és qualsevol que tingui algun desacord, alguna queixa, algun retard, una manca de resposta o inclús alguna proposta també de millora. Doncs cap a l'Ajuntament, tot el que és l'àmbit local o les empreses municipals o tot el que tingui alguna incidència a nivell de l'administració local. Val? Després també tenim queixes d'altres administracions, el que passa que llavors fem una tasca a vegades de derivació, que són les que derivem a la síndica, si és Generalitat, de Sanitat, d'Educació, de qualsevol administració de la Generalitat, ho passem a tenir un conveni de col·laboració amb la síndica de Greuges de Catalunya. Perquè ella és la que té competència amb l'administració de la Generalitat.
0: De fet, en moltes ocasions, la síndica de Catalunya ha fet propostes, perquè també té, no sé si és aquesta directriu, però sí aquesta potestat de fer propostes en l'àmbit local.
1: Sí. Local i en l'àmbit local també, sobretot a nivell particular, si és una... Perquè ella també pot atendre queixes dels municipis. Cosa que em sembla bé, vull dir que la gent pot triar on anar-hi, però sobretot ella té iniciativa legislativa, pot proposar legislació a nivell del Parlament de Catalunya, perquè ella, així com jo he d'exposar un cop a l'any un informe anual de les nostres actuacions, d'aquí una mica, que ara ho comentarem, no? Ella l'ha de presentar al Parlament de Catalunya, i llavors té capacitat per plantejar iniciatives de propostes de llei, fins i tot, o modificacions de llei, no? I, de fet, ho fa. Vull dir, per exemple, amb el tema... Ella ha estat molt activa també amb el tema de menors, justament amb la DGAIA. Ella ja havia qüestionat moltes coses. O amb la cita prèvia. Ella també va qüestionar i li va donar instruccions al Parlament, bueno, i al govern, de que no es podia utilitzar la cita prèvia exclusivament, que això no estava escrit a cap llei, i que llavors això, i de fet el Parlament i el govern va haver-ho de regular ara fa 2 anys, a juliol, perquè clar, amb la crisi Covid semblava que després es va instal·lar com que era obligatori, i encara algunes administracions estatals encara ho fan servir, però no és veritat, no. T'han d'atendre sí o sí, vull dir, no és obligatori que tinguis cita prèvia. Home, sempre és millor, perquè per organització és fàcil, és més fàcil, però si no, si una persona té una urgència, no té per què estar obligada. No hi ha cap llei que obligui a demanar cita prèvia.
0: Mm. Bé, doncs aquestes són les competències de la sindicatura. Ara parlàvem de la de Catalunya, amb unes competències importants que hem vist en més d'una ocasió.
1: I amb la que tenim conveni de col·laboració.
0: Que és el que anava a dir. Vosaltres també teniu una relació fluida.
1: Sí, una relació molt fluida, sí. I, a més... A vegades hem treballat conjuntament. La setmana passada, justament fa una setmana, tenia una persona que havia vingut a la nostra oficina i era un cas de la sindicatura. Mm. Però és que ja li vaig fer jo la derivació in situ, vaig trucar a la persona, però era un tema una mica greu, i vaig parlar amb la... Era un tema de menors, amb la defensora, perquè hi ha una defensoria del menor a la sindicatura de greuges de Catalunya. I llavors, com era un tema això que tenia una certa... complicació i bueno, un abast bastant perillós, no?
0: Sí, i urgent.
1: Llavors vaig poder parlar directament amb la defensora del menor, vam quedar, bueno, estant la persona allà, vull dir que la relació és molt fluida i a més amb aquests temes actuen, bueno, no et pots imaginar. El tema de menors, la sindicatura és molt... està molt implicada, sempre que pugui fer. Clar, que hi ha coses que a vegades també se'n van de les mans. Perquè, clar, nosaltres no tenim capacitat tant la sindicatura, el que passa que té un pes molt específic, i sobretot la de Catalunya, de dir, escolta, això no s'està fent bé, no sé què, no sé quantos. Primer, perquè té un altaveu, que són els mitjans de comunicació, que clar, no són els que tinc jo. Però, bueno, tot té el seu nivell, està clar, eh? I llavors, però és cert que té un pes molt... el que diu la síndica té un pes molt... el mateix que aquí. El que passa que aquí a vegades s'interpreta, quan vaig al ple, que ara he d'anar, ara us explicaré.
0: Sí, ara ho parlem.
1: Sí. Doncs que a vegades s'interpreta com que vas a treure la targeta vermella del que no funciona. I no és ben bé això.
0: No és això, perquè aquí es diu tot el que ha passat durant l'any, que han passat aquestes coses i altres.
1: I es fan propostes de millora. No? Tant per, i a més, sempre amb el plantejament que qualsevol persona que han plantejat una queixa i tal, és una oportunitat de millorar un servei. Perquè va, un servei o un cas, no? Llavors, sempre s'ha d'interpretar en plan pur positiu, no? A dir, mira, ja ve aquesta, treure'ns els... No és això. I mira, i parlant, que parlàvem ara de la síndica de Catalunya, mira, aprofito per explicar que era una de les coses que volia explicar-te aquí, que també hi ha el defensor del pueblo.
0: Quines són les diferències entre, per exemple, sindicatura local, sindicatura de greuges de Catalunya i defensor del pueblo?
1: Sí, a veure... i després està el defensor del poble europeu, ja de la Unió Europea. Sí. A veure, tant la síndica de Catalunya com el defensor del poble poden actuar a tots els nivells. O sigui, hi ha gent que... alguna vegada alguna persona que s'ha volgut queixar de Sant Boi serà anat al defensor del poble.
0: Directament?
1: Sí, pot fer-ho. Ah. No està obligat a anar... No hi ha una jerarquia... primer has d'anar aquest, després... No, això no és l'administració. Llavors la gent tria, cosa que em sembla bé. Vull dir que, i de fet hi ha hagut casos, eh? Mm. I el que passa que, bueno, clar, nosaltres aquí tenim la cosa favorable de que treballem des de la proximitat, que és a dir, que podem intervenir més directament, saps? És l'avantatge una mica de poder que la gent es dirigeixi als serveis de proximitat. Nosaltres diem que tenim la proximitat com a factor positiu, no? Però bueno, que la gent pot decidir, igualment l'atendran i el seu cas s'estudiarà i es farà el que calgui, no? Llavors, el defensor del pueblo, el que fem normalment és que si és una queixa de la Generalitat, doncs clar, jo li trameto a la síndica de Catalunya.
0: Sí.
1: O ens posem d'acord amb la persona o així. Si és una queixa sobre una escola... Tinc moltes queixes d'escoles sobre el tema de la inclusió, perquè és un tema que bueno, ja està sobre la taula. Només cal seguir tots els esdeveniments i la vaga que hi ha hagut, no?
0: Sí.
1: I és un dels malestars que hi ha i de coses que no acaben de funcionar, no? I que s'estan posant mitjans, però que ara queda molt camí per fer. I llavors, clar, i ho pateixen també les famílies, i per si us venen a queixar. Llavors, normalment, pues, això ho passem a la sindicatura de greuges, perquè hi ha gent que prefereix fer-ho a través nostre, que li facilitem una mica el camí, a vegades li ajudem fins i tot a redactar la queixa, no? Fem un petit informe i el tramatem. I després hi ha el defensor del pueblo. Mm-hmm. El defensor del pueblo, el que li tocaria atendre queixes sobre la que és l'administració central.
0: D'acord.
1: No l'autonòmica, sinó estatal.
0: Sí.
1: Per exemple, Hisenda. Mm-hmm. La Hisenda estatal. Tot el món d'Hisenda és estatal. Encara que si és una cosa molt concreta, sí que la gestió concreta d'aquí a vegades sí que poden intervenir, però en principi l'administració d'Hisenda és estatal. Policia nacional, CEPE estatal, DGT estatal. Per tant, totes aquestes queixes sí que les hauríem de...
0: Directament a Defensor del Pueblo.
1: Sí, sí, perquè, clar, és la que, el que té autoritat i competència, sobretot, per poder demanar comptes a aquestes administracions, val? Perquè ell està, doncs, al front de totes les administracions, entre elles les estatals. També podria intervenir respecte al municipi i respecte a la Generalitat, com he dit, però al principi nosaltres... I ara estic a punt d'enviar-li una queixa al Defensor del Pueblo, derivar-li una actuació d'ofici.
0: Sobre quina temàtica?
1: Doncs mira, perquè m'estic trobant... que ja alguns companys meus síndics ja li havien enviat queixes, li havien derivat i havien fet una actuació d'ofici. Però què passa? Que jo no tenia. Si no tens queixes, jo no puc queixar-me, a veure si m'entens. Però ara tant aquest any i l'any passat com ara estem tenint queixes de gent, per exemple, que li costa molt obtenir cita al CEPE, o que l'atenguin al CEPE, sí, però amb un retard brutal, o a policia. Ara, per exemple, hi ha un problema amb la gent que s'està regularitzant, que després s'ha de fer un tràmit amb policia, i es veu que no hi ha hores. Clar, això no pot ser que falli el sistema per aquí, no? O sigui, que primer s'ha fet tot el procés aquest de l'informe de vulnerabilitat, no sé què, tot el requeriment, i després et falli perquè no hi ha prou hores per atendre.
0: I d'aquí, això pot ser determinant per tenir o no finalment tota aquesta paperassa, no?
1: Clar, justament és un requisit, sí, no? Tenir. Després també està la seguretat social. Jo concretament tinc un familiar que ara necessita fer una actuació de la seguretat social perquè la seva parella ha mort, ha traspassat, i clar, ha de comunicar. Doncs escolta, li surten hores a moltes ciutats, però allunyades d'on vius. Que dius, m'he d'anar a Igualada a fer un tràmit perquè l'hora més propera em surt aquí. M'he d'anar a Granollers? És que clar, això no pot ser. O és que s'han de donar més hores a la zona on estem més concentrats la població? Perquè clar, això també és com quan les vacunes, no us en recordo que hi havia gent que li tocava vacunar-se al principi de tot, la primera, i dius, ostres, no pot ser. I llavors això s'ha de gestionar millor. I justament estic a sol·licitant una revisió dels funcionaments dels serveis estatals aquí a Catalunya. I li plantejo tres o quatre casuístiques que amb les que em trobo, perquè clar, algú ha de dir alguna cosa. No pot ser que ens quedem així, mira, ens conformem, no, s'ha de dir.
0: Per tant, el procediment és, arriba doncs a algun ciutadà o ciutadana amb aquestes queixes,
1: sí,
0: i directament des d'aquí, des de la sindicatura de Sant Boi, envieu tota aquesta documentació.
1: Bueno, jo el que faig és que, com que m'ha arribat una del CPO, dues, tampoc no són tantes, tres, crec que en total tres, entre l'any passat i aquest, i el que portem d'aquest any, tres. Després aquestes de les cites per fer aquest tràmit de la Seguretat Social, també tinc algunes. I el que faig és que les sumo i les acumulo i llavors li faig una actuació d'ofici al síndic al Defensor del Pueblo. Val? Els meus companys ho van enviar, inclús ho vam promoure a través del fòrum, la nostra entitat, però ja us dic, jo no la vaig enviar perquè en aquell moment no tenia casuística i llavors enviar-la, si no tens, no, tampoc no me les puc inventar, però ara sí que tinc casos i li vull fer una personalment des de la sindicatura de Sant Boi al Defensor del Pueblo.
0: D'acord.
1: Que alguna vegada ja m'hi havia adreçat, però ara tinc més cas per això, perquè home, no pot ser.
0: I això quin recorregut tindrà? És a dir, tu faràs aquesta gestió, faràs l'enviament d'aquesta documentació i a partir d'aquí...
1: Més que documentar, jo l'envio una resolució, que és una actuació d'ofici. Escolti, defensor, mire, m'estic trobant amb queixes tal, i com a síndica crec que li he de posar en coneixement, demano que intervingui, que actuï, que ho plantegi a les administracions corresponents. I llavors ell m'haurà de donar una resposta a mi directament, perquè jo no li posaré el nom de les persones. Bueno, li diré, li puc citar, però que el que vull és que em contesti a mi si ha fet alguna actuació. Vale? Perquè clar, això ell després l'ha de consignar, per el mateix que jo he de fer el llistat de totes les coses que m'han arribat i presentar-les, ell també també ha de sortir el seu, quan fa tot l'informe, que ell ja el fa al Parlament Espanyol. Ell presenta al Parlament Espanyol, perquè clar, és ell està nomenat pel Parlament, vale? I bueno, pues així estem, o sigui que no ens acabem la feina.
0: Doncs aquest és el que ens volies explicar, sobretot per aquesta relació, no? Des de les sindicatures locals, sindicatures doncs, a nivell de Catalunya i Defensor del Pueblo. Calculeu en quant temps pot haver una resposta o sé si hi ha un període màxim de resposta o no gaire.
1: Home, sí, mínim 15 dies tenen, el mateix que jo tinc que decidir per donar resposta. Però clar, ell a lo millor després ha de fer alguna... demanar explicacions o ja les té, als diferents... Clar, jo li plantejaré diversos organismes, per tant, pots arribar a trigar més d'un mes, crec jo, ja t'ho diré.
0: Sí, clar, volem saber
1: però bueno, sobretot és això, que consti que, com a mínim, des de Catalunya estem patint aquest... Jo no sé si altres comunitats, però com a mínim aquí aquesta situació s'està donant. Jo la sabia, el que passa que ningú sabia perquè coneix... La gent ho comentava, però al no tenir jo cap cas concret, doncs clar, no havia vist la possibilitat de plantejar-ho, no? I llavors, però clar, ara sí que veig que tinc diversos casos i dona peu, hi ha suficient motivació per adreçar-li, val? I que, bueno, com a mínim, és que uns ens hem d'apretar els altres. La ciutadania ens ha d'apretar i entre nosaltres també ens hem de... És a dir, hem de plantejar les coses perquè si no s'han de vehicular les coses.
0: Si no coneixem què passa, evidentment no es podrà actuar es podrà donar millora tot el que potser no acaba de funcionar bé.
1: Clar, i s'ha de vehicular tot perquè queixar-se així a l'aire no s'ha de trametre on correspon. Que després funcionarà, faran els canvis que sigui, però bueno, algunes coses sí que realment funciona, com el cas aquest que t'he explicat de la cita. Si no ho arriba a agafar la síndica, jo no sé altres comunitats com estan, però aquí a Catalunya en principi es va resoldre en positiu, vull dir que es van haver de posar les piles, vale? I si no, també hi ha una cosa que em va fer gràcia l'altre dia, una persona diu, jo els dic que tinc més de 65 anys, ho poden dir la gent que té una certa edat, i m'han d'atendre. Es veu que tenen com aquesta... Es veu que...
0: Aquest servei especial.
1: Un altre argument és... A part de que és obligatori, no és obligatori. La cita prèvia també pots utilitzar aquest altre, que bueno, hi ha molta gent que també tenim aquestes edats, no? I per tant... Però bueno, lo important és que no és obligatori, val? I és recomanable, perquè sempre per organitzar, però si no ve d'un dia, ho demanes, però si no, escolta, t'han d'atendre sí o sí.
0: D'acord. Doncs bé, aquesta és la casuística, no? Sí. Que anirà cap al Defensor del Pueblo i ens diràs la resposta.
1: Ja us informaré, sí.
0: Molt bé. I una altra de les temàtiques importants que abans la deixaves caure i que també la tenim sobre la taula és precisament que el ple municipal d'aquest mes de juny presentaràs l'informe anual.
1: Sí. I mira, ja he triat la cita que posaré, que sempre m'agrada posar una cita al principi, i posaré aquest any... una cita de la Hannah Arendt sobre un tema que és molt... Bueno, que el tenim aquí cada dia, que és dir mentides i creure'ns mentides. Bueno, que fa temps que un senyor que viu als Estats Units, que és president, ja fa temps que parlava de les mentides, no? I llavors, que no us importa dir mentides. Clar, el problema... I m'agrada molt la cita perquè, clar, és un tema que està molt... d'actualitat i que el tenim present perquè la gent diu boles i ves-les a desmuntar, no? Perquè un cop ja l'has dit, després, difícil, I sembla que sigui una opinió, no? Hi ha coses que són veritat i coses que no són veritat. I, per exemple, i em va agradar aquesta cita que diu mentir constantment no té com a objectiu fer que la gent es cregui una mentida, sinó garantir que ja ningú cregui en res, val? Llavors la gent diu, no em crec res. Diu un poble que ja no pot distingir entre la veritat i la mentida, no pot distingir entre el bé i el mal. I segueix, però bueno, jo m'he quedat amb aquesta... Perquè és veritat, hi ha coses, jo em trobo a la sindicatura, gent que dona per fet coses que no és veritat. Com que alguns s'aprofiten més d'una cosa, d'una altra... Comentaris d'aquests que tenen inclús components... una mica allò discriminatoris, i clar, he de fer molta pedagogia, o inclús

0: hi ha cercles això petits, no? Que es diuen coses que no
1: són veritat. Sí.
0: O que algú les comença a dir, llavors va passar no gaire amb una casa que va tenir un problema i hi ha tothom dient que ja tothom, encara estaven esperits analitzant i ja la gent ja feia la sentència. Dic, home, hi ha coses que hem de ser més prudents i no donar per fet coses que si no tens les certeses, o com aquesta gent que es permet posar en qüestió qüestions científiques, que dius, home, ho sabràs tu que no ets un expert, no? I clar, això fa molta ràbia, perquè llavors és com dir, no me creo nada, clar, no podem tenir aquest plantejament. No?
1: I tant. Doncs començaràs amb aquesta cita
0: i després faig... A veure, aquest any hem tingut menys queixes en el muntant global, menys actuacions, i de queixes una mica menys, bueno, un 8% menys, que no és que sigui significatiu, perquè, bueno, ara, no sé, et diria la cita. Mira, vam passar de 428 actuacions l'any passat a 391.
1: La diferència
0: no és significatiu,
1: és
0: però bueno, algú més, i també s'ha de dir, perquè... I després una mica, pues, però en canvi, de queixes hi han hagut menys, però bueno, una diferència de 7 o 8, vull dir, respecte a l'any anterior, perquè sempre ens agrada comparar-nos amb l'anterior, doncs, però en canvi, amb algunes coses ha crescut més de les queixes, hi ha queixes, consultes i altres, que li diem nosaltres. I a les queixes han baixat una mica, les consultes també, però en canvi la que ha crescut és la d'altres, que són queixes de consum, que a vegades molta gent s'adreça a nosaltres pensant que tenim capacitat per tenir actuacions en consum. No és així, Llavors les derivem al Servei Municipal
1: de Consum. De consum, sí.
0: Després, queixes sobre entitats privades, assegurances, que també les derivem, clar.
1: Sí.
0: I després, queixes d'altres administracions, com per exemple les de la Generalitat, que llavors les posem a l'apartat d'altres, o les del Defensor del Pueblo, les Defensor d'Aigües, de les companyies d'aigües, de subministraments, també tenim diverses queixes. Aquestes també les hem de derivar. Val?
1: Tot això pel que fa al volum, no?
0: Al
1: a
0: volum,
1: la quantitat.
0: Sí,
1: però les temàtiques, si fem un
0: ranking...
1: Les
0: temàtiques, com sempre, són les de sempre.
1: Sí, o sigui, això no canvia.
0: Sí. Que és el tema sorolls.
1: Sí.
0: Aquest any també va haver-hi el tema de la informació, per un tema de que es van concentrar diverses queixes sobre quan es va es va fer efectiva la taxa de residus, el rebut de l'aigua.
1: Jo crec que això ho van comentar en el seu moment.
0: Pues aquestes, clar, ara les hem de reflectir. Aquestes, hi ha hagut un grup de queixes al llarg de... al principis de l'any, i després també altra gent que també s'interessava, que volia saber més que com s'havia fet el càlcul.
1: És la taxa de residus que es paga amb el rebut de l'aigua.
0: Amb el rebut de l'aigua, que ja es pagava una altra, però que era metropolitana i aquesta era municipal.
1: Exacte.
0: I llavors... Hi ha dos nivells, gent que diu, ostres, no m'han informat, i és veritat que no m'han informat, i ho han reconegut, i després un altre nivell de queixes vinculades a això, que era gent, jo vull saber com s'ha fet el càlcul, com s'ha estipulat aquest càlcul d'aquesta quantia, i què s'ha fet amb els diners que abans que es pagaven des de l'IBI, vale?
1: Sí.
0: I llavors, bueno, vam fer promoure reunions i això per fer això, justament. I sobre aquestes de la primera època, nosaltres ja al mes de gener ja vam fer una actuació d'ofici que deia el dret a la informació pública. A més, és de llei que t'han d'informar quan et posen una nova taxa, han d'informar. I aquesta, bueno, la van acceptar perquè és veritat que no, aquesta part no l'havien fet bé. Es pensaven que ho feia la Diputació, després que ho havien de fer ells, bueno, i no ho van fer bé. I van informar molt així, van intentar esmenar-ho, però sense fer-ho obertament, que és el que jo demanava. Jo demanava que s'enviés una carta personalitzada. Bueno, això no ho van fer, però bueno, sí que van fer algun esforç de posar, i la prova que inclús van posar una persona a la carpa d'aigües de Barcelona, perquè es veu que arribaven moltes queixes. Sabeu que un cop al mes hi ha una carpa, no?
1: Sí, hi ha una carpa...
0: Doncs van haver de posar una persona de l'Ajuntament per informar allà, perquè moltes... I a mi no em van arribar totes, per descomptat. I ja van arribar el t'escoltem, van arribar inclús gent que es passava per allà per la carpa, i els d'aigües ja estaven farts de contestar, que això no anava amb ells, que jo havia posat el rebut

0: però no era una cosa que havien decidit ells, vale? Mm. I bueno, doncs aquestes van ser... Després el tema de... Espera, és que tinc per àrees?
1: Sí, estem repassant les temàtiques d'aquest informe de la Sindicatura Municipal de Greuges que es presentarà al ple municipal d'aquest mes de juny.
0: Bueno, el perfil també que fem, fem un perfil tipus de gent que s'ha adreçat, bueno, s'adreça a gent molt variada, però majoritàriament és una dona, perquè sempre... Aquest any, a més, tenim bastantes més dones que homes. Una dona d'entre 31 i 50 anys, la franja aquesta, de menors de 18, no tant, de per sota tenim molt pocs. Mm. I després, perquè bueno, suposo que els afers són diferents, no?, de la gent així més jove. I després del barri centre, val? Perquè les tenim classificades pel barri, i tot i que hi ha la que té més queixes, el barri Marianao, però perquè és el barri més gran.
1: Més gran, clar.
0: Proporcionalment, no. Quan ho proporciones, no. És el barri centre, val? I després... Espera.
1: Alguns temes més es presentaran en el ple municipal del mes de juny, dèiem.
0: Sí. A veure, un moment, que tinc aquí les àrees. Ui, espera. És que ho tinc aquí perquè tot no m'ho sé de memòria, eh?
1: Vinga, mentre vaig donar la informació, la Sindicatura Municipal de Greuges està a Cal Niño, la primera planta, al carrer Major 43, que hi ha un número de telèfon que és el 93 630 2036, que també teniu un mail per poder demanar cita prèvia o fer una primera consulta, que és sindicadegreuges@santboi.cat. I que el que estem fent en aquest moment és repassar quines són les temàtiques, les casuístiques que es posaran sobre la taula en aquest informe que es presenta, que presentarà la síndica municipal de Greuges de Sant Boi, que és la Dolors Vallejo, en el proper ple municipal d'aquest mes de juny, que de fet són doncs un rendir comptes que s'ha de fer tots els anys, que fas tots els anys.
0: Sí, sí, és rendir comptes i això, i fer però una mica insistir, posar els punts, les línies vermelles de coses que no que haurien de millorar. Hi ha moltes coses individuals, vull dir que no, de col·lectiu, però a vegades es pot extreure d'una queixa que potser és individual, alguna actuació més col·lectiva, val? Amb això del soroll, doncs
1: el soroll seria el número 1 de les queixes?
0: Sí, sempre. Sí? És que sempre, però diferents tipus de soroll, després també he tingut queixes de la tramitació. Es veu que hi ha un nou aplicatiu a l'Ajuntament i això ha enrederit molt les tramitacions d'algunes àrees, específicament. Àrees que tenen... que tot els requeriments són com molt complexes, com per exemple el tema urbanístic, quan es demana llicències, tot això, doncs clar, això, l'aplicatiu aquest es veu que els ha fet enrederir, i a part que tenen molta acumulació de demanda, de gent que vol, fins i tot que vol fer una rehabilitació, una obra o un edifici, vull dir que, o un canvi d'usos, tot això va en un mateix departament i estava bastant col·lapsat, i la gent ens han vingut queixes que són conscients i estan posant mitjans, però es veu que sabien bona part d'aquest problema havia estat la introducció d'aquest nou aplicatiu, que en comptes d'ajuda es veu que ha retardat, no? I jo ja m'he reunit i ja estan posant allò correctius, no? Però bueno, que encara hi ha... Després també hi ha una cosa, que és que com és un tipus d'expedients que requereix professionals, perquè ha d'intervenir des d'arquitectes tècnics, arquitectes, enginyers, no sé què, després també a vegades es retarda pensant que és l'Ajuntament, però és que a vegades els professionals no han fet bé la seva feina, que això també es dona, o no ha adjuntat l'arxiu, i després quan comença a ser indagat diu, ostres, però si és que clar, no ho ha indagat la documentació, vull dir que a vegades també sembla que la pilota estigui o el problema estigui a l'Ajuntament, després quan indagues no és ben bé així, perquè és gent que no... Clar, i l'Ajuntament després, clar, ha de mirar a veure què és el que presenta, que no, però a vegades els propis professionals no han fet bé, o no han pagat tal llicència, que clar, llavors no pot començar el procés.
1: L'obra, clar.
0: Sí. I llavors, clar, vull dir que a vegades sembla que el focus estigui allà, però després rasques una mica i no sempre, tot és atribuïble. Això m'ha passat molt sovint, que a vegades tot sembla que recau, perquè la gent sempre tendeix a culpabilitzar l'administració, i després a vegades és que també contracten alguns professionals que no són tan seriosos o la gent va molt pres. El tema de la tramitació electrònica també fa que a vegades, jo que sé, que un, és fàcil despistar-se d'adjunt d'un arxiu. És fàcil, eh?
1: Sí, bé, ens pot passar a tothom,
0: que,
1: sí.
0: Bueno, quan ho presentaves tot en paper, a vegades semblava com t'ho havien de timbrar i tot això, però bueno, que a vegades ens trobem amb això, no? Després, el tema de la... Molta gent també es queixa del tema de... Com es diu? De la... que a vegades no respon i que és o la resposta és molt lenta.
1: Per tant, mira, en aquest punt estaria bé dir quant de temps tenen com a màxim, bueno, per poder contestar quan sí. Nosaltres fem una d'aquestes reclamacions.
0: Depèn, si les fas a través del Samboy Respon, doncs en un mes t'haurien de respondre, però a vegades no responen. Clar, que a vegades són queixes reiteratives, que una mateixa persona ha presentat la mateixa queixa 4 vegades, eh? Llavors, clar, a la primera respon, a la segona ja, o tercera també, diuen, perquè clar, a vegades també hi ha gent que és molt insistent, no? Que es pensa que per plantejar-ho moltes vegades li donarà la raó i no és ben bé. I llavors, clar, cal discriminar, no? A veure on està el problema, no? I després, pues un mes amb el Samboy Respon. Després, a nivell administratiu, normalment són 3 mesos. I hi ha algunes... Les reclamacions per danys són... Hasta 6 mesos poden trigar a contestar. Val? I a vegades no responen, també hi ha una casuística, que a vegades no responen no per mala fe, sinó perquè no se't passin els terminis per poder activar el contenciós administratiu. Però clar, això, a vegades, si no és gent molt entesa, és com per no perjudicar el ciutadà.
1: D'acord.
0: Però clar, si no t'ho expliquen, la gent ho pot interpretar com silenci administratiu negatiu, però clar, si a vegades no ajuda això.
1: I sobre aquestes temàtiques també consulten?
0: Sí, les reclamacions patrimonials, sí, que són per danys, que li diuen, sí, perquè clar, són molt lentes. Molt lentes, molt lentes. I, a més, requereix tot una parafernàlia de proves que, clar, en el moment que et passa tu alguna cosa, així un accident al carrer, no sempre estàs atent o no saps el que has de fer. Perquè, clar, pots haver caigut perquè s'ha fet un forat en aquell moment que passaves, val? Però, clar, ningú t'ha dit que... Perquè, a vegades, hi ha algunes que són caigudes que... No totes les cobreixen, no? Perquè ha d'haver-hi també una causa-efecte, que es diu, que tu també has d'estar vigilant, no? Però, per exemple, una que pugui estar justificada, o si hi ha alguna que t'has caigut i vols plantejar-ho, t'has caigut o t'ha caigut un arbre, una paperera, bueno, aquest és clar, no? Però altres que poden ser qüestionables, però, bueno, en el cas de dubte també ho poden presentar. Però, clar, primer, cridar policia, tenir testimonis i agafar els noms dels testimonis. Una ambulància, normalment. I a vegades la gent, clar, quan et passa això, tu no tens per què saber-ho. Però que això és fonamental per fer el probatori. Per això també s'ha de fer pedagogia de...
1: Clar, si no ho sabem,
0: sí,
1: doncs després quan
0: no
1: ens
0: ho
1: passa...
0: sabem, i després tot no és culpa del carrer com estigui, perquè ha de ser que hi hagi un sobresortint de més de 2 centímetres, clar, perquè tu també has de vigilar per on camines. Vull dir que a vegades també no tot és... El mateix que passa a les cases, jo sempre dic, jo a casa meva també tinc coses que d'anar en compte per no caure'm, perquè a vegades, jo què sé, sempre tens alguna cosa que no està prou bé, o una rajola que potser et fa... Vull dir que tampoc no... Imagina't en una ciutat tan gran, no tot està perfecte. Val?
1: Bé, doncs,
0: i això ho hem d'assumir també, clar. Perquè clar, no poden el dia següent a reparar qualsevol cosa que potser sigui... A veure, què han de fer les coses bé, eh? Jo sóc exigent, eh? Jo, per exemple, ara fa dies feia una broma de... Escolta, sembla que estiguem agermanats amb la població de Gruyère. Deia jo, que sempre, en plan broma, eh? Sí. Permeteu-me la ironia. Perquè hi havia molts sots a la calçada. Sí. I vaig fer... Bueno, se'm va acudir aquesta tonteria. Però que una mica és veritat. Soc conscient que l'estan reparant, que no sempre d'un dia per l'altre, ara estan fent uns carrers, però encara queden, perquè jo circulo pel poble
1: i veig que hi ha... I ho veus?
0: Sí, clar. sí. I les mateixes persones responsables de tant regidors com gent de l'administració també circula, però a vegades no tenen ni tots els diners per fer-ho, perquè és supercostós, i a lo millor tenen que fer fases. No? Bé, i doncs, em consta que estan reparant molts carrers, però bueno, que a vegades es dona la circumstància que... I permeteu-me aquesta petita broma, però perquè a vegades també la ironia també és un recurs, no?, per parlar de les coses, perquè bueno, ja sabem que tot no està demanant. Vull que arreglin això. Hi ha, pues, una seqüència, no?
1: Un procés, clar.

0: Arribem al final de l'espai de conversa amb la síndica municipal de Greuges de Sant Boi, la Dolors Vallejo. Estàvem ara parlant d'aquest informe que es presentarà, l'informe anual de la sindicatura que es presentarà al ple municipal del mes de juny, és a dir, a finals d'aquest mes de juny. Dolors, per tant, després, a partir d'aquest moment, encara que nosaltres parlarem el mes de juliol i ho explicarem també, a partir d'aquest moment es podrà consultar aquest informe, Dolors?
1: Sí, el tenim a la web. De la sindicatura, que cada any els pengem. I allà estan, avui no ho he portat, estan els gràfics i més temes que plantegem. També hi ha un tema que li donem molta importància, que és el tema de l'habitatge. I que, bueno, també la gent s'ha adreçat per qüestions com aquestes i que tot una mica fem un plantejament d'això, que el dret a la ciutat també és el dret a poder viure a la ciutat i quedar-te a viure a la ciutat que on has viscut sempre, no? I a vegades això, els preus t'expulsen de la teva ciutat, no? I fem tot una... Bueno, amb la primera part aquesta que jo faig com un conjunt de totes les casuístiques, també faig, plantejo problemes d'aquests i vinculat a l'habitatge, doncs hi ha el tema de les habitacions, gent que no es pot empadronar a les habitacions.
0: Això en parla també aquí.
1: També, sí. Vull dir, tot això, tota aquesta casuística també la plantegem.
0: Molt bé.
1: I ho dic perquè cada el tinter parla d'això, no? Però bueno, una mica unes recomanacions que fem també d'això de mirar d'agilitar l'administració i a veure si s'impulsen unes noves lleis que estan una mica amb aquest objectiu de... S'està promovent una llei de simplificació administrativa a nivell del Parlament de Catalunya, que jo això ja ho vaig demanar fa temps, eh? Vaig fer una resolució sobre simplificar processos. A veure si aquesta llei... Després hi ha una llei que també s'està a punt d'aprovar, que és la llei del dret a l'error. És a dir, que si tu has tingut una errada tramitant el ciutadà, el mateix que l'administració el pot esmenar, també el ciutadà.
0: Sí.
1: Després, sobre el tema de l'agilitació dels processos de dependència, que ara també s'estan fent tot un promovent, no és ben bé una llei, sinó uns protocols i uns decrets per tramitar tot això d'una manera més àgil, perquè, clar, i que una mateixa administració et faci tots els tràmits, perquè és que si no és horrible. I, bueno, una mica són temes que nosaltres hem plantejat, però que sembla que també estan a l'agenda política, no? Que això és important, també.
0: Doncs et sembla, Dolors, ho comentem el proper mes de juliol, que ja s'haurà fet aquesta presentació i que ja tindrem...
1: La fem el dia 25.
0: Exacte, tot just després de Sant Joan, el dia 25, l'últim dijous d'aquest mes de juny. Doncs serà ja el mes de juliol quan ho comentem.
1: Ens tornem a veure, d'acord?
0: Aquí, en aquest espai mensual.
1: Suposo que tindrem també més novetats.
0: Molt bé, doncs les comentarem, Dolors.
1: Sí, d'acord.
0: Que vagi bé aquesta presentació.
1: Gràcies, eh? Bon dia. A reveure.

Continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Aquesta és la banda sonora d'una de les pel·lícules que trobareu a partir d'aquesta tarda als cinemes Can Caselet de Sant Boi, El dia de la revelació. Quan és moment d'obrir línies telefòniques, podeu marcar el 93 661 35 83, 93 661 39 54. Regalem 4 invitacions als 4 oients que ens telefonin. I amb aquesta banda sonora afegim la resta de pel·lícules que tenim als cinemes. Com dèiem, El dia de la revelació és una d'elles. També Michael, Un talento único, Backrooms, La luz, Todo lo que nunca fuimos i Scary Movie 6.

0: Doncs som-hi, continua la sintonia de Ràdio Sant Boi. Avui divendres, com és habitual, obrim aquest capítol especial del món del cinema amb les recomanacions del nostre crític de capçalera, el Jaume Vidal. Que el Jaume Vidal ja el tenim a l'altre costat del fil telefònic. Jaume, bon divendres!
1: Hola, què tal? Molt bon dia. Bon divendres a tothom, i tant que sí.
0: Doncs vinga, som-hi. Ja comencem amb aquesta banda sonora original, que potser a algú li sona, perquè és una pel·lícula doncs, molt coneguda. Marxem a l'any 1941. Es tracta de El Halcón Maltés. Per què has volgut escollir aquesta pel·lícula per començar avui?
1: Bueno, perquè és una pel·lícula... Primer és perquè és la més antiga de totes les que he triat avui, i llavors és una mica... No és que seguirem el ritme dels anys, però que en aquest cas, doncs sí. Llavors, a més, hi ha una cosa que és molt, molt entranyable. La pel·lícula Casablanca té molt a veure, també, amb el Falcó Maltès, perquè hi ha moltes coses que són molt semblants, no? Per exemple, el principal actor, que és Humphrey Bogart, i llavors tenim a Sidney Greenstreet també, que és un home d'una qualitat extraordinària, Peter Lorre, que també el tenim doncs en Casablanca, i bueno, i estem parlant d'una pel·lícula que fou la primera realització de John Huston com a director. Era la recompensa a 10 anys com a guionista a la Warner Bros., un període durant el qual va col·laborar en nombrosos guions de pel·lícules notables, entre elles El Último Refugio, que també és una pel·lícula de cinema negre de persones molt dolentes i de persones molt bones, i ho havien de ser de bones perquè, si no, els dolents predominaven i governaven la nau, no? Bueno, doncs molt bé. El paper de Sam Spade havia estat ofert a George Raft, que per cert, l'altre dia vaig veure la pel·lícula que vam passar de Confaltos i a lo loco, i a lo loco,
0: sí,
1: i també se li fa un petit...
0: Sí, ho comentàvem que parlàvem l'altre dia, parlàvem el divendres, sí.
1: Sí, sí. Bé, doncs aquesta és una pel·lícula vital, Vull dir, veure-la exactament que, igual que, com dic, que Casablanca, és entrar en un món de fantasia, si vols tu, d'exageració, però que en definitiva és una lluita entre el bé i el mal, i en aquest cas, doncs, també doncs, hi ha una cosa que és molt important, diu, que... En definitiva, els objectius dels personatges en general són més aviat una il·lusió que no una realitat. I això també juga un paper molt important quan tractem temes d'aquests, doncs, que el bé i el mal lluiten d'una manera aferrissada i que, lògicament, ha de guanyar el bé, esclar, perquè si no, no val,
0: Doncs aquesta és la primera de les pel·lícules que avui ens recomana el Jaume Vidal, pel·lícula de l'any 1941, El Halcón Maltés, per cert, dirigida per John Huston, bé, un dels directors també, sobretot de l'època.
1: Sí, John Huston, després heu de pensar que va fer La Reina d'Àfrica, també, que va ser una petita joia, que n'hem parlat més d'una vegada.
0: Sí, també amb Humphrey Bogart com a protagonista,
1: sí,
0: i Katharine Hepburn, per cert.
1: I tant. Sí. I bé, vull dir que és un realitzador que després al Clint Eastwood li va fer un homenatge i va filmar la pel·lícula Caçador Blanc, Caçador Negre, i aquesta és una pel·lícula que precisament és quan va realitzar aquesta pel·lícula de la Reina d'Àfrica, no? I de totes les dificultats que tenia i en definitiva allà del que ens parla és d'aquesta dificultat moltes vegades que tenen els realitzadors de convèncer els productors, no? Perquè els productors, ja veuràs, el que miren és de no gastar molt i de tenir un èxit aclaparador, no? I això és una de les constants que també es veu en la pel·lícula, a part d'un constant que té a veure amb la supremacia del blanc sobre el negre, no? I això també juga un paper molt important. El cinema negre, que en diem, doncs ja n'està farcit de totes aquestes constants, I val molt, és molt vàlid de recuperar aquestes pel·lícules perquè, curiosament, són pel·lícules que difícilment es recuperen en aquestes franges de cinema obert que proporcionen determinades cadenes de televisió, i si són de pagament encara menys, eh? Mm. És curiós.
0: Bé, doncs hem començat amb aquesta pel·lícula, El Halcón Maltès. Cap a on anem ara, Jaume?
1: Sí, tirem cap a una pel·lícula que és del 89, aquesta és bastant recent, però l'he triat perquè de Spike Lee és d'un realitzador, i en aquest cas productor també de la pel·lícula, que difícilment hem vist coses de... o les hem vist o n'hem parlat d'ell, no? A la seva pel·lícula, aquesta concretament és el que deves, tenim a Daniello, Ossie Davis, Ruby Dee i Richard Edson en la interpretació. L'escenari és el barri de Brooklyn. El lloc concret ben delimitat és un carrer on conviuen acceleradament diverses famílies negres, unes quantes de xicanos, unes quantes parelles de botiguers vietnamites i una família italoamericans que regenten una pizzeria. És lo que debes se situa temàticament entre els directius pacifistes que propugnà en el seu moment Martin Luther King i les sentències més agressives d'un altre lluitador de la causa negra, Malcolm X, personatge un xic ambigu que va comprendre, però que la violència en legítima defensa és intel·ligència per a qualsevol individu oprimit. Durant tot el film va apareixent un home mentalment disminuït que veu fotografies de Luther King i Malcolm X acolorides per ell mateix. L'acció també la puntua el mastodòntic negre provist d'un immens radiocasset del qual només sorgeix la cançó dels Public Enemy, Thing the Power. Si es col·lic bé, millor, i si no, ho dius tu.
0: Bé, que la banda sonora ho has dit molt bé, Jaume.
1: Ho he dit molt bé.
0: Sí, i la banda sonora és aquesta que sona de fons. Mira,
1: ah, escolta. Molt bé, perfecte.
0: Deies, per afegir, Jaume.
1: Per afegir, deia que, com el Robert Mitchum en La nit del caçador, les paraules odi i amor, a la fi del film, el director tanca l'escena de la crema i destrucció de la pizzeria a mans dels negres amb un plànol curt de boig enganxat a la paret a una de les seves fotografies, imposant aquesta manera sobre el decorat calcinat bressol d'agressions malenteses la imatge més precisa que per a il·lustrar tot el ventall de possibilitats amb la lluita negra. Una pel·lícula molt interessant que, en definitiva, jo he recollit el seu treball de pel·lícules que passaven a l'Hospitalet en els anys 70-80 amb unes fitxes que són així de riques de matisos. D'acord?
0: Doncs vinga, som-hi. Marxem ara a l'any 1953. És correcte? Sí, no? La Guerra dels Mons.
1: Dels Mons, sí. Mm. Sí, una pel·lícula de Byron Askins amb una interpretació de Jim Berry, Alan Robinson, Tremaid i Robert Conway. Aquesta és una pel·lícula que no és que la tinguem coneguda precisament perquè hi treballa el senyor Steven Spielberg. Aquesta és una pel·lícula que trobem davant d'un cas d'invasió de la Terra per part d'uns marcians que han decidit conquerir-la per ésser el planeta que més s'ajusta als seus interessos. Un intent organitzat des d'un punt de l'espai d'aniliar la humanitat, la civilització, tal com es diu en un moment de la pel·lícula, i perpetrat amb meditació i traïdoria per part d'uns bel·licosos alienígenes ben equipats i amagats en els seus aparells volants i ofensius vestits de cert i dotats d'enginys mecànics adients i d'ulls electrònics força atractius, vaja, que se'ns fa d'allò.
0: Una barreja de ciència-ficció, no sé si terror també, Jaume?
1: Ah, això mateix. És una pel·lícula que el transcurs del desigual combat, els quals els alienígenes tenen totes les avantatges, trobem les essències humanes precisament per defensar-se de totes les coses que ens puguin aparèixer, malgrat que puguin ser superiors, no? És molt interessant. Jo la recordo haver-la vist en el seu temps, en els anys 50, i la veritat és una pel·lícula que m'agradaria molt, doncs, recuperar-la en aquest temps que estem exactament ara, no? Fotografia de George Warner, muntatge de Ben Douglas, també efectes especials de Gordon Jenkins i director artístic Hal Pereira, amb una durada de 85 minuts, que o sigui que ens l'expliquen prou ràpidament, i, bueno, i crec que és una altra pel·lícula per tenir molt present. Val?
0: Doncs molt bé, La guerra de los mundos, pel·lícula de l'any 1953, una altra de les que ens recomana el Jaume. Sí. Som-hi, cap a on anem ara?
1: Anem cap al Club Salvatge.
0: Vinga.
1: Bé, aquesta és una pel·lícula que va dirigir en Sam Peckinpah. Sam Peckinpah, en els anys 60-70, doncs va ser un realitzador que va descobrir que quan s'hi alentia les imatges, doncs aconseguia un ritme que ofegava més a l'espectador i que lògicament l'impactava, no? I llavors això és el que va posar en solfa, doncs, al llarg de la seva filmografia. Ell i el Sean Penn, el Sean Penn potser aprofundia més sobre les qualitats humanes, i en canvi aquest era més aviat tot el contrari, o sigui que el que destacava era, doncs, la potència dels dolents, no? En la pel·lícula aquesta de Grup Salvatge tenim a Willem Holden, Ernest Borgnine, Robert Ryer, que a més, doncs, eren habituals a gairebé totes les pel·lícules, i ha estat qualificada sovint d'anti-western, precisament perquè...
0: És anar a preguntar per què, anti-western?
1: Anti-western, precisament perquè el western, malgrat la seva d'això, violència, la seva capacitat de mort i la defensa que genera la rapidesa dels pistolers, aquí estem més aviat amb les trampes que es poden arribar a fer, no? O sigui, amb un càlcul del que podem fer precisament per dominar la situació, no per guanyar d'una manera noble i correcta, sinó tot el contrari, per guanyar al cap i a la fi, encara que sigui fent les trampes. I d'aquí ve el destacar que, bueno, que la violència calculada, vull dir, per exemple, mira, t'explico una seqüència que vaig veure aquest dia, sí, amb una pel·lícula que interpreta Richard Wiedman. És una pel·lícula que el contracten amb un poble d'aquests que necessiten defensar-se, doncs, dels que són aprofitats, no? Els que, en definitiva, imposen la llei del revòlver i la llei aquesta del senyor Sam Peckinpah, que en definitiva amb estratègies aconseguien dominar el cotarro. I contracten, doncs, a un xèrif que era molt bo, que és en Richard Wiedman. Però arriba un moment que el Richard Wiedman és tan bo que acaba aconseguint fer desaparèixer a tots els que no són precisament bons, no? Però de tots ells encara en queden uns quants que diuen, escolta, aquest home ja ens perjudica. Aquest home ja no ens interessa que sigui el xèrif d'aquí, perquè a nosaltres tampoc ens interessa, doncs, una repressió absoluta de la gent que visquem aquí. Nosaltres som uns negociants que l'avantatge la trobem en fent les petites trampes i els petits negocis i els grans negocis a vegades amb els indis, i clar, i això no ho podem fer amb aquest paio, perquè aquest paio ens ho desbarata tot. Doncs l'executen. Mm. D'acord?
0: Sí.
1: La llei del carrer, eh? I llavors l'executen d'una manera matemàtica. O sigui, posant-se cadascun dels que estan d'acord amb eliminar-lo amb un front, amb un punt concret, i disparen tots a la vegada, esclar. D'acord?
0: Déu-n'hi-do.
1: Val.
0: Doncs jo aquest penso és el plantejament. D'una pel·lícula hem anat a l'altra, eh?
1: Bueno, però aquesta...
0: Sí, que tenen, també, tenen molt a veure, clar.
1: Té molt a veure amb tot això del que el senyor Sam Peckinpah va saber destacar, eh? Vull dir, d'una manera... A mi les pel·lícules de Sam Peckinpah m'agradaven per la seva brillantor en quant a l'estètica realitzadora, però no en quant al predomini de la bondat sobre la maldat, esclar. Vull dir, tot això era tot el contrari, eh?
0: Val? Molt bé, doncs vinga, què més tenim per avui?
1: Bueno, ara tenim aquí el que vam parlar l'altre dia, això m'ha sortit doncs d'una manera potser bondadosa, el que vam parlar de Wim Wenders, que vam parlar dels àngels, no? Doncs avui tenim la pel·lícula Hamlet, l'hombre de Chinatown.
0: Hem dit Hamlet, no ens confonguem amb Hamlet, aquesta és Hamlet, l'hombre de Chinatown.
1: Això mateix. Hamlet és possiblement una de les pel·lícules que ha nodrit de més material a les revistes de cinema en els anys de la seva producció, que exactament era el 1982, que han sigut bastants, degut als continus enfrontaments entre el director i el productor, així com a diverses interrupcions que va patir el rodatge. De la complexitat de tot el projecte de creació d'aquesta pel·lícula, en parlen abastament la quantitat de guionistes i muntadors que hi van intervenir, sobretot si tenim en compte que Wim Wenders acostuma a signar les pel·lícules sota la fórmula d'una pel·lícula d'aquest cop s'ha posat dirigida per Wenders. Sense arribar a renegar-ne, té molt d'interès a remarcar aquest aspecte, així com denunciar les pressions del productor per tal de que modifiqués diverses vegades tant el rodatge com el muntatge. El senyor productor era precisament...
0: Francis Ford Coppola, ho estava llegint ara.
1: Francis Ford Coppola. Què et sembla?
0: Déu-n'hi-do, quina barresa.
1: Quines constants, eh?
0: De policies, eh? Cinema negre,
1: mateix. Aquest ja governava la nau quan ja senzillament escrivia els guions. I després, Francis Ford Coppola és un paio que tot el que destaca, sobretot el Padrí, és de la manera més bèstia que es pot arribar a controlar una societat, no? Vull dir, sometent-la, doncs, a això, no? A aberracions, oi? I arriba al final, en la tercera part del Padrí, que parla de negocis a partir d'aquestes alçades. O sigui que, déu-n'hi-do, la pel·lícula El Padrí, eh? Les tres, vaja. Molt interessant, però molt, eh?
0: D'acord, doncs prenent nota d'aquesta altra pel·lícula, Hamlet, l'hombre de Chinatown, amb Wim Wenders com a director i a la producció Francis Ford Coppola. Per tant, cinema negre, hem dit, no?, de policies, han de buscar a una dona, sembla, no?
1: Sí.
0: Hamlet, l'hombre de Chinatown. Som-hi, ens queden dues, no?
1: En queden dues. Una és aquesta, que és Henry, retrat d'un assassí.
0: Sí.
1: És una pel·lícula dirigida al 89 per John McNaughton. I llavors doncs, tenim com a intèrprets a Michael Rooker, Tom Dowlis, Trace Arnold. Som davant d'una de les sorpreses de l'any aquell de producció, davant d'un film arriscat, agosarat, plenament innovador. Ha estat reconegut per la premsa gairebé amb unanimitat. A propòsit de la seva exhibició al Festival de Locarno, José Luis Garnet deia a La Vanguardia: no és una pel·lícula per a tots els gustos, certament, car la vocació de la vida criminal de Henry Lucas, que McNaughton proposa com una ficció, manipula l'espectador amb una saviesa inventiva que no es veia en cinema des del temps de Hitchcock. Mira, ves per on.
0: Déu-n'hi-do. Això és de l'any 86, i estic llegint pel·lícula de culte.
1: Val.
0: Henry, retrato d'un assassino, recordem el títol, Jaume.
1: No hi ha ni tan sols un plan inútil en aquesta pel·lícula crònica irònicament glacial de les activitats d'un assassí que mata i que d'allò. Pel·lícula, doncs, que la recupero precisament de la qualitat que va despertar en tots els que ens agrada el cinema i els crítics també, que la van posar pels núvols, i aquí la tenim perquè la puguem recuperar. Henry, retrat d'un assassí. I per últim, aquesta sí que no té cap tipus de dubte, és la història immortal que va dirigir, l'última pel·lícula que va dirigir Orson Welles.
0: Any 1968.
1: Això mateix. Llavors, estem parlant de Virginia, la dona que no ven tot per, que ho ven tot per diners, Jean Moreau, l'home que ho compra tot amb diners, Orson Welles, el mariner que no accepta tot precisament amb els diners, i l'home que distribueix els diners, Roger Coggio, i també Fernando Rey. Aquesta pel·lícula estava estava inicialment dedicada a la seva exhibició per la televisió. Finalment, mira, ja hi havia la televisió, eh? Finalment, sense, sembla ser que per raons econòmiques algun dia s'haurà de fer l'estudi de com els diners han influït en la trajectòria i la difusió de l'obra de Wells. Es va destinar també a les sales comercials, doncs d'altra manera segurament no podria gaudir amb tota la seva esplendidesa d'aquesta impressionant reflexió sobre els diners i el seu poder, que demana imperiosament essa vista en una sala fosca, en la solitud, i companyia d'altres espectadors que ho veus, que ignores, que necessites, on en Orson Welles, en plena maduresa creativa, fa un magnífic exercici de demostració del domini que té sobre el medi cinematogràfic a tots els nivells, tant creatius com de direcció o interpretació, on es dona la seva dimensió com a director romàntic. Per favor, no confongueu els romàntics amb les bledes, tot fent una sàvia i exuberant utilització del color. És una magnífica pel·lícula, que potser no la domines tota, que no se't posa a digerir des del primer moment, però que és una història d'aquelles pròpia d'Orson Welles i de tota la seva creació.
0: Clar, Orson Welles, di cinema, di gran director, dèiem abans pel·lícula de culte, director de culte, doncs ho tindria tot, no?
1: Per això sempre ens sortirà de tant en tant Orson Welles, perquè, és clar, de cop i volta és adient acabar doncs un discurs cinematogràfic, no? Que hem parlat de diferents coses, diferents dificultats i diferents avantatges amb tot el que això representa dins el camp de la creació, i, bueno, ja ens sortirà Orson Welles com dient, tu, escolta, que jo vaig fer aquesta,
0: Doncs aquesta última era una història immortal.
1: Immortal, sí, senyor.
0: Doncs mira, acabarem, has esmentat quan iniciàvem l'espai, quan parlàvem de l'Halcón Maltès i de Humphrey Bogart com a protagonista, has esmentat Casablanca, doncs mira'm què et direm fins la propera setmana.
1: Ja me la penso. It's still the same old story, a
0: fight for love and glory, a case of do or die. Amb la banda sonora de Casablanca.
1: Sí.
0: Jaume,
1: impressionant,
0: I tant, la pel·lícula i la banda sonora.
1: La mirada quan es troben tots dos és impagable. Allò no ho ha fet, no ho ha aconseguit el cinema en cap altra pel·lícula,
0: Doncs ens quedem amb aquesta banda sonora, amb Casablanca, amb aquesta pel·lícula, i amb tu mateix, i dient-te que fins la propera setmana.
1: D'acord, fins la propera setmana.
0: Jaume, gràcies, bon dia.
1: Gràcies a tu. Vinga, que vagi molt bé a tothom. Adéu.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Dies de Ràdio amb Mònica Santacreu.
1: Comerç de proximitat, un espai del Pacte de Ciutat amb la col·laboració de Sant Boi Comerç.
2: Moment de continuar la sintonia de Ràdio Sant Boi, el Dies de Ràdio, i obrim aquest espai quinzenal, Comerç de proximitat, un espai del Pacte de Ciutat amb la col·laboració de Sant Boi Comerç. I avui, ho dèiem a l'inici del programa, obrim la porta de bat a bat de PGP Instal·lacions i Reformes. Està en el carrer Antoni Gaudí 54 de Sant Boi. I el telèfon de la botiga és el 93 661 76 38. Saludem a les tres persones que avui ens acompanyen, l'equip de... Bé, part de l'equip, perquè l'equip és molt gran, l'equip de PGP Instal·lacions i Reformes. Saludem a Pedro Gómez. Pedro, què tal? Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: La Maribel Fernández, què tal? Bon dia.
4: Molt bon dia, Mònica.
2: I la Jessica Gallardo, què tal? Benvinguda.
5: Bon dia, Mònica.
2: Doncs som-hi, avui parlarem d'instal·lacions, reformes, etc, etc, etc, perquè ho parlàvem ara fora de directe. Pedro, potser abans de res hauríem de dir que què és el que no feu, perquè ho feu tot, tot el que tingui a veure amb instal·lacions i reformes. Potser la pregunta més adequada seria què és el que no feu.
3: Bueno, lo que no hacemos son no hacemos lo que las cosas mal hechas, en principio.
2: Molt bé, doncs això està molt bé, és molt bona resposta.
3: Lo que no sabemos hacer, no lo tocamos.
2: Molt bé.
3: En principio empezamos. El origen nuestro fue como lampistería. Yo en mi principio era fontanero, luego me fui formando poco a poco, haciendo cursos, me saqué el carnet de climatización, gas, agua, el rite, gas aflorado, me fui formando, empecé a tocar la paletería y fuimos creciendo poco a poco. De ahí de ir tocando todo. La empresa fue creciendo poquito a poco. Empezamos hace 20 años. 2 años estuvimos en un local más pequeño. Luego nos cambiamos a Gaudí 54.
2: I el local petit al mateix carrer, era pràcticament al costat del carrer Antoni Gaudí. Ara esteu al 54.
3: Sí, y antes estábamos en el 48. Allí fuimos creciendo. Empecé yo solo con una secretaria, una chica de la tienda, y bueno, los primeros años fueron muy duros, mucho trabajo, 12, 14 horas sin comer, muy complicado, pero bueno, fue dando su fruto, fuimos incorporando gente poquito a poco. Actualmente somos 12 personas en plantilla. Recuerdo pues eso, jornada de 14 horas, cambiar una batería, acabar a las 10 de la noche, mucho trabajo.
2: Doncs avui estem parlant des de PGP Instal·lacions i Reformes amb el seu responsable, que és el Pedro Gómez, però també en part de l'equip, que és la Maribel Fernández i la Jessica Gallardo. Maribel, cadascú té la seva feina i cadascú té el seu àmbit, potser
4: el teu
2: és més d'administració, no?
4: Sí, ells són la cara més visible de PGP.
2: Que no vol dir que la teva no sigui important, eh?
4: Bueno, tothom
2: és important en una empresa.
4: No tant. Però bueno, sí, jo estic al darrere, em dedico a facturació, pressupostos i més, i bueno, una mica, jo sí que em vaig reincorporar fa 10 anys, no estic des del principi com ells, però bueno, la meva parcel·la de feina sí que és aquesta.
2: Sí. I la Jessica Gallardo és l'atenció al client, és a dir, quan entrem a la botiga és qui ens diu bon dia, no?
5: Ah,
2: o bona
5: mateix.
2: Tarda.
5: Bon dia, bona tarda, el que sigui.
2: Molt bé.
5: Allà estem.
2: Jessica, que de fet ets la cara visible, per tant, és molt important també aquesta primera impressió que es dona quan obres una porta i entres a un establiment comercial, en aquest cas.
5: Això mateix, i dona la confiança, perquè la obra és una obra i s'ha de donar confiança plena.
2: I tant. Clar, tema obres, Pedro. Quan hem de fer algun tipus d'obra, per petita que sigui, a casa, sempre tenim allò de veurem com finalitza l'obra, si acabem amb els temps que ens han dit, si no, si hi haurà algun problema pel mig. Vosaltres, el que teniu després de més de 20 anys d'experiència és, doncs, la satisfacció dels clients que us han acompanyat durant aquest temps, que això és una garantia molt important.
3: Sí, yo siempre le digo a nuestros clientes lo mismo. A mí no me interesa de hacerle el trabajo que le estoy presupuestando. A mí me interesa hacerle el trabajo y que ellos queden contentos. Porque un presupuesto no acaba de ser un trabajo de una semana, de un mes, de cuatro días. Lo que interesa es que el cliente quede contento y la mejor publicidad, porque es el boca a boca es lo que funciona. Nosotros realmente somos 12. Actualmente colabora con nosotros pintores, carpinteros, pladuristas, aluministas, montadores de muebles de cocina, carpinteros, otros 14, 15 personas, más la gente que trabaja en sus talleres. Uh-huh. ¿Vale? Todo del entorno d'aquí, de Sant Boi.
2: Això està molt bé, perquè nosaltres en aquest espai es tracta això, de promocionar el comerç local, les empreses de quilòmetre zero, de proximitat, les nostres, les de Sant Boi, però vosaltres el que també feu precisament és que els vostres subministradors també intenteu que siguin al màxim de Sant Boi de Llobregat o dels voltants,
3: sí, sí,
2: eh?
3: Sí, sí, sí. También el trabajo que nosotros, todo el trabajo que tenemos, la clientela, la hemos consolidado aquí en Sant Boi. No salimos fuera a trabajar. El trabajo, la clientela la hemos hecho principalmente en el barrio de Marianao y en la periferia, en la parte de Sant Boi, un poquito en Santa Coloma de Cervelló.
2: Uh-huh. No. Pedro, vosaltres us donem les claus de casa i feu de tot, i quan tornem a entrar aquella casa està totalment diferent, és a dir, que pot canviar de dalt a baix, sí?
3: Sí, sí.
5: I Mònica, i vull puntualitzar una cosa sobre el tema de l'obra, sí, que tu deies
2: ens fa molta por,
5: sí,
2: moltíssima,
5: sí,
2: por. Qualsevol
5: i
2: cosa
5: temps, i el que
2: la qualitat acaba, que ha passat alguna cosa mateix, que això no estava pressupostat.
5: Mira, en un tema d'una obra n'hi ha moltes coses. Pot sorgir a l'hora de picar, a l'hora de fer, a l'hora de el material que arribi, que no arribi, són moltes coses, ¿vale? Poden passar moltes coses, però l'important de l'obra és que quan han passat totes aquestes coses, darrere n'hi ha una empresa que es fa càrrec, ¿vale? Que respon, ¿vale? Que si un material va bé malament, ¿vale? Es canvia, ¿vale? I que saps que t'ha passat alguna cosa i després t'ho canviaran, faran responsable de lo que passi, ¿vale? N'hi ha una responsabilitat amb el client, ¿vale? Llavors, n'hi ha coses que no es poden. Ostres, m'ha passat això, jolín, quina mala pata. Sí, però no et preocupis,
2: que solucionarà.
5: Ho solucionarem.
2: Això ja és una garantia.
5: Perquè la garantia de l'empresa és lo important i és la diferència nostra. Perquè en una obra te poden passar moltes coses, ¿vale? Però l'equip es fa responsable.
2: Doncs avui, ¿vale?, estem parlant amb PGP Instal·lacions i Reformes. Està en el carrer Antoni Gaudí 54 de Sant Boi, el número de telèfon que és el 93 661 76 38, que és el de la botiga. Si voleu anar presencialment, doncs molt millor, perquè allà sempre teniu una exposició espectacular que aneu canviant, no sé si cada mes aproximadament,
3: sí,
2: no?
3: Sí, un poquito más.
2: Una miqueta més, entre un i dos mesos. Què és el que veiem en aquesta exposició? Una miqueta, un tastet del que podeu oferir?
5: Sí, allà sí? Tenim rajoles, tenim griferia, tenim una mica d'exposició de cuines, una mica de... Però bueno, de totes maneres jo sempre intento això, ni en catàlegs, les pàgines webs, si hem d'anar al fabricant o... Tot s'adapta molt, perquè també n'hi ha molta cosa a mida, ¿vale? Llavors tot s'adapta, nosaltres ens adaptem a la necessitat del client, ¿vale? I el que li podem oferir és el que ell vulgui.
2: Necessitat, ¿vale?, del client, per tant, pressupost a mida.
5: Això mateix.
2: Això és molt important, perquè a vegades dius, és que jo tinc aquests diners, em podeu fer aquesta reclu amb aquests diners que tinc pressupostat jo, personalment? Això ho feu.
5: Sí.
4: Ens adaptem.
3: Sí, siempre que sea posible, sí, hasta un punto.
2: Sí, claro.
3: Nos adaptamos a los presupuestos del cliente, a la medida una cocina puede variar, por ejemplo, de 12.000 euros a 30.000 euros que se están haciendo. Depende de el tipo de acabado, de calidad que tenga la cocina.
2: De las dimensions de la cuina,
3: de
2: també.
3: La dimensión,
2: no és
3: el
2: mateix
3: de la cocina,
2: una dimensió de, no sé, 10 metres que de 30.
3: De la medida, del acabado, de los herrajes, de las calidades que tenga.
5: Sempre que sigui material de proximitat, no de importación.
3: Siempre, siempre. Nosotros siempre trabajamos con unos materiales de calidad. No trabajamos, ese lema lo tengo yo desde que empecé hace 20 años y en aquel tiempo era justo cuando la crisis del 2008, que eran tiempos difíciles y había tentaciones de trabajar con material de una gama media, alta, media alta. Nunca entré en meter materiales malos, porque es muy sencillo, es imposible competir con grandes centros comerciales, es imposible. Nosotros tenemos que competir con unos materiales de calidad media o alta, buena, y con una atención personalizada con los clientes.
5: Porque ese material que dice Pedro es el que nos da la garantía al fabricante, ¿vale? Y un servicio técnico muy muy presente.
2: Perquè és de proximitat, perquè després si està lluny ves a buscar aquell fabricant.
5: I Mònica, i molt important, quan tens una incidència, obres la porta de la botiga i estic jo i jo t'ho soluciono. Vale, però no fas cua, vale? I ja te trucarem.
2: Està molt clar.
5: Que és molt important.
2: I aquesta porta
5: és el que fa al comerç de Sant Boi.
2: Doncs aquesta porta està al carrer Antoni Gaudí 54. Hem dit cuines, banys, reformes integrals, instal·lacions de tot tipus, també teniu el carnet d'instal·lador de gas, que això és molt important també,
3: tot tipus de caldera. Tenim tots els carnets.
2: I una cosa que he trobat molt curiosa, que això sí que no crec, no sé qui més ho tindrà, però jo diria que a Sant Boi poca gent ho pot tenir o ho té,

0: Carrer Antoni Gaudí 54, PGP, instal·lacions i reformes. La història ja la coneixem, més de 20 anys treballant. A quin horari teniu d'atenció al públic? Horari de botiga, primer?
1: Sí, sí? De 9:30 a 1:30 i de 5 a 8:30.
0: I pel que fa a les obres, bé, doncs pràcticament tot el dia, no? Pràcticament tot
1: menjant,
0: el dia amb els,
1: de,
0: amb els, de, amb els descansos.
1: I dormant.
2: Los compañeros trabajan de 8:30 a 2 y de 3 a 5:30. Y yo de 7 a 8:30.
0: Déu-n'hi-do.
2: Yo sigo trabajando las 12-14 horas.
0: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. És una feina molt sacrificada, Pedro. Sí, això sí, no ha canviat, eh?
2: Sí, eso sí. No ha cambiado.
0: Això no ha canviat, és molt sacrificada la vostra feina, sí, sí, és veritat.
2: Sí, eso sí. No ha cambiado.
1: Sí.
0: Doncs avui estem parlant de tot tipus d'instal·lacions, també de reformes, des de, dèiem, el més petit al més gran. Ara mateix deies que esteu reformant un parell de pisos.
2: Sí, sí. Ahora mismo estamos haciendo dos pisos. Dos pisos, uno justo sí, bueno, no voy a decir direcciones.
0: No.
3: Y baño.
2: Dos pisos completos, un piso sí. completo con aire acondicionado por conductos, suelo de parquet, cocina con la inducción, la cooking, la que va integrada por debajo de la encimera que no se ve. Todo lo más moderno que hay ahora mismo.
0: Clar, vosaltres heu d'estar molt al dia, no?
1: Sí.
0: La cara visible que
1: sí.
0: és la Jessica i el professional, sí. tu també, pel que fa als pressupostos, bueno, no? Heu d'estar molt al dia de tot el que ve, de totes les novetats, no només en material, sinó, per exemple, en electrodomèstic, que tot això ha canviat molt en 20 anys,
2: sí, sí.
0: oi? En 20 anys ha sigut de 0-100,
2: sí.
0: Pedro.
2: En mucho menos tiempo, cada 3-4 años evoluciona una barbaridad. Sí. Los materiales, yo pensaba... Hace 4 o 5 años salieron las baldosas, antes hablábamos de baldosas de 20 euros como mucho el metro cuadrado, sí. Lo normal que se servía, pues salieron baldosas de 60 por metro 20, que valía 38 o 40 euros, yo pensaba cuando eso lo trajeron que no se iba a poner ninguna.
0: Ara resulta... tothom les volem així grans.
2: Todo el mundo. Han desaparecido las otras. Salen los materiales nuevos que salen, aún siendo más caros, pues tienen la tendencia de ponerse eso. Hay una parte de clientes que no puede, lógicamente, hay otras cositas, pero la gran tendencia es que se pone lo que sale nuevo, lo bueno. Bueno, con la gente cuando lo ve le gusta.
0: Y per tema, pel que fa als electrodomèstics, igual, tot això ha canviat moltíssim,
2: sí,
0: també.
2: Sí, sí.
0: Eh?
2: Sí.
1: Ara
2: aquí
1: s'està...
2: Jessica...
3: Sí? S'està posant molt... Hem posat diverses... La cooking invisible, que no porta i no es veu i és una passada.
0: Què és? Ho expliquem?
3: Ho veure...
0: Jo no tinc ni idea. Què és la cooking invisible?
1: Sí, la cooking és una inducció que va per sota del porcelànic. Vale.
0: Per tant, què veiem i què no veiem?
1: No veiem la inducció.
3: Res. La vitro.
0: Però escalfa, però clar, escalfa igual i cuina igual.
1: Igual. És comoditat i, bueno, i cada vegada tot és més pràctic. Sí. I bueno, i que n'hi ha de tot. És que ara, avui en dia, es pot fer de tot. I n'hi ha de tot. Possibilitats, totes. I segons la pregunta del client,
0: sí.
1: pues es diu com s'ha de fer i el cost que té i tot.
0: Clar, estem parlant molt de persona a títol individual, però també treballeu en comunitats de propietaris.
2: Sí.
1: Sí.
0: També heu fet algun tipus d'obra i esteu disposats, si hi ha alguna proposta, de fer també, doncs, no sé, canvis de façanes, per exemple, de portes, temes de rampes, tot això.
2: Sí, però el nostre fort és més con clientes particulares.
1: Sí.
2: Con comunidades trabajamos, pero menos.
0: Doncs avui estem parlant de tot el que té a veure amb les instal·lacions i les reformes amb PGP, instal·lacions i reformes. Clar, t'he de preguntar PGP d'on ve, però ho intueixo que és del teu propi nom, no? És senzill, és fàcil.
2: Peralbo, sí.
0: Són les sigles del nom del propietari, que és el Pedro Gómez. Si algú ara mateix ens està escoltant i diu, Serà una altra empresa com les de més, segur que em deixen tirat, segur que triguen més del que m'han dit, el pressupost variarà, etc, etc. Per què hem d'escollir PGP Instal·lacions i Reformes i no una altra botiga de Sant Boi, potser també, que més o menys ens ofereix el mateix? Per què vosaltres i no una altra?
2: Som més guapos.
0: Bé, això també ven, això també ven.
1: Sí.
0: I ara la raó de veritat.
2: No. Bueno, cada uno es libre de escoger.
0: Sí.
2: Nosotros, ya la mayoría de la gente viene por referencias. Al sí. fin y al cabo es confianza. Tampoco
1: es confianza y a més la gent és el que diu Pedro. Ve d'escoltar, de saber l'heu fet, no l'heu fet, i després és nosaltres realment és el compromís, vale? I que nosaltres realment som responsables i sí, poden sorgir moltes coses, però finalment la feina quedarà ben feta.
2: A la hora de explicarle, pues ya cada uno ve la confianza que le inspira a cada persona. Sí. Aparte de las cosas que no quiero decir en la radio, porque supongo que puede haber alguien por ahí escuchando. Y,
0: no, home,
2: y...
0: que segur que hi ha algú escoltant. Això és el que té la ràdio. Que la gent ens escolta.
2: Aquí se copian.
0: Bé, escolta, això està molt bé, que tingueu el vostre secret.
2: Aquí
0: clar que
2: copian.
0: Sí, això és com una recepta de cuina. No? Que no tots els secrets es diuen.
2: Sí, sí, això,
0: clar que sí. Ho fas molt bé, Pedro. Clar que sí.
3: Tenim un lema que li va acudir al Pedro,
0: sí?
3: Fa molts anys.
0: Sí. Vinga, som-hi. Quin és?
2: Bueno,
3: que es treballa molt bé. Que
2: no,
3: molt bé.
2: El trabajo tenim... bien hecho futuro.
0: Doncs és veritat.
2: Però això és un lema. És un lema. Sí.
0: Molt bé. Doncs és veritat.
3: Hi ha,
0: és
3: un, equip, hi ha un equip que treballa molt bé i molt, bueno, tota la gent que ens volteja pot confirmar el Pedro, estem molt... molt orgullosos d'ells,
2: sí.
3: des de la primera persona que va a la vivenda, a l'habitatge, des de l'última persona que surt d'allà, tots els superaris, els companys que ens treballen, i és una passada. És l'equip en si. Mm-hmm. Per això, escollir un equip que es fa responsable i que treballa bé.
1: I que els meus companys treballen superbé.
3: Que treballen bé.
1: Són els millors.
3: Sí.
1: I que això digui... sí que ho dic en boca... ben gran.
3: Clar, que aquí, vingui algú a la botiga i digui, ostres, és que el tal és que passa...
2: No solo ha pasado muchos operarios por la tienda, muchos compañeros, pero muestra, tenéis un botón aquí de Jessica, como persona, se valora aparte del trabajo, la actitud de la persona, valoramos mucho la actitud de la persona del compañero que está trabajando con nosotros. Quiero que sean del mismo perfil que somos nosotros. Quiero aprovechar que estamos aquí en la radio ahora, aprovecho en este momento para decir a los cuatro vientos que me siento orgulloso de cada uno de vosotros, de mis compañeros. Soy el perfecto ejemplo de la marca nuestra. Solo quiero dar las gracias y garantizar que yo seguiré y sigo trabajando 14 horas para que no falte el trabajo. Gràcies a tots.
0: Molt bé, que confio que estiguin, sí, escoltant la ràdio.
3: Sí. Estan avisats. Molt bé.
0: Ah, sí?
1: Estan avisats.
0: Molt bé, perquè es pot treballar d'una manera perfecta a PGP, Instal·lacions i Reformes, fent una reforma i escoltar Ràdio Sant Boi, que és la millor,
1: sí,
0: companyia.
1: Però,
0: per aquests,
1: sí, sí. Però sí que és veritat que som un equip i tots treballem. Cadascú té el seu puesto, com diu Pedro, però ell està amb ells. I jo, si tinc Cafè o Maribel o el que sigui, i som un equip. I la veritat és que un ho fa bé, però l'altre també, i és això, que el treball... I són companys nobles, bondadosos i molt companys.
2: Todo dan la cara per tot.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Sí. Sí.
0: Doncs són PGP Instal·lacions i Reformes, que estan a la botiga del carrer Antoni Gaudí 54, telèfon 93 661 76 38, que teniu Instagram, oi?
1: Sí.
0: I que aneu actualitzant i que sou,
1: sí,
0: actives, eh?
3: Sí, sí.
0: I també teniu pàgina web, que està molt bé fer una ullada, perquè allà hi ha una miqueta de tot el que teniu, però està molt bé, no? Per
3: miqueta,
0: fer,
3: sí,
0: per fer una ullada, per tenir una idea del vostre dia a dia.
3: Tenim una persona que ens fa un cop de mà en aquest sentit, que ens ajuda a penjar cosetes de tant en tant, i bueno, intentem tenir-ho el més actualitzat possible, però n'hi ha moltíssimes coses més.
0: Doncs tot el que té a veure amb instal·lacions i amb reformes, tot, Pedro, tot el teniu a PGP.
2: Todo. Ahora estamos mirando una piscina, todo.
0: Ah, sí, també, sí. Piscines també feu?
2: No, sí, no.
0: Ah, però anem a parlar de futur.
2: Bueno. Sí.
0: Faríeu piscina si algú ens escolta i diu, sí. Doncs jo volia fer una piscina.
2: Estamos en la ràdio.
0: Bé, doncs en un futur potser també faran piscines. No? Potser. Doncs escolta, que moltíssima sort, de veritat, per molts anys més, no? Perquè sí, no és senzill estar 20 anys al capdavant d'una empresa donant aquest tipus de servei que és tan delicat. Si esteu, és per alguna cosa.
1: Sí.
0: Pedro?
2: Sí. Complicado. Bueno, bien acompañado se lleva mejor.
1: Sí.
4: Comerç de proximitat. Un espai del Pacte de Ciutat amb la col·laboració de Sant Boi Comerç.
0: Doncs arribem al final d'aquest espai Comerç de Proximitat, un espai del Pacte de Ciutat amb la col·laboració de Sant Boi Comerç, avui obrint la porta de bat a bat de PGP Instal·lacions i Reformes, que estan al carrer Antoni Gaudí 54 de Sant Boi, que hi ha un telèfon fixe que és el 93 661 76 38, a Jessica Gallardo, que està a l'atenció al client de la botiga. Horaris de la botiga:
1: 9:30 a 1:30 i de 5 a 9:30, 8:30. Perdona.
0: El Pedro Gómez al capdavant d'Instal·lacions i Reformes. Pedro, de quina manera doncs, li diríem a algú que escolta la ràdio que té pensat fer una reforma, gran o petita, és igual, el convidaríem a que us visiti. Què li diries a aquesta persona que ara ens ha sintonitzat?
2: Nada, que pase sin miedo, pregunte, que estamos ahí, no cobramos por los presupuestos y sin compromiso ninguno.
0: I la Maribel Fernández, precisament la persona que fa doncs, aquest tema, que també és complicat i delicat, tema de facturació, de pressupostos,
3: sí,
0: déu-n'hi-do,
3: sí,
0: també la teva feina.
3: Una errada en aquest sentit, costa.
0: Clar. Però, què li diries a alguna persona que ens escolta que vingui, doncs, que vingui a casa vostra?
3: Compromís, amb tota la confiança, que es trobarà amb un equip molt maco i molt responsable, que no s'arrepentiran.
0: Que bé, i a més estarà també doncs, contribuint al comerç local, a les empreses com vosaltres de proximitat i de quilòmetre zero. Doncs últim, sí, digues, Pedro.
2: Solo matizar una cosa.
0: Sí.
2: Cada dia nos surten de materials,
0: sí,
2: empreses de Sant Boi, de Llobregat, del Bajo de Llobregat, de Catalunya i del resto d'Espanya, unes 70 empreses.
0: Molt bé, 70 empreses,
2: sí,
0: subministradores de tot tipus de material amb les que treballeu.
2: Exacte.
0: Déu-n'hi-do. Doncs molt bona feina per molts anys més.
1: Gràcies.
0: I fins la propera, fins quan vulgueu. Bon dia.
1: Gràcies. Bon dia.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi. Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Arribem al final del Dies de Ràdio, una edició de divendres. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilar, i qui us ha parlat, la Mònica Santacreu. Tornem el proper dilluns, serà com sempre a partir de les 11 del matí. Us desitgem un excel·lent divendres, un molt bon cap de setmana, i us diem que ara, a partir de l'hora en punt, de la 1 de la tarda, arriben els serveis informatius d'aquesta casa de Ràdio Sant Boi amb les notícies i amb els nostres companys Laia Vidal i Albert Vilar. Doncs som-hi, us diem fins dilluns, però no ho fem de qualsevol manera. El denominador comú d'aquests dies ha estat escoltar cançons que ens parlen d'aquest mes, el mes de juny. Doncs som-hi, avui us diem fins dilluns amb Camila Cabello i el tema June Gloom.
2: June Gloom, too fog, I might as well say meet me in Montauk. Cold beach, you walk, I feel my body scream when you talk. She's cool, I heard. Won't act surprised, it's all about.

0: literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: ¡Ey! ¡Viva el rollo!

After Sun Boy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sun Boy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsanboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsantboi.cat.

0: Molt bon dia, som la Laia Vidal i l'Albert Vilà i us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi en l'edició informativa del migdia, on us destaquem la incorporació d'alguns comerços de la ciutat com a refugis climàtics, l'inici de la temporada de piscina de la muntanyeta i les festes de barri de Casablanca que comencen avui divendres. Avui és divendres 12 de juny de 2026 i repassem l'actualitat punt per punt. Sant Boi torna a formar part aquest estiu de la xarxa metropolitana de refugis climàtics, una iniciativa que ofereix espais públics gratuïts i accessibles perquè la ciutadania es pugui protegir de la calor durant els mesos més calorosos de l'any.
1: La ciutat disposa de refugis climàtics interiors com biblioteques i casals climatitzats i també d'espais exteriors amb ombra i vegetació, entre els quals hi ha parcs i places com el Parc de Marianal o els jardins del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Aquests equipaments ofereixen confort tèrmic, punts d'aigua i zones de descans, especialment pensats per a col·lectius vulnerables com la gent gran i els infants. Com a novetat d'aquest estiu, Sant Boi incorpora una xarxa de microrefugis climàtics formada per comerços i establiments que, de manera voluntària, ofereixen un espai fresc on descansar durant uns minuts sense necessitat de consumir.
0: La Roser Castro és la propietària de la copesteria Copy Art.
2: Bona tarda, soc Roser de Copy Art i la iniciativa del refugi climàtic la considero bastant interessant pel fet de que els ciutadans puguin saber quins comerços estan adherits en aquesta llista i puguin organitzar una sortida un dia que faci una mica de sol i poden saber a quins puestos aturar-se, sense cap compromís d'adquirir res al comerç, simplement la visibilitat que podem tindre com a comerços. I el fet de que la iniciativa em sembli interessant és perquè també no han de parar aquestes passejades que volen fer i poden organitzar-se per saber a quins puestos poden aturar-se si no es troben bé o simplement si volen descansar una mica. Donar-vos les gràcies per comptar amb Copy Art amb aquesta iniciativa.
1: Aquesta novetat busca ampliar la cobertura territorial i facilitar espais de proximitat davant els episodis de calor intensa.
0: I en aquest mateix context, Sant Boi s'assuma al projecte Dono Hàbitat, ciutats que se superen per impulsar la regeneració urbana i la resiliència climàtica.
1: La nostra ciutat és una de les quatre primeres ciutats intermèdies que s'han sumat al projecte per participar en la iniciativa Ciutats que se superen, presentada per Ono Hàbitat Espanya al 7è Fòrum de les Ciutats d'IFEM a Madrid. El projecte posa en valor el paper de les ciutats intermèdies en la transformació urbana sostenible. A l'acte de presentació hi va assistir el primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Sant Boi, el José Ángel Carcelet.
0: En el cas de Sant Boi, la proposta se centra en la regeneració urbana i la resiliència climàtica, amb una atenció especial a zones degradades com la Parellada i a les actuacions d'adaptació davant del risc d'inundacions. La iniciativa combina la millora de l'entorn urbà amb mesures per afrontar els efectes del canvi climàtic. I a Sant Boi tenim molt de talent juvenil i és que la santboiana, la Nerea Millán, farà enlairar una sonda estratosfèrica per convertir dades científiques en música.
1: La Nerea Millán, estudiant de primer de batxillerat de l'Escola Fundació Llor de Sant Boi, prepara un innovador treball de recerca que combinarà ciència i música. El projecte preveu l'enlairament d'una sonda estratosfèrica des de Lleida per recollir dades atmosfèriques que després ens transformaran en notes musicals. La iniciativa uneix dues de les passions de la jove santboiana i busca crear una peça musical a partir de la informació obtinguda durant el vol de la sonda fins a l'estratosfera, en una proposta que combina creativitat, tecnologia i divulgació científica.
0: Això serà demà, 13 de juny. Esperem que aquest enlairament vagi molt bé i esperem tenir ben aviat aquí a la Nerea. I Sant Boi ha estat també localització de la pel·lícula Una pistola, una bala i un oso panda, que avui divendres s'estrena als cinemes.
1: Una pel·lícula dirigida per Oriol Cardús i que té una escena gravada aquí a Sant Boi, concretament a la merceria Cala Riteta, situada al carrer Major 31 de la nostra ciutat. El mateix director ha explicat a la República Santboiana com ha sigut aquesta gravació.
3: Buscàvem una merceria, això estava directament al per guió, i buscava un local emblemàtic, personalitat, maco i amb història, no? I ho vam trobar aquí. Moltes gràcies a la Montserrat, que ens ho va posar tot molt fàcil, la veritat, des del principi. També va ser un plaer poder rodar a la Riteta i que si tenen ganes de passar-ho bé i de sorprendre's, que no es deixin d'anar al cine a veure Una pistola, una bala i un oso panda, segurament és la comèdia més diferent que han vist en els darrers anys.
0: I de cara al cap de setmana continuen les festes de barri. Ara és el torn a les de Casablanca. Compliran els carrers de Sant Boi des d'avui i fins al 14 de juny amb 3 dies d'activitats per tots els públics.
1: La programació inclou propostes tradicionals i populars com la matinada de grallers, la plantada i cercavila de gegants, la festa de l'escuma, també espectacles infantils, música en directe, habaneres, sopars comunitaris i activitats esportives i familiars. Un dels moments més esperats arribarà aquest divendres al vespre amb la trobada de percussió i el gran correfoc dels Diables i Diableses, que recorrerà els carrers del barri fins a culminar amb un espectacle final de focs artificials.
0: Les festes són també una mostra de vitalitat del teixit associatiu de Casablanca amb la participació de la Comissió de Festes, les entitats veïnals, la Colla Gegantera, les associacions culturals i els Diables de Casablanca, que any rere any contribueixen a mantenir viva la cultura popular catalana al barri. Diego López, membre dels Diables de Casablanca, agent de carrer, sobre què fa especial aquestes festes.
4: Els veïns de Casablanca, si no fos per ells, és que no tenim festa, fem dos concerts i ja està. Què tenim? Divendres, associacions de jubilats, balls. Per la nit, Diables. Dissabte matí, l'escuma. Si no són els veïns, no fem escuma. Per la tarda, tabalada. Són els veïns de Casablanca. Per la nit, Diables, un altre cop. Gegants, el diumenge. I a la tarda, el circ. Si el circ ve i no hi ha ningú de públic, als veïns de Casablanca li s'agrada la seva festa.
0: I com que l'estiu ja està a punt d'arribar, demà dissabte 13 de juny comença la temporada de la piscina de la muntanyeta.
1: Els abonaments ja es poden comprar tant presencialment com en línia, en una temporada que durarà d'aquest 13 de juny fins al 6 de setembre de 2026, de dilluns a diumenge, de 10 del matí a 8 del vespre. L'equipament mantindrà els mateixos preus dels darrers anys, tant en les entrades com en els abonaments.
0: I també continua l'oferta de piscina gratuïta per joves els dijous de tot el mes de juliol.
1: Durant tots aquests dijous de juliol, la piscina oferirà les nits d'After Sant Boi, una proposta gratuïta adreçada a joves d'entre 16 i 30 anys amb carnet SB jove. Les sessions tindran lloc de 8:45 del vespre a les 11 de la nit i combinaran ball nocturn, activitats dinamitzades i música amb DJs locals. A més, el 26 de juny se celebrarà una nova edició de la Pool Party de final de curs, destinada a joves d'entre 14 i 20 anys de Sant Boi. L'activitat serà gratuïta amb inscripció prèvia.
0: I com a novetat a les piscines de la muntanyeta aquest estiu, destaquem el projecte pilot per tenir una franja els dissabtes de juliol de 8 a 9 per infants amb neurodivergències, on la piscina esdevé un espai plenament tranquil amb entrada gratuïta per aquesta hora. També demà dissabte 13 de juny la nostra ciutat homenatja les víctimes dels antics psiquiàtrics en un acte de memòria i dignitat al cementiri municipal.
1: Una cerimònia de record i homenatge a les persones que van morir a les institucions psiquiàtriques de la ciutat, especialment durant els anys de la Guerra Civil. L'acte tindrà lloc al cementiri municipal a partir de 6:45 i reunirà representants institucionals, historiadors i membres de la plataforma Besnets per la Dignitat. La commemoració dona continuïtat als treballs de recerca sobre la situació viscuda als centres psiquiàtrics catalans entre 1936 i 1939.
0: Durant l'acte s'inaugurarà un plafó informatiu que explicarà els fets ocorreguts en aquell període i recordarà la fossa comuna del cementiri de Sant Boi, on van ser enterrades més de 2.000 persones procedents dels centres psiquiàtrics de la ciutat. I ja s'han publicat les assignacions definitives de les places a infantil, primària i ESO per al curs lectiu vinent.
1: Les famílies ja poden saber si els seus fills han entrat en primera opció o si aniran a altres escoles o instituts. També es pot conèixer el nombre definitiu de places per centre i també de curs i les llistes d'espera. La consulta es pot fer en línia a preinscripció.gencat.cat comprovant l'estat de la sol·licitud amb el codi de la sol·licitud de preinscripció.
0: I el talent s'embolla continua perquè els alumnes del segon curs del cicle de grau mitjà d'activitats comercials de l'Institut Marianao han estat proclamats guanyadors del repte proposat per la 8a edició Programa Circuit de Catalunya.
1: Es tracta d'una iniciativa que connecta l'alumnat de formació professional amb reptes reals plantejats per a empreses i institucions del territori. El projecte guanyador ha desenvolupat un sistema de localització i orientació dintre del circuit de Catalunya amb la utilització de la realitat augmentada, competint amb més de 1.800 alumnes.
5: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
0: I els esports es segueix movent al mercat del futbol. En futbol, el Marianao Poblet ha anunciat la renovació del seu capità.
1: Joel Paredes serà el jugador del Marianao Poblet per quarta temporada consecutiva, sumant-se a les renovacions d'Andreu Martí, Jonathan Izquierdo, Quique Nieto, Àlex Fernández, Òscar Potestat i l'última del central, Dani Martínez. A més, Hugo Durán pujarà del juvenil i Sergio Sánchez puja al filial, que juga a tercera catalana.
0: El capità Joel Paredes ens explica per què ha decidit renovar i què s'espera la pròxima temporada.
6: Renovación por el Marianao con dos motivos. El primer motivo, la verdad, que ha sido el míster. Yo tenía pensado salir este verano porque, bueno, al final son años aquí y no conseguí el objetivo. Era por muchos detalles que no se estaban haciendo bien y tenía bastante claro durante el tramo de la temporada que no iba a seguir. Pero la verdad que con la llegada del míster y su proyecto y su idea me cambió totalmente la idea. Es un míster que ha hecho cosas grandes en la categoría, que ha hecho un ascenso y subió a Terlenca Primera Catalana. Cuando me senté con él, cambió la idea y creo que eso ha sido lo principal por lo que a día de hoy sigo. Y luego la verdad que me encantaría hacer historia con el club de mi vida, que es el Marianao, y me encantaría poder conseguir ese ascenso que tanto estamos luchando año tras año y no se da. Entonces creo que este año es el año que tiene que ser y ese también es otro motivo por el que continúo en Marianao.
0: Recordem que Pedro Milla no seguirà com a entrenador i serà substituït per David Rodríguez, extècnic del Terlenca barcelonista. Gent de carrer ha pogut parlar amb l'entrenador, que ha donat detalls de com serà aquesta propera temporada.
7: Confeccionamos una plantilla totalmente nueva, ya que solo damos continuidad a 6 jugadores, más 2 incorporaciones del filial y un chico del juvenil Hugo. Por tanto, es una plantilla totalmente nueva. Llevamos 3 semanas a full de reuniones, de contactos. Nos hemos reunido, me parece, con 30 jugadores ya. Hemos contactado con una veintena más. Y estamos encarando ya pues, la recta final, ¿no?, de la confección de la plantilla. Si no estoy equivocado, tenemos ya 9 jugadores cerrados, que nos iríamos ya pues, a eso, a los 18, 19 jugadores. Y bueno, nos quedarían 2-3 posiciones por acabar de cerrar y unos 4-5 jugadores. Y ahora la idea es, bueno, acabar de cerrar la plantilla, hacer una reunión ya a finales de junio, ¿no?, con toda la plantilla, conocernos todos. Y luego ya la vuelta a los terrenos de juego el 16 de agosto. Al final el club tiene unos objetivos muy claros, muy marcados, y hemos de intentar pues, hacer que Mariano pues, haga por fin ya un buen año en la categoría.
1: Un d'aquests objectius, s'entén que és lluitar pel playoff i lluitar per l'ascens.
7: Sí, al final el club lleva años, ¿no?, con este objetivo, esta obligación, entre comillas. Al final es lo que nos planteamos, ¿no? El cuerpo técnico también lo tiene muy, muy claro, que al final hemos de intentar dar puesta al objetivo que tiene el club.
0: També tenim novetats al Futbol Club Sant Boià.
1: El club ha comunicat la baixa del capità David Aragón, que només ha jugat 11 partits aquest any. Tampoc continuarà Carles Leandro, que ha estat lesionat gran part de la temporada. Els que s'hi seguiran seran Ricard Cabrera i Vicenç Oromí, que van tenir un paper important al tram final de la temporada, i també el porter Ivan Fuentes, un dels capitans d'aquesta anterior temporada. A més, el club ha anunciat el seu primer fitxatge, Joan Rubió, procedent del Gava de Segona Catalana.
0: Un Sant Boià on hem de lamentar la defunció d'Alfons Ortega, qui va formar part del cos tècnic d'Alberto López fa 2 temporades. I qui també té novetats i relatives al Sant Boià és el Ciutat Cooperativa.
1: El club ha fet oficial aquest matí l'incorporació de 3 nous jugadors: Hugo Santos, davanter procedent del Sants i del Juvenil Nacional de l'Europa, Rubén García, mig punta procedent del Juvenil Nacional de l'Hospitalet, i Òscar Manchado, mig procedent de l'equip veí, el Futbol Club Sant Boià. L'escoltem valorant aquesta arribada.
8: Després de tenir poques oportunitats aquest últim tram de temporada, després que vaig tornar, doncs el Sant Boià va decidir no comptar amb mi. Doncs vaig buscar opcions. Tenia la Cope, que he tingut amics allà que estaven quan estàvem a Lliga d'Elit a Sant Boià, l'Izan Relova, per exemple, que vam jugar quan érem més petits i vaig dir-li, me van entrenar, vaig entrar una setmana amb ells i al final de la setmana ja vam parlar per fitxatge per l'any que ve. I així es va donar ràpid, les dues parts estaven contentes, hi ha molt bon ambient, molt bon grup i esperarem fer coses úniques la temporada següent.
1: A més, l'equip ha fet oficial la renovació de Luis Serrano, tenint ara mateix 12 renovacions i 6 fitxatges en el planter, dirigit una temporada més pel cos tècnic de Javi Calvo.
0: I avui acabem els esports avançant-vos que amb el començament del Mundial de Futbol, Ràdio Sant Boi anuncia les retransmissions dels partits de la selecció espanyola en aquesta emissora, narrats en català per l'equip de Sant Boi en Joc i amb els comentaris dels jugadors dels equips de futbol de la ciutat.
1: La primera cita serà aquest dilluns vinent a partir de les 6 de la tarda, on Espanya debuta contra la selecció de Cabo Verde, que és la primera vegada que té una cita mundialista. Seguirem amb el diumenge 21 a les 6 contra Aràbia Saudita i tancarem aquestes retransmissions contra Uruguai dissabte 27 a les 2 de la matinada a l'espera dels resultats de la fase.
0: Doncs sí, el Mundial a Ràdio Sant Boi en català i obert a tota la ciutadania. I pel que fa al temps, avui divendres plenament estiuenc a Sant Boi, amb sol i temperatures prop dels 30 graus.
1: Aquest migdia Sant Boi presenta un ambient agradable amb domini del sol i alguns núvols poc importants. La temperatura se situa al voltant dels 27 graus, amb una màxima prevista també de 27 i una mínima que aquesta matinada que a prop dels 20. El vent és fluix de component marítima i no s'esperen precipitacions.
0: I la previsió del cap de setmana, Albert Vila.
1: Doncs dissabte tindrem una jornada molt assolellada amb temperatures en ascens. Els termòmetres arribaran als 29 graus durant les hores centrals del dia amb una mínima d'uns 21. Diumenge continuarà l'estabilitat atmosfèrica amb predomini del sol i alguns intervals de núvols decoratius. Les temperatures es mantindran elevades per aquesta època amb màximes al voltant dels 28 graus i mínimes de 21.
0: Doncs som-hi amb aquest cap de setmana ideal per fer activitats a l'aire lliure, amb un temps estable, molta presència de sol i calor moderada pròpia de mitjans de juny. I amb això acabem l'edició migdia dels informatius d'avui divendres 12 de juny. Recordeu que la programació segueix a Ràdio Sant Boi a partir de les 2 amb els informatius de la xarxa. Gràcies per ser-hi a l'altre costat i ens escoltem avui mateix a partir de les 8 del vespre. Bona tarda.

Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsamboi.cat.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: 4 de cada 10 menors de 5è de primària tenen mòbil a Catalunya i d'aquests 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social. Són dades d'un informe d'UNICEF que alerta sobre la violència digital a les xarxes i l'impacte que té sobre la salut mental. El director científic de l'informe, Antonio Rial, alerta també de l'increment de risc de suïcidi.
2: Les tasses de depresión, ansiedad, somatización, incluso el riesgo suicida puede ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
0: És divendres 12 de juny de 2026 i tenim més titulars. Robatori violent a una joieria de Barcelona amb un ferit i 5 detinguts. Sònia Kerr.
3: Els lladres han entrat a l'establiment a mig matí i han agredit el propietari, que pateix ferides al cap. El succés arriba enmig de la preocupació per l'increment de delictes vinculats al crim organitzat. L'alcalde Jaume Collboni s'afegeix a la proposta d'enduriment de penes que fa la Generalitat.
4: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes pertinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la Conselleria d'Interior que ja hem traslladat al Govern d'Espanya.
0: El papa Lleó XIV reivindica l'acolliment d'immigrants com una oportunitat d'enriquiment entre pobles en el seu últim acte a les Canàries.
3: El pontífex també ha reconegut la feina del govern espanyol, les entitats i les organitzacions en l'atenció de refugiats.
0: El jutge amplia la investigació a l'expresident Rodríguez Zapatero per contraband de joies i delictes fiscals.
3: Tot plegat per les joies trobades al seu despatx, que tenen un valor d'1.300.000 euros, 26 vegades superior del que deia el seu portaveu.
0: En cultura, la pròxima temporada del Teatre Lliure unirà passat, present i futur durant el 50è aniversari de la institució.
3: Una tardor de celebracions i homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família.
0: Els esports, l'Igualada torna avui a una final de l'hoquei Lliga Masculina 22 anys després, Joan Barberà.
5: Els igualadins juguen a 8:15 del vespre el primer partit de la final a la pista del Liceu Gallec. L'equip de Marc Montaner somia en guanyar la 6a Lliga de la seva història. L'última va ser l'any 1997.
0: I cop d'ull al temps de cara avui al cap de setmana. Luis Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, un temps radicalment tranquil, el que està vent a hores d'ara i el que encara ens queda al llarg d'aquest divendres. Per tant, molt pocs núvols al tot el país, no s'espera que hi hagi tempestes, per tant, i la temperatura que va enfilant-se una miqueta més que no pas la d'ahir. Aquesta tarda s'acabarà plantant en els 33-34 graus a moltes viles de Ponent, però també aquests 30-32 graus s'assoliran a la Vall del Ter, especialment al sud de Gironès, també cap al Baix Empordà, i una temperatura que la resta del país es mourà entre els 25 i 30 graus. Un palet d'humitat a la costa, els núvols de la banda del Camp de Tarragona s'acabaran desfent, i per tant molta calma, que també continuarà en vista el cap de setmana. Dissabte molt assolellat, més calorós encara que avui. Diumenge tocarem sostre, especialment a Ponent, fregant els 40 graus, però diumenge a la tarda sí que hi haurà algunes tempestes, primer al Pirineu i a darrera hora de la tarda d'altres que entraran per les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts a les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Quatre de cada 10 nens i nenes tenen mòbil a 5è de primària a Catalunya, segons un informe que UNICEF ha presentat avui a Barcelona. I d'aquests, 9 de cada 10 estan registrats en almenys una xarxa social. Aquest organisme alerta sobre la violència digital a les xarxes i d'altres riscos. A més, fa una crida a les famílies, al sistema educatiu, als governants i a les indústries tecnològiques perquè actuïn amb responsabilitat. Segons l'enquesta, un de cada 20 adolescents catalans presenta un risc de suïcidi elevat. Maite Polo, bon dia.
7: Bon dia. Un de cada 10 alumnes catalans d'entre 10 i 20 anys dedica més de 5 hores al dia a les xarxes socials entre setmana. S'eleva a 2 de cada 10 al cap de setmana i, a més, un de cada 20 pot desenvolupar un ús problemàtic de les xarxes socials, especialment al batxillerat, que és l'etapa més vulnerable. UNICEF fa una crida a protegir més i millor els drets dels infants que estan hiperconnectats. Tot i ser més conscient que les anteriors generacions sobre el perill d'internet, pateixen greus problemes emocionals i de convivència. Antonio Rial és doctor en psicologia social i director científic d'aquest informe.
2: Les tasses de depresión, ansiedad, somatización, incluso el riesgo suicida puede ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social, y que por tanto me estoy quitando la posibilidad de construirme a mí mismo, de construirme a partir de mi entorno familiar y de mi apoyo social más inmediato. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
7: L'enquesta feta a prop d'11.500 infants i adolescents a Catalunya també alerta de l'addicció als videojocs, als jocs d'atzar i al ciberassetjament escolar, un 1,5% superior a Catalunya que a la mitjana de l'Estat.
0: Crida omplir els carrers de Barcelona aquest diumenge per reclamar millores al sistema educatiu. Els sindicats CGT, USTEC, COS, Intersindical i les assemblees de docents animen a tota la societat a participar en la manifestació per tal d'instar el govern a resoldre el conflicte educatiu. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. Sota el lema Aturem l'emergència social i educativa, la manifestació començarà diumenge a 11:45 del migdia als Jardinets de Gràcia i acabarà a plaça Catalunya. Més enllà dels docents, els sindicats educatius esperen el suport de les famílies, estudiants, col·lectius socials i tots els ciutadans per demostrar al govern la necessitat de canviar l'estructura del sistema d'educació pública. Escoltem David Caño, portaveu d'USTEC, i Ingrid Chavarria de la CGT.
9: Hem d'iniciar els debats pertinents amb les assemblees, amb els claustres, amb l'afiliació per situar l'embat del curs vinent, perquè l'educació d'aquest país s'ho mereix, perquè estem a la cua amb resultats, en inversió, amb abandonament escolar i que per tant hem de tornar a aquella educació catalana que liderava amb pedagogies, amb recursos, amb resultats i per tant tornar a ser un exemple de millora educativa i no de fracàs escolar.
10: Si hi ha diners per ampliar l'aeroport, hi ha diners per ampliar les vies del tren, per projectes macroturístics que el que fan és donar feines precàries, ha d'haver-hi diners per l'educació pública.
8: Aquesta serà la darrera protesta del curs i a l'Assemblea Educativa del 20 de juny es marcaran les prioritats i el full de ruta de les mobilitzacions. Els sindicats asseguren que el curs vinent hi haurà noves jornades de vaga i protestes.
1: Notícies en xarxa.
0: Robatori i violent aquest matí a una joieria de Barcelona. Almenys una persona ha resultat ferida i els Mossos han detingut 5 persones més relacionades amb el succés.
3: La víctima és el propietari d'una joieria ubicada al passatge Senillosa de Barcelona, a qui els atracadors han causat diverses ferides al cap. Els fets han passat poc abans de les 11 del matí, quan diversos individus han entrat a la joieria i han agredit el propietari. Agents de paisà dels Mossos d'Esquadra, que es trobaven a la zona, han intervingut ràpidament i han reduït alguns dels assaltants. Tot seguit, la policia ha detingut la resta d'implicats.
0: Un succés que arriba enmig de la preocupació per l'augment de delictes vinculats al crim organitzat a Barcelona. En aquest sentit, l'alcalde celebra la proposta que fa el govern per combatre la tinença d'armes i afrontar l'increment de grans màfies vinculades al narcotràfic a Catalunya.
3: Jaume Collboni aposta per seguir la mateixa estratègia que ja es va posar en marxa per lluitar contra la multireincidència.
4: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes pertinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la consellera d'Interior que ja hem traslladat al govern d'Espanya.
3: Segons les últimes dades del Ministeri de l'Interior, els furts a la ciutat de Barcelona han baixat prop d'un 20% al primer trimestre d'aquest any.
0: Aquesta petició de la Generalitat i de l'Ajuntament, els experts també consideren que és imprescindible si no es vol arribar a una situació encara més impredictible.
3: Xavier Torrents, director del Màster en Direcció Estratègica de Seguretat de la UB, ha remarcat el perill del context actual i ha assegurat que l'amenaça d'un escenari pitjor és real.
11: De moment, aquests delinqüents de bandes de crim organitzat al voltant d'aquesta droga actuen i es maten entre ells. Però hi ha un llindar, una frontera, que poden acabar ultrapassant. I és el moment en què comencin a matar a ciutadans de peu, gent corrent, i ja no només diguem-ne, es matin entre ells.
3: Per Torrents, l'augment del crim organitzat a casa nostra té una causa principal, ja que assegura que Catalunya s'ha convertit en un dels grans productors de marihuana de tota Europa.
0: A Vilanova i la Geltrú, els Mossos investiguen la mort d'un home a la platja de la Farola. El cos ha aparegut aquest matí i ha estat un banyista qui ha alertat al 112. Ara el cas està sota secret de sumari. Canal Blau, Jaume Inglés.
12: La víctima s'ha localitzat a la sorra a tocar de les roques que hi ha just al costat del torrent de la Pastera, que desemboca en aquesta platja vilanovina. Una bona part de la platja del Far, més propera a tota aquesta zona, s'ha cordonat i tancat al públic, que aquest matí, coincidint amb l'espai destinat als gossos. La troballa del cadàver ha activat diversos efectius policials i ha sorprès els nombrosos banyistes que accedien a aquesta platja de la ciutat. Els Mossos d'Esquadra treballen amb diferents hipòtesis per esclarir què ha passat exactament i qui hi ha darrere d'aquesta mort. La investigació està sota secret de sumari.
0: Mentrestant, continua la recerca del jove desaparegut a Roses, a l'Alt Empordà, quan anava fent una excursió amb moto d'aigua. Els bombers treballen amb la hipòtesi que hauria perdut l'armilla i s'hauria enfonsat.
3: Efectius del cos continuen repassant per terra tota la costa, entre l'Escala i l'Estartit, i han enviat els drons a la zona de les Illes Medes. Expliquen que els corrents canvien constantment i tampoc poden descartar que fos arrossegat cap al nord, al revés del que va passar amb la moto d'aigua. En paral·lel, la Guàrdia Civil ha presentat les motos de l'empresa que va llogar la de la jove.
0: Un treballador ha resultat ferit aquest matí per l'explosió d'una canonada de gas al port de Mataró. L'home ha patit cremades de segon grau i ja hauria rebut l'alta, segons informa el port. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
13: L'incident s'ha produït cap a quarts de nou, quan el treballador que ha estat traslladat a la Vall d'Hebron estava fent tasques de soldadura amb un bufador al recinte portuari i ha impactat amb una canonada de gas. Joan Carles Romero és el cap del Parc de Bombers de Mataró.
14: Hem estat alertats per una fuita de gas inflamada que era aquí a l'entrada del port. Hem vist això, que hi havia una persona ferida i que estava fent unes tasques de manteniment a prop de l'escomesa del gas.
13: Arran de l'incident s'ha activat el protocol de seguretat al port de Mataró en fase d'emergència i s'ha tallat l'accés a l'avinguda del port i a l'interior de la infraestructura, tot i que a hores d'ara ja s'ha reobert la circulació.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Papa Lleó XIV reivindica l'acolliment d'immigrants com a oportunitat d'enriquiment entre pobles en el seu últim acte a les Canàries. A més, ha ordenat a les màfies que deixin de traficar amb persones i es converteixin. El pontífex considera que tothom és migrant, fent camí cap al cel, i ha defensat un món sense muralles. També ha reconegut la feina del govern espanyol, les entitats i les organitzacions en l'atenció de refugiats. Mont Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. El primer acte d'avui del Papa ha estat en un centre d'acollida d'emergència anomenat Les Raïces, on dos testimonis li han explicat com el perill, la por i la mort van ser sempre presents en la ruta. La portaveu del govern espanyol i ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha defensat la política migratòria.
16: La política migratòria del gobierno de España se sostiene sobre tres principios inseparables: humanidad, regularidad y convivencia.
15: El Papa Lleó XIV ha agraït la feina feta pel govern i les organitzacions humanitàries. En el segon acte, amb 4.000 persones migrants i d'ONGs, ha dit que integrar no és esborrar la història del que arriba, sinó evitar el segon naufragi, que és la solitud. I s'ha dirigit així a les màfies.
17: A quienes organizan rutas de muerte, trafican con personas, retienen documentos, explotan trabajadores, amenazan mujeres, engañan familias y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. Deténganse, conviértanse.
15: I ha afegit que per cada vida perduda, explotada, abusada, hauran de comparèixer davant la justícia divina.
0: Justament avui entra en vigor el pacte de la Unió Europea sobre migració i asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional.
3: Sigui com sigui, aquesta només és una part de la reforma i encara quedarà pendent d'aplicació el reglament de retorn, un dels més controvertits en el debat migratori. Clara Calderó, responsable de migracions de l'Institut de No Violència, ha alertat del que suposa la nova regulació en una entrevista a la xarxa.
18: El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engreixar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat. El que ens preocupa més potser seria la part d'externalització de la responsabilitat per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs, però que no ho són, la possibilitat de deportar les persones.
3: De fet, més de 250 organitzacions de la societat civil ja han denunciat l'acord. El comissari europeu d'Afers Interns i Migracions s'ha defensat d'aquestes crítiques, assegurant que la normativa respectarà els drets fonamentals i que s'hi faran els ajustos necessaris.
0: L'índex de preus al consum creix una dècima al mes de maig a Catalunya i se situa al 3,1%. La contenció del preu de l'electricitat i el gas expliquen en bona part l'estabilitat de la inflació. En canvi, els carburants mantenen la tendència alcista a causa de l'impacte que té el conflicte a l'Orient Mitjà.
3: De fet, l'últim mes, els derivats del petroli s'han encarit un 9,6% a Catalunya respecte de l'any anterior, tot i que baixen 4 dècimes respecte de l'abril. També l'alimentació manté la tendència alcista, especialment productes com la carn de boví, els ous o els llegums i fins i tot les hortalisses fresques. Des de Comissions Obreres, el seu responsable de treball, Albert Ferrer, reclama polítiques públiques per contenir els preus.
19: Reclamem una major intervenció pública perquè no siguin les persones treballadores les que paguen les conseqüències d'aquesta crisi. D'altra banda, instem al govern també a que faci efectiu la creació d'un observatori de malles empresarials d'àmbit català, tal i com ja existeix a nivell del conjunt de l'Estat.
3: Per demarcacions, l'IPC repunta a Barcelona i Girona, mentre que s'ha mantingut a Tarragona i baixa a Lleida.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, confia que l'aprovació dels pressupostos aportarà estabilitat per a Catalunya en un context global incert. Illa ha analitzat la situació actual a la segona i última jornada de la trobada empresarial al Pirineu, a la Seu d'Urgell. Anem fins allà. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
20: Entre d'altres aspectes, Salvador Illa assenyalà quatre grans eixos per tal que Catalunya superi l'actual incertesa: estabilitat institucional, confiança en el potencial del país, cohesió social i esperança en el futur. Alhora ha reivindicat un reforç de la unitat europea per fer front al que considera com una triple amenaça pel continent: la militar de Rússia, la política dels Estats Units i l'econòmica de la Xina.
21: Ajudar des de la nostra posició modesta, però rellevant també, a la construcció europea, per encertar les qüestions de fons i estar en els sectors necessaris i per no deixar ningú enrere en aquesta tradició, tenint presents els nostres valors, hi ha quatre requisits per poder fer això. Quatre requisits. El primer, l'estabilitat.
20: A escala més local, Illa ha celebrat l'imminent aprovació dels pressupostos i pel que fa al Pirineu n'ha destacat les partides previstes pel futur hospital i la residència de la Seu d'Urgell, les millores als eixos pirinenc de Comiols i del Llobregat i les noves actuacions d'extensió de la fibra òptica.
0: A tot això, la patronal Foment del Treball adverteix d'una excessiva regulació política que estaria impactant en una pèrdua de la competitivitat econòmica de Catalunya i ofereix un pla per millorar-ne la productivitat per aconseguir de retruc incrementar els salaris. Carina Bellbé, bon dia.
22: Bon dia. Segons Foment del Treball, millorar la productivitat és l'únic camí que té Catalunya per generar més prosperitat, millorar els salaris o fer que les empreses siguin més competitives. Al contrari que el Pla Fènix, coordinat per l'empresari Xavier Roig, el pla que proposa la patronal radica a modernitzar tots els sectors sense eliminar els que siguin menys productius. També implica apostar per la innovació, la digitalització, però també per una fiscalitat més competitiva i la simplificació regulatòria. De fet, la patronal adverteix que els costos del que consideren una hiperregulació suposen fins a un 5% del producte interior brut, mentre que al Regne Unit, per exemple, l'impacte es redueix al 2%. Joan Roget és el vicepresident de Foment.
23: El que fem és una crida a treballar tots per augmentar la productivitat, que al final és la competitivitat del que es produïm aquí i del que comercialitzem aquí, i això passa per treballar en la part regulatòria, pensant la influència que té amb els costos que tenim i, per tant, amb els costos dels productes que fem.
22: Segons la patronal, l'increment dels salaris no s'aconseguirà a través de lleis o de polítiques, sinó només generant més valor per hora treballada, és a dir, millorant la productivitat.
0: I encara un apunt judicial en relació al cas Plus Ultra, centrat, recordem, en la presumpta trama de tràfic d'influències i blanqueig de capitals que investiga l'expresident Zapatero. El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha acordat avui investigar-lo per delictes fiscals i de contraband de joies per les que s'han trobat al seu despatx. Avui s'ha sabut que tenen un valor d'1,3 milions d'euros, és a dir, 26 vegades més del que deia el seu portaveu.
3: Es tracta de més d'un centenar de peces que els agents de la UDEF van localitzar en una caixa forta del despatx de Zapatero, al carrer Ferraz de Madrid, molt a prop de la seu del PSOE, i que van ser requisades durant l'escorcoll del 19 de maig. El jutge ha obert una peça separada del cas Plus Ultra i ha citat Zapatero a declarar pels nous delictes el 17 i 18 de juny, els mateixos dies que ho farà per suposats delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals, falsedat documental i organització criminal en el marc del rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
1: Notícies en xarxa.
0: Després d'anys aparcat, l'Ajuntament de Barcelona ha desbloquejat el projecte per aixecar una important edificació pública que inclourà 120 pisos protegits a la plaça de les Glòries. Es tracta d'un pla que estava pendent de concretar-se des de fa més de 25 anys i que el consistori ha decidit anomenar provisionalment Torre Pública Glòries. Jordi Casino, bon dia.
2: Bon dia, Marta. Tot i que el nom del projecte porti inclosa la paraula torre, l'alcalde Jaume Collboni ha volgut deixar molt clar que no es preveu la construcció d'un únic edifici ni que sigui molt alt, sinó que al solar hi haurà diversos blocs per allotjar oficines municipals, pisos protegits i equipaments públics com una biblioteca, un auditori i un poliesportiu. La intenció és començar les obres d'aquí a 2 anys. El cost previst de tot plegat és de 90 milions d'euros que inicialment assumirà el Consorci de la Zona Franca. Pere Navarro és el seu delegat.
5: Poder facilitar que apareguin aquests habitatges just en el moment en què són més necessaris. El compromís és que apareguin aquests equipaments en un barri en el que són necessaris i que apareguin aquestes oficines de servei públic també, que són molt necessaris. Per tant, el retorn no pot ser millor.
2: Al mateix acte, Collboni ha anunciat la construcció d'una nova residència d'avis a tocar de la plaça i la remodelació de l'espai de la Farinera.
0: No deixem encara la capital catalana perquè els 4 aspirants a liderar el grup municipal de Junts a Barcelona ja han reunit el 20% dels avals necessaris.
3: Es tracta de Jordi Martí Galvis, Pilar Calpo, Glòria Freixa i Jaume Alonso Cuevillas. La campanya per a les eleccions primàries comença demà i acabarà el dia 19. Les votacions es faran el 20 i 21 de juny.
0: Canviem de comarques. Aquest matí s'ha presentat a Palamós el desplegament del nou model d'atenció al pacient crític i semicrític de la regió sanitària de Girona. Permetrà reduir trasllats innecessaris de pacients que no necessiten cures intensives i atendre'ls més a prop de casa seva. Ràdio Palamós, Carlos Ribas.
6: Durant l'últim any, l'Hospital Comarcal de Palamós ha fet una prova pilot i des d'aquest mes de juny ja hi funciona una unitat de semicrítics amb 8 llits connectada en temps real amb els hospitals de referència en aquesta matèria, que són la unitat formada pel Josep Trueta i el Santa Caterina, tot plegat amb el suport d'una nova plataforma tecnològica en el marc del projecte crític.cat. Jaume Heredia, gerent de la Regió Sanitària de Girona.
7: No caldrà traslladar-lo, serà un pacient que es quedarà aquí, que estarà monitoritzat, que haurà tingut, li haurem acostat l'intensivista al seu llit a l'Hospital Comarcal, cosa que abans no passava, i per tant aquest pacient pot acabar el seu procés aquí d'una manera amb molta més seguretat.
6: El nou model, que s'anirà desplegant a la resta d'hospitals comarcals de la Regió Sanitària de Girona, permetrà incrementar notablement el nombre de llits de pacients crítics i semicrítics al territori.
0: I és moment per a la cultura. La pròxima temporada del Teatre Lliure unirà passat, present i futur en el 50è aniversari de la institució. Una tardor de celebracions i homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família i que recuperarà una obra que fa 2 temporades ja va triomfar a la sala Fabià Puigcerver, L'herència. David Navarro, bon dia.
24: Bon dia. De setembre a desembre, el Lliure compaginarà produccions com la cobrirà la temporada, l'òpera de Tres Rals de la Fabià Puigcerver o Tot fent la vella Helena al Lliure de Gràcia, que recordaran els inicis de la institució, amb exposicions com Un teatre lliure al Palau Robert i actes d'homenatge. També hi haurà lloc per una festa d'aniversari el 3 d'octubre. Tot pensat, com ha explicat el director del Lliure, Julio Manrique, per recordar i reivindicar la vigència del projecte.
25: Aquesta tardor celebrarem, que ja fa mig segle, que un grup d'artistes van començar una aventura anomenada Teatre Lliure. Per celebrar-ho, hem mirat de cosir un petit relat que celebri i reconegui el llegat dels que ens han precedit i alhora, des d'aquest avui, posi la mirada en el futur, posi la mirada en aquells que vindran després de nosaltres.
24: En total, a la temporada es podran veure 32 produccions. Destaca el retorn de l'exitosa L'herència, dirigida per Josep Maria Mestres, teatre internacional com Israel i Mohamed a Montjuïc, o l'adaptació del film de Visconti, Rocco i els seus germans al Lliure de Gràcia.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Igualada torna avui a una final de l'Hockey Lliga Masculina 22 anys després.
26: Bon dia, Marta. Els igualadins juguen a 8:45 del vespre. El primer partit de la final, el millor de 5, a la pista del Liceu Gallec. L'equip de Marc Montaner ha trencat tots els pronòstics després d'eliminar en les semifinals el Barça, el vigent campió i gran favorit. Ara, el club de la Noia somia en guanyar la 6ª Lliga de la seva història. L'última, recordem, va ser l'any 1997. Escoltem el president del club, Manel Boron.
27: La fem a muntanyes i la il·lusió pot en tot. Per tant, anem justos de combustible, anem amb la reserva, però jo penso que les ganes, la il·lusió, l'ambició que té aquest grup, la unió que hi ha en aquest vestidor, fa que allà on no arriba un arribi l'altre i allà on falti una miqueta d'alè doncs surt una espurna de no saps on per intentar aturar aquell xut.
26: També és notícia, gran notícia esportiva, l'Atlètic Barceloneta disputarà la final de la Champions masculina de waterpolo. Els mariners s'han classificat en guanyar les semifinals de la final a 4 contra el Ferencváros hongarès als penals. Escoltem el porter de l'equip català, Unai Aguirre.
4: Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no atacàvem molt, però hem estat molt sols ja en defensa, i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps, i avui ho hem aprofitat.
26: En canvi, a la Champions femenina no hi haurà participació catalana a la final. El Mataró i el Sant Andreu es veuran les cares en la final de consolació pel tercer lloc avui a partir de les 7 de la tarda. En bàsquet, el Joventut de Badalona s'enfronta avui al València a les 8 al Roig Arena en el segon partit de les semifinals contra el conjunt del València, contra l'equip valencià. De moment perden l'eliminatòria a la sèrie per 1-0. En futbol, a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat la renovació de Naima García fins al 2027. La davantera continuarà defensant la samarreta blanquiblava.
8: Sí, estoy muy contenta y muy feliz por seguir formando parte del Espanyol, de seguir formando parte de la familia Perica, y bueno, también muy contenta por la confianza que me han dado.
26: El Real Madrid ja ha fet oficial que José Mourinho torna a la banqueta del Club Blanc, i a segona divisió el Girona ha anunciat l'arribada del primer fitxatge per al nou curs. Es tracta del davanter ucraïnès Oleksandr Pishchur.
9: In first two days I feel very happy.
10: Estic molt content de fitxar pel Girona. Tot és nou i estic desitjant que comencin els entrenaments. És un gran club amb molta història i amb jugadors de molta qualitat. Aquest és un pas important per la meva carrera. Soc davanter i vull marcar molts gols. Tinc un estil similar a Erling Haaland.
9: Striker of me.
26: En futbol, al Mundial, en el partit inaugural, Mèxic es va imposar a Sud-àfrica per 2-0 i Corea del Sud va guanyar contra Txèquia per 2-1. Avui, Canadà, Bòsnia-Herzegovina i Estats Units, Paraguai. Demà, al Centre d'Esports Sabadell s'enfronta al Zamora a domicili, partit d'anada de la final per pujar a la segona divisió A. El conjunt arlequinat es desplaça hores d'ara cap a terres castellanes. El partit de tornada, recordem, es jugarà el divendres 19 a Sabadell.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
4: El Sol podria xocar amb una altra estrella? Les estrelles estan molt, molt separades entre si. De fet, ho estan tant que gairebé amb tota seguretat els nostres cervells no ho poden entendre. Posarem un exemple. L'any 2015 va arribar a Plutó la sonda New Horizons. Havia estat llançada l'any 2006 de la Terra i va trigar gairebé 10 anys en arribar al planeta nan. I perquè només trigués 10 anys, aquesta sonda es va haver d'accelerar moltíssim. És una de les naus més ràpides que han fet els humans. Viatja a 60.000 km hora. I diem viatge perquè encara està viatjant. Va passar pel costat de Plutó, va fer moltes fotografies i segueix viatjant a tota velocitat. D'aquí uns anys sortirà del sistema solar i si anés en direcció de l'estrella més propera, la veïna del Sol, Pròxima Centauri, trigaria en arribar-hi 80.000 anys. Si parlem en quilòmetres, Pròxima Centauri està a més de 40 bilions de quilòmetres. Com que són números intractables, els astrònoms han inventat una nova unitat de longitud, l'any llum. Un any llum no és una unitat de temps, encara que el seu nom ho sembli, sinó que és una unitat de longitud. És la distància que recorre la llum en un any. Cal pensar que la llum és la cosa més ràpida de l'univers. En un segon recorre gairebé 300.000 quilòmetres. Doncs imagineu quina distància tan gran que és un any llum. És més de 9 bilions de quilòmetres. Per tant, si fem la conversió, Pròxima Centauri està a 4.246 anys llum. El Sol té una mida important, de gairebé 1,4 milions de quilòmetres. Tot i així, és tan gran la distància del Sol a Pròxima Centauri que si poséssim tant tot de sols en fila, un al costat de l'altre, n'hi cabrien 29 milions. Per tant, com es pot veure, és gairebé impossible que el Sol xoqui amb un cap altra estrella.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Bon dia, són 2:45.
6: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
5: 4 de cada 10 menors de 5è de primària tenen mòbil a Catalunya i d'aquests 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social. Són dades d'un informe d'UNICEF que alerta sobre la violència digital a les xarxes i l'impacte que té sobre la salut mental. El director científic de l'informe, Antonio Rial, avisa també de l'increment del risc de suïcidi.
7: Les tasses de depresión, ansiedad, somatización, incluso el riesgo suicida puede ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
5: És divendres 12 de juny de 2026 i tenim més titulars. Robatori violent a una joieria de Barcelona amb un ferit crisi 5 detinguts. Sònia Kerr.
8: Els lladres han entrat a l'establiment a mig matí i han agredit el propietari, que pateix ferides al cap. El succés arriba enmig de la preocupació per l'increment de delictes vinculats al crim organitzat. L'alcalde Jaume Collboni s'afegeix a la proposta d'enduriment de penes que fa la Generalitat.
9: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes pertinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la Conselleria d'Interior que ja hem traslladat al govern d'Espanya.
5: El papa Lleó XIV reivindica l'acolliment d'immigrants com una oportunitat d'enriquiment en el seu últim acte a les Canàries.
8: El pontífex també ha reconegut la feina del govern espanyol, les entitats i les organitzacions en l'atenció de refugiats.
5: El jutge amplia la investigació a l'expresident Rodríguez Zapatero per contraband de joies i delictes fiscals.
8: Tot plegat per les joies trobades al seu despatx, que tenen un valor d'1.300.000 euros. Això és 26 vegades més del que deia el seu portaveu.
5: En cultura, la pròxima temporada del Teatre Lliure unirà passat, present i futur en el 50è aniversari de la institució.
8: Una tardor de celebracions i homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família.
5: Als esports, l'Igualada torna avui a una final de l'hoquei Lliga Masculina 22 anys després. Joan Barberà.
10: Els igualadins juguen a un quart de nou del vespre el primer partit de la gran final a la pista del Liceu Gallec. L'equip de Marc Montaner somia amb guanyar la seva sisena Lliga de la història. L'última va ser el 1997.
5: I cop d'ull al temps, de cara avui i al cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
11: Bon dia, un temps radicalment tranquil, el que està vent-hi a hores d'ara i el que encara ens queda al llarg d'aquest divendres. Per tant, molt pocs núvols al tot el país, no s'espera que hi hagi tempestes, per tant, i la temperatura que va enfilant-se una miqueta més que no pas la d'ahir. Aquesta tarda s'acabarà plantant en els 33-34 graus a moltes viles de Ponent, però també aquests 30-32 graus s'assoliran a la Vall del Ter, especialment al sud de Gironès, també cap al Baix Empordà, i una temperatura que la resta del país es mourà entre els 25 i 30 graus. Un palet d'humitat a la costa, els núvols de la banda del Camp de Tarragona s'acabaran desfent, i per tant molta calma, que també continuarà amb vista el cap de setmana. Dissabte molt assolellat, més calorós encara que avui. Diumenge tocarem sostre, especialment a Ponent, fregant els 40 graus, però diumenge a la tarda sí que hi haurà algunes tempestes, primer al Pirineu i a darrera hora de la tarda d'altres que entraran per les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
5: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:15.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: Quatre de cada 10 nens i nenes tenen mòbil a 5è de primària a Catalunya, segons un informe d'UNICEF. I d'aquests, 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social. Aquest organisme alerta sobre la violència digital de les xarxes i fa una crida tant a famílies com a sistema educatiu, governants i indústries tecnològiques per actuar amb responsabilitat. Segons l'enquesta, un de cada 20 adolescents catalans presenta un risc de suïcidi elevat. Maite Polo, bon dia.
12: Bon dia. Un de cada 10 alumnes catalans d'entre 10 i 20 anys dedica més de 5 hores al dia a les xarxes socials entre setmana. S'eleva a 2 de cada 10 al cap de setmana i, a més, un de cada 20 pot desenvolupar un ús problemàtic de les xarxes socials, especialment al batxillerat, que és l'etapa més vulnerable. UNICEF fa una crida a protegir més i millor els drets dels infants que estan hiperconnectats. Tot i ser més conscient que les anteriors generacions sobre el perill d'internet, pateixen greus problemes emocionals i de convivència. Antonio Rial és doctor en psicologia social i director científic d'aquest informe.
7: Les tasses de depressió, ansietat, somatització, incluso el riesgo suïcida puede ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social, y que por tanto me estoy quitando la posibilidad de construirme a mí mismo, de construirme a partir de mi entorno familiar y de mi apoyo social más inmediato. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
12: L'enquesta feta a prop d'11.500 infants i adolescents a Catalunya també alerta de l'addicció als videojocs, als jocs d'atzar i al ciberassetjament escolar, un 1,5% superior a Catalunya que a la mitjana de l'Estat.
5: Crida a omplir els carrers de Barcelona aquest diumenge per reclamar millores al sistema educatiu. Els sindicats CGT, USTEC, COS, Intersindical i les assemblees de docents animen tota la societat a participar en la manifestació per instar el govern a resoldre el conflicte educatiu. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia. Sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa", la manifestació començarà diumenge a 11:45 del migdia als Jardinets de Gràcia i acabarà a plaça Catalunya. Més enllà dels docents, els sindicats educatius esperen el suport de les famílies, estudiants, col·lectius socials i tots els ciutadans per demostrar al govern la necessitat de canviar l'estructura del sistema d'educació pública. Escoltem David Caño, portaveu d'USTEC, i Ingrid Chavarria, de la CGT.
14: Hem d'iniciar els debats pertinents amb les assemblees, amb els claustres, amb l'afiliació, per situar l'embat del curs vinent, perquè l'educació d'aquest país s'ho mereix, perquè estem a la cua amb resultats, en inversió, amb abandonament escolar, i que per tant hem de tornar a aquella educació catalana que liderava amb pedagogies, amb recursos, amb resultats, i per tant tornar a ser un exemple de millora educativa i no de fracàs escolar.
15: Si hi ha diners per ampliar l'aeroport, hi ha diners

0: Dos han causat diverses ferides al cap. Els fets han passat poc abans de les 11 del matí, quan diversos individus han entrat a la joieria i han agredit el propietari. Agents de paisà dels Mossos que es trobaven a la zona han intervingut ràpidament i han reduït alguns dels assaltants. Tot seguit, la policia ha detingut la resta dels implicats.
1: Un succés que arriba enmig de la preocupació per l'augment de delictes vinculats al crim organitzat a la ciutat. En aquest sentit, l'alcalde de Barcelona celebra la proposta que fa el govern per combatre la tinença d'armes i afrontar l'increment de les grans màfies vinculades al narcotràfic que hi ha a Catalunya.
0: Jaume Collboni aposta per seguir la mateixa estratègia que ja es va posar en marxa per lluitar contra la multireincidència.
2: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes pertinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la consellera d'Interior que ja hem traslladat al govern d'Espanya.
0: Segons les últimes dades del Ministeri de l'Interior, els furts a la ciutat de Barcelona han baixat prop d'un 20% al primer trimestre d'aquest any.
1: A Vilanova i la Geltrú, els Mossos investiguen la mort d'un home a la platja de la Farola. El cos ha aparegut aquest matí i ha estat un banyista qui ha alertat el 112. Ara el cas està sota secret de les actuacions. Canal Blau, Jaume Inglés.
3: La víctima s'ha localitzat a la sorra a tocar de les roques que hi ha just al costat del torrent de la Pastera, que desemboca en aquesta platja vilanovina. Una bona part de la platja del Far, més propera a tota aquesta zona, s'ha cordonat i tancat al públic, que aquest matí, coincidint amb l'espai destinat als gossos, la troballa del cadàver ha activat diversos efectius policials i ha sorprès els nombrosos banyistes que accedien a aquesta platja de la ciutat. Els Mossos d'Esquadra treballen amb diferents hipòtesis per esclarir què ha passat exactament i qui hi ha darrere d'aquesta mort. La investigació està sota secret de sumari.
1: Mentrestant, continua la recerca del noi de 16 anys desaparegut a Roses, a l'Alt Empordà, mentre feia una excursió amb moto d'aigua. Els bombers treballen amb la hipòtesi que el jove hauria perdut l'armilla i s'hauria enfonsat.
0: Efectius del cos continuen repassant per terra la costa, entre l'Escala i l'Estartit, i han enviat els drons a la zona de les Illes Medes. Expliquen que els corrents canvien constantment i tampoc poden descartar que fos arrossegat cap al nord, al revés del que va passar amb la moto d'aigua. En paral·lel, la Guàrdia Civil ha precintat les motos de l'empresa que va organitzar l'excursió.
1: El papa Lleó XIV reivindica l'acolliment d'immigrants com una oportunitat d'enriquiment entre pobles en el seu últim acte a les Canàries i també ha ordenat les màfies que deixin de traficar amb persones i es converteixin. El pontífex considera que tothom és migrant fent camí cap al cel i ha defensat un món sense muralles. A més, ha reconegut la feina del govern espanyol, de les entitats i les organitzacions en l'atenció dels refugiats. Mon Carvajal, bon dia.
4: Bon dia. El primer acte d'avui del Papa ha estat en un centre d'acollida d'emergència anomenat Les Raïces, on dos testimonis li han explicat com el perill, la por i la mort van ser sempre presents en la ruta. La portaveu del govern espanyol i ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha defensat la política migratòria.
5: La política migratòria del gobierno de España se sostiene sobre tres principios inseparables: humanidad, regularidad y convivencia.
4: El papa Lleó XIV ha agraït la feina feta pel govern i les organitzacions humanitàries. En el segon acte, amb 4.000 persones migrants i d'ONGs, ha dit que integrar no és esborrar la història del que arriba, sinó evitar el segon naufragi, que és la solitud. I s'ha dirigit així a les màfies.
6: A quienes organizan rutas de muerte, trafican con personas, retienen documentos, explotan trabajadores, amenazan mujeres, engañan familias y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. Deténganse, conviértanse.
4: I ha afegit que per cada vida perduda, explotada, abusada, hauran de comparèixer davant la justícia divina.
1: Tot plegat en el dia que entra en vigor el pacte de la Unió Europea sobre migració i asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional.
0: Sigui com sigui, aquesta només és una part de la reforma i encara quedarà pendent d'aplicació al reglament de retorn, un dels més controvertits en el debat migratori. Clara Calderó, que és responsable de migracions de l'Institut de No Violència, ha alertat del que suposa la nova regulació en una entrevista a la xarxa.
7: El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engrassar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat. El que ens preocupa més potser seria la part d'externalització de la responsabilitat per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs, però que no ho són,

0: la possibilitat de portar les persones.
1: De fet, més de 250 organitzacions de la societat civil ja han denunciat aquest acord. El comissari europeu d'Afers Interns i Migracions s'ha defensat d'aquestes crítiques, assegurant que la normativa respectarà els drets fonamentals i que s'hi faran els ajustos necessaris.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: L'índex de preus al consum, l'IPC, creix una dècima el mes de maig a Catalunya i se situa en el 3,1%. La contenció dels preus de l'electricitat i el gas expliquen en bona part l'estabilitat de la inflació. En canvi, els carburants mantenen la tendència alcista per l'impacte del conflicte a l'Orient Mitjà.
1: De fet, l'últim mes els derivats del petroli s'han encarit un 9,6% a Catalunya respecte de l'any anterior, tot i que baixen 4 dècimes respecte de l'abril. També l'alimentació manté la tendència alcista, especialment productes com la carn de boví, els ous o els llegums i hortalisses fresques. Des de Comissions Obreres, el seu responsable de Mercat de Treball, Albert Ferrer, reclama polítiques públiques per contenir els preus.
4: Reclamem una major intervenció pública perquè no siguin les persones treballadores les que paguem les conseqüències d'aquesta crisi. D'altra banda, instem al govern també a que faci efectiu la creació d'un observatori de marges empresarials d'àmbit català, tal i com ja existeix a nivell del conjunt de l'Estat.
1: Per demarcacions, l'IPC repunta a Barcelona i Girona, mentre que s'ha mantingut a Tarragona i baixa a Lleida.
3: La patronal Foment del Treball adverteix d'una excessiva regulació política que estaria impactant en una pèrdua de la competitivitat econòmica de Catalunya i ofereix un pla per millorar-ne la productivitat per aconseguir de retruc incrementar els salaris. Carina Bellbé, bon dia.
5: Bon dia. Segons Foment del Treball, millorar la productivitat és l'únic camí que té Catalunya per generar més prosperitat, millorar els salaris o fer que les empreses siguin més competitives. Al contrari que el Pla Fènix, coordinat per l'empresari Xavier Roig, el pla que proposa la patronal radica a modernitzar tots els sectors sense eliminar els que siguin menys productius. També implica apostar per la innovació, la digitalització, però també per una fiscalitat més competitiva i la simplificació regulatòria. De fet, la patronal adverteix que els costos del que consideren una per regulació suposen fins a un 5% del producte interior brut, mentre que al Regne Unit, per exemple, l'impacte es redueix al 2%. Joan Roget és el vicepresident de Foment.
6: El que fem és una crida a treballar tots per augmentar la productivitat, que al final és la competitivitat del que es produïm aquí i del que comercialitzem aquí, i això passa per treballar en la part regulatòria, pensant la influència que té amb els costos que tenim i, per tant, amb els costos dels productes que fem.
5: Segons la patronal, l'increment dels salaris no s'aconseguirà a través de lleis o de polítiques, sinó només generant més valor per hora treballada, és a dir, millorant la productivitat.
3: Són 3:15 i tenim novetats en relació al cas Plus Ultra, centrat, recordem, en la presumpta trama de tràfic d'influències i blanqueig de capitals que investiga l'expresident Rodríguez Zapatero. Doncs bé, avui el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calamà, ha acordat investigar-lo també per delictes fiscals i de contraband per les joies trobades al seu despatx. S'ha sabut avui, a més, que tenen un valor d'1,3 milions d'euros, que és 26 vegades més del que deia el seu portaveu.
1: Es tracta de més d'un centenar de peces que els agents de l'Audef van localitzar en una caixa forta del despatx de Zapatero, al carrer Ferraz de Madrid, molt a prop de la seu del PSOE, i que van ser requisades durant l'escorcoll del 19 de maig. El jutge ha obert una peça separada del cas Plus Ultra i ha citat Zapatero a declarar pels nous delictes el 17 i el 18 de juny, els mateixos dies que ho farà per suposats delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals, falsedat documental i organització criminal en el marc del rescat de l'aerolínia.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: El nou polígon de Montblanc encara a la recta final i el govern calcula que estarà operatiu abans d'acabar l'any. Compta amb diverses parcel·les, però la més gran és la que té bon preu per implantar-hi el seu nou centre logístic.
1: Ha de donar cobertura al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent, i la previsió és que acabi generant 900 llocs de treball.
3: Ràdio Montblanc, Josep Ardila.
7: Són 395.000 metres quadrats de parcel·les amb una inversió total en aquesta primera fase de 33 milions d'euros. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitat aquest divendres les obres del polígon logístic i ha posat aquest Logis Montblanc com a exemple de model a seguir a tot el país.
8: El Logis Montblanc el podem posar d'exemple com un dels espais logístics més importants i com a referent a Catalunya i que ens permet, sobretot, a part d'aquesta millora en la descarbonització de transport de mercaderies, a part dels punts que he assenyalat de connectivitat, és poder créixer, generar oportunitats i llocs de treball qualificats.
7: Paral·lelament, Bonpreu començarà entre juliol i agost les obres per implantar el seu centre logístic a Montblanc. L'Ajuntament acabarà la tramitació de la reparcel·lació del polígon a principis del mes de juliol, moment en què ja podran donar la llicència d'obres a la cadena de supermercats. El Logis Montblanc també preveu la instal·lació d'una futura terminal ferroviària en una parcel·la de 8 hectàrees, que suposarà una inversió de 21 milions d'euros.
3: El Consorci de Turisme del Baix Llobregat i Ferrocarrils de la Generalitat han presentat avui a Martorell la campanya Baixa al Baix Llobregat, Ferrocarrils t'hi porta. La iniciativa vol fomentar un model de turisme sostenible i de proximitat, aprofitant la línia Llobregat-Anoia per tal de descobrir els principals atractius patrimonials, culturals, naturals i gastronòmics que té la comarca. Ràdio Martorell, Irene Jurado.
9: La campanya té com a lema 10 parades, 10 experiències i connecta una desena de municipis del Baix Llobregat. La campanya convida a recórrer la comarca, estació a estació, i descobrir espais emblemàtics com la Colònia Güell, el Pont del Diable de Martorell, les termes romanes de Sant Boi o els parcs fluvials del riu Llobregat i l'Anoia. L'objectiu és potenciar la mobilitat sostenible i convertir les estacions de ferrocarrils en portes d'entrada al territori. Així ho ha explicat el president de Ferrocarrils, Carles Ruiz.
10: Aquest projecte connecta totalment. Nosaltres, els tres elements principals que guien la nostra acció són el territori, el transport sostenible i el patrimoni. Per tant, estem tocant de 100 a 100 amb el que és el nostre tarannà com a companyia.
9: La campanya posa a disposició dels visitants tota la informació al web baixalbaix.com.
3: A Barcelona, després d'anys aparcat, l'Ajuntament ha desbloquejat el projecte per aixecar una important edificació pública que inclourà 120 pisos protegits a la plaça de les Glòries. Es tracta d'un pla que estava pendent de concretar-se des de fa més de 25 anys i que el consistori ha decidit anomenar provisionalment Torre Pública Glòries. Jordi Casino, bon dia.
11: Bon dia, Marta. Tot i que el nom del projecte porti inclosa la paraula torre, l'alcalde Jaume Collboni ha volgut deixar molt clar que no es preveu la construcció d'un únic edifici ni que sigui molt alt, sinó que al solar hi haurà diversos blocs per allotjar oficines municipals, pisos protegits i equipaments públics com una biblioteca, un auditori i un poliesportiu. La intenció és començar les obres d'aquí a 2 anys. El cost previst de tot plegat és de 90 milions d'euros que inicialment assumirà el Consorci de la Zona Franca. Pere Navarro és el seu delegat.
12: Poder facilitar que apareguin aquests habitatges just en el moment en què són més necessaris. El compromís és que apareguin aquests equipaments en un barri en el que són necessaris i que apareguin aquestes oficines de servei públic també, que són molt necessaris. Per tant, el retorn no pot ser millor.
11: Al mateix acte, Collboni ha anunciat la construcció d'una nova residència d'avis a tocar de la plaça i la remodelació de l'espai de la Farinera.
3: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des de Constantí Ràdio i Ràdio Sant Fruitós.
13: A Constantí, els edificis del grup Sencelles comptaran pròximament amb fisoròmetres per controlar l'evolució de les esquerdes i moviments estructurals. És una de les mesures anunciades en la nova reunió de treball entre Ajuntament, tècnics de la Generalitat i representants veïnals. Virgínia Bautista és regidora d'Acció Social de l'Ajuntament de Constantí.
14: Aquests dispositius permetran mesurar i registrar els moviments que experimenten els edificis al llarg d'un any complet. Per fer un seguiment exhaustiu, els tècnics visitaran periòdicament els immobles.
13: La trobada també ha servit per explicar l'origen de les patologies relacionades amb les característiques del terreny.
15: L'Ajuntament de Sant Fruitós ha fet un nou pas per ampliar el parc d'habitatge assequible al municipi. Ho ha fet cedint el dret de superfície d'una parcel·la de gairebé 4.000 metres quadrats a dues fundacions sense ànim de lucre que durant els propers 75 anys assumiran la construcció i la gestió d'uns habitatges de protecció oficial i en règim de lloguer. Un cop passats aquests anys, serà l'Ajuntament qui adquirirà els drets i serà l'encarregat de gestionar els habitatges amb les mateixes condicions.
3: És moment per a la cultura. La pròxima temporada del Teatre Lliure unirà passat, present i futur en el 50è aniversari de la institució. Una tardor de celebracions i homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família. David Navarro, bon dia.
16: Bon dia. De setembre a desembre, el Lliure compaginarà produccions com la Cobrirà la temporada, l'òpera de Tres Rals a la Fabià Puigcerver o Tot fent la vella Helena al Lliure de Gràcia, que recordaran els inicis de la institució, amb exposicions com Un teatre lliure al Palau Robert i actes d'homenatge. També hi haurà lloc per una festa d'aniversari el 3 d'octubre. Tot pensat, com ha explicat el director del Lliure, Julio Manrique, per recordar i reivindicar la vigència del projecte.
17: Aquesta tardor celebrarem, que ja fa mig segle, que un grup d'artistes van començar una aventura anomenada Teatre Lliure, Per celebrar-ho, hem mirat de cosir un petit relat que celebri i reconegui el llegat dels que ens han precedit i alhora, des d'aquest avui, posi la mirada en el futur, posi la mirada en aquells que vindran després de nosaltres.
16: En total, a la temporada es podran veure 32 produccions. Destaca el retorn de l'exitosa L'herència, dirigida per Josep Maria Mestres, teatre internacional com Israel i Mohamed a Montjuïc, o l'adaptació del film de Visconti, Rocco i els seus germans, al Llibre de Gràcia. Sexy like you,
3: just want the sky. Una mica de música abans dels esports, perquè el Cabró Rock engega aquest vespre la seva edició més multitudinària amb un cartell de primer nivell. Oques Grasses, a qui escoltem, també Joan Dausà o De Tietz, són només alguns dels noms destacats. Més de 55.000 persones passaran fins diumenge pel festival. Ràdio Manlleu, Eloi Rubio.
18: El Cabró Rock està preparat per viure l'edició més multitudinària de la seva història. Aquest cap de setmana reuniran més de 55.000 persones en un festival que fregarà el ple absolut i que es consolida com una de les grans cites de la música en català. El cartell torna a reunir alguns dels noms més destacats del panorama musical dels països catalans, amb artistes com Oques Grasses, Joan Dausà, El Gossa Sorda, L'Axan Bustó, Figaflowers o Els Tietz. El cap de comunicació del festival, Oriol Planès, es destaca que aquesta serà una edició de rècord.
19: Molt contents d'aquesta edició de rècord. Nosaltres des del festival sempre intentem no només formar un cartell que tingui un valor amb els grups més importants del panorama musical català o dels països catalans, sinó també que els concerts siguin especials.
18: Amb el recinte ja enllestit, el Cabró Rock enceta una nova edició amb l'objectiu de convertir Osona en la capital de la música en català.
3: I és moment per als esports. I per en Joan Barberà. Bon dia, Joan. L'Igualada torna avui a una final de l'Hockey Lliga Masculina 22 anys després.
20: Bon dia, Marta. Els igualadins juguen a 8:15 del vespre a la pista del Liceo, en el primer partit de la final al millor de 5. Escoltem el president del Club de la Noia, Manel Borón.
21: La fem a muntanyes i la il·lusió pot en tot. Per tant, anem justos de combustible, anem amb la reserva, però jo penso que les ganes, la il·lusió, l'ambició que té aquest grup, la unió que hi ha en aquest vestidor, fa que allà on no arriba un arribi l'altre i allà on falti una miqueta d'alè, doncs surt una espurna de no saps on per intentar aturar aquell xut.
20: L'Atlètic Barceloneta s'ha classificat per disputar la final de la Champions masculina de waterpolo. Els mariners van eliminar el Ferencváros hongarès als penals. Unai Aguirre, porter de l'equip català.
22: Doncs mira, jo... Bé, si... és el que et dic. Si jo crec que quan hem arribat als penals l'equip ha dit, hòstia, la feina l'hem fet. Això és una lloteria i ja està. I bé, m'he reunit amb el Bruno i hem decidit que potser anàvem a fixar una miqueta i tenia clar que el Fequete llançaria que... intentaria ficar peladilla o llançaria cap a dalt, perquè sempre ha llançat així els últims penals i res més.
20: En futbol, a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat la renovació de Naima García i el centre d'esport Sabadell viatja cap a Zamora, on demà juga el partit d'anada de les semifinals de la final per pujar a la segona divisió. A Ferran Costes, el tècnic del conjunt arlequinat.
23: Penso que els millors moments estan per arribar. Amb aquesta mentalitat vam arribar dilluns, com sempre fem, a zero, amb tot per endavant, per construir-ho pas a pas durant la setmana, amb molta dedicació, amb molt bona mentalitat, ajudant-nos entre tots, amb una setmana de treball molt bona, un altre cop de l'equip, i preparant-nos pel que tenim per endavant, que és il·lusionant, que és estimulant, i pel que sentim que arribem preparats.
20: I en tenis taula, el català Josep Madurell s'ha proclamat subcampió del món de Masters més 85, un nou gran èxit internacional del palista de l'agrupació Congrés.
24: Doncs molt satisfet, en primer lloc perquè no es pot guanyar sempre, i en segon lloc perquè el xinès que m'ha guanyat doncs, m'ha dominat tot el partit, ha sigut superior, i bé, doncs, estic content, o sigui que he lluitat i ell m'ha dominat, però això ja, doncs bé, content per haver quedat, per haver arribat a la final.
20: I en handbol, demà el Barça juga a les semifinals de la final a 4 de la Champions masculina, que un any més es juga a Colònia. El rival per ser la gran final és l'Alborg suec.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns, com sempre, a les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
2: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
1: Ja saps, posa't al dia sobre el Món Digital cada setmana a la teva emissora local.
3: Continguts en xarxa.
4: Aquesta setmana s'estrena Ivan i Hadum, un film que va aconseguir la Biznaga de Plata al Festival de Màlaga. Del Canadà arriba Un talento único, un thriller protagonitzat per un noi amb hiperacúsia. I Steven Spielberg torna al món dels extraterrestres a El día de la revelación.
5: Oye, ¿tú qué has hecho todo esto año?
6: Trabaja por ahí de temporero.
5: Yo es que nunca me he ido de aquí.
6: Ya, es muy fuerte eso.
4: Ivan i Hadum, Biznaga de Plata al darrer Festival de Màlaga i premi al millor guió, explica la història de l'Ivan, un jove que s'enamora de la Hadum, companya seva a un hivernacle d'Almeria on tots dos treballen. Però el desitjat ascens laboral s'interposarà en la seva relació i el forçarà a decidir quin tipus de persona vol ser.
7: L'ambassador s'ha enterat de l'auditoria. Intenta aconseguir que solamente echen el 10%, però tu lo tienes que ayudar.
8: Sí, señora.
9: El váter pierde agua, les daré $100 más.
10: ¿Qué dice?
8: Que si le arreglamos el váter.
10: Somos afinadores, arreglamos pianos.
9: 200.
10: 500 y hablamos.
4: A Un talento único, el protagonista és en Nick, un jove aprenent d'afinador de pianos que pateix d'hiperacúsia. La condició li provoca percebre sons a un volum exageradament alt i això l'obliga a fer servir taps per les oïdes constantment. Quan el noi descobreix una aptitud inesperada per obrir caixes fortes, es veurà involucrat en el perillós món del crim i la seva vida tranquil·la canviarà per complet.
11: Si quieres ganar mucha pasta, llámame.
12: ¿Qué has robado?
13: Secretos. La gente tiene derecho a saber la verdad.
4: El dia de la revelació és la darrera pel·lícula de Steven Spielberg. Parteix d'aquesta premissa. Si descobrissis que no estem sols, si algú t'obrís els ulls i t'ho demostrés, t'espantaries? Doncs el film, la veritat, és revelada a 7.000 milions de persones.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

0: Bona tarda a les 4. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea farà pública el dia 16 de juliol la sentència sobre l'amnistia. La justícia europea resoldrà les qüestions prejudicials plantejades pel Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional, però el Constitucional espera el pronunciament per decidir si s'aplica o no l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i als altres líders del procés. El jutge de l'Audiència Nacional imputa una altra vegada l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, ara per un suposat frau i contraban arran de les joies que la policia va trobar en una caixa forta al seu despatx. La taxació estima que aquestes joies tenen un valor d'1,3 milions d'euros. L'expresident valencià Carlos Mazón tenia informació al matí del dia de la Dana de les afectacions pels aiguats. El seu propi equip de govern, a través d'un grup de WhatsApp, el Consell, compartia dades actualitzades del temporal. Mazón només va intervenir en aquest xat a primera hora del matí i ja no hi va tornar a escriure en tota la jornada. La Unió Europea celebra la nova política migratòria que permet construir centres de deportació en tercers països. Les organitzacions de drets humans denuncien que la normativa és més aviat un pacte pel control de fronteres. Segons Frontex, les arribades a Europa han baixat un 40% en el que portem d'aquest any. El papa acaba el viatge a les Canàries apel·lant a les obligacions dels països que acullen persones immigrants. Des d'un centre d'acollida de Tenerife, Lleó XIV ha defensat que la migració contribueix, ha dit, a l'enriquiment mutu dels pobles. El pontífex ha escoltat el relat d'alguns migrants arribats a les Illes Canàries. Un informe de l'UNICEF alerta que els menors catalans tenen el seu primer mòbil als 11 anys de mitjana. Aquest estudi també revela que el 93% dels adolescents estan registrats com a mínim en una xarxa social. Les falles del Pirineu comencen avui la temporada amb la baixada de Durro a la Vall de Boí, una festa reconeguda per la UNESCO com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat. Dona el tret de sortida a les setmanes de celebracions de la màgia i el foc arreu dels Pirineus.
1: Esports.
2: La pilota del Mundial continua rodant aquest divendres amb el Canadà Bòsnia-Herzegovina a partir de les 9 del vespre a Toronto i als Estats Units Paraguai a Califòrnia a les 3 de la matinada. En bàsquet aquest vespre a les 8 el Joventut juga el segon partit de semifinals de la Lliga ACB contra el València. De nou al Roig Arena, els badalonins buscaran igualar l'eliminatòria en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio. I el circuit de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 ha penjat el cartell d'entrades exaurides. Això en un dia en què George Russell ha estat el més ràpid en la primera sessió de divendres. A les 5 comença la segona sessió.
0: Tarda serena amb només algun núvol decoratiu a les muntanyes. Calor d'estiu, màximes de 32 graus en molts indrets del país, des de les valls del Pirineu fins al prelitoral. Les temperatures més altes rondaran els 34 graus a Ponent i també les Terres de l'Ebre, una calor que s'intensificarà durant el cap de setmana. 3CatInfo.

0: Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @ Joventut Sant Boi.
1: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carret. El món des d'una mirada santboiana.
0: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
7: Sempre és massa. El programa de salut mental de Ràdio Sant Boi.
8: Molt bona tarda, amics. Jo sóc un dels que fa més de 45 anys que estic aquí.
9: Soci fundador.
8: Fundador no, però vaja. Encara no s'havia situat la visora com a municipal ni res. La portava un xicot que després ve aquí en el programa que segueix nostre. I un amic meu em va dir: "Ves, que a mi no m'agrada anar a la ràdio." Doncs jo sí, però i vaig venir.
10: Això encara no està ni fet. Estàs ja plantat, esperant que es fes.
11: Sí, no estaven ni als carrers fets.
8: No, sí, això va dir. No hi havia claveguera, segur.
10: L'època dels romanos, no? Romanos allà a Becésar.
8: Feien allà un pou mort allà al mig de la muntanya i tot cap allà.
10: Vinga.
8: Bé, doncs nosaltres estem aquí doncs probablement per això, perquè fa tants anys n'hem après una mica, no? No que sí, que n'hem après.
10: Jo cada dia aprenc de tu.
8: I del Jordi, i de l'Eli. I avui, fixa't, qui tenim aquí.
10: Qui tenim aquí?
8: L'Eli.
11: Bueno, a part de l'Eli, tenim a la Zaida.
8: Bona tarda, Zaida.
11: Hola, bona tarda.
8: Bona tarda.
10: Bona tarda.
8: Jo penso que tu fas una d'aquelles coses més dures que té, doncs, tot el que deriva del trastorn mental, no? Deriva en el punt més negre que pugui arribar a passar. No puc negar que jo més d'una vegada ho he pensat amb aquesta possibilitat, no? I llavors, veritablement, pensar en això és com... se't complica la vida molt... Però, ostres, quan vaig saber l'altre dia que tu estaves per ajudar en els que... Jo no sé, doncs trobo que és el que cal, no? Que cal que hi hagi qui està, doncs, elaborat, no? Vull dir, format, com jo vaig estar de mecànic per fer coses de mecànica, doncs per ajudar persones que els hi pot passar doncs una catàstrofe, com perdre un fill, un net. Sí? Mm-hmm.
12: Bueno, abans de tot, gràcies per convidar-me. I gràcies també de fer present al José Manuel Vara, perquè ha sigut el pont, no? Per així dir-ho. L'altre dia vam estar aquí, jo vaig estar acompanyant de públic. I sí, bueno, no és una decisió que vaig prendre només començar la carrera en la psicologia, la veritat. Però sí que he de dir que, bueno, des de petita, la meva curiositat estava inclinada als trastorns mentals, això sí. Que avui dia, després ja parlarem, si voleu, però
8: estic
12: en contra.
8: Parlar-li,
12: existeixen, òbviament, però jo me'n vaig anar cap a una altra branca, no cap a la clínica, sinó més a lo transpersonal, més humanista, a veure les coses des d'un altre punt de vista. Però sempre m'ha cridat molt l'atenció.
8: Més l'ànima que el cor, no?
12: Correcte. Bueno, l'ànima i el cor, conjunt.
8: O l'ànima i el cor, conjunt.
12: Sí. Més que un conjunt de símptomes i diagnòstics, no? Això sí, per primer. Però sempre m'ha cridat molt l'atenció i també he estat molt per les persones que més necessitaven aquesta ajuda, era el que més a mi me'n cridava, no? Aquesta atenció, anava pels carrers, per Barcelona, no? I veia a persones que els hi veia realment estar patint, no? I bueno, i vaig estudiar psicologia, en el camí de la psicologia me'n vaig adonar doncs, també d'això, d'aquesta part clínica que sempre m'havia acompanyat, no? Jo sempre veia trastorns, veia quadres clínics i això es va anar transformant. No sé si perquè vaig anar a una universitat, bueno, la Bat Oliva, que és molt de filosofia, antropologia, i em va donar aquesta vessant més... més espiritual, puc dir,
8: sí, sí.
12: No sóc creient, i ho puc dir també, però més enllà de la religió com a tal, doncs aquesta part espiritual que sempre m'ha acompanyat, he de dir.
8: A mi sempre m'ha sobtat això, de més enllà de la religió i de l'espiritualitat. M'agradaria algun dia que algú m'hi posés una mica l'accent, no?
12: Sí.
8: Però, bueno, ja ho farem.
12: Ja ho farem.
8: Ja ho farem.
12: Això és intentarem.
8: És un altre
12: intentarem,
8: tema.
12: Intentarem.
8: És el meu interès.
12: No tinc totes les respostes, però sí.
11: Sí, una mica comentaves abans, sí, ha comentat el Jaume del tema del dol. Explica'ns una miqueta, o sigui, a què et dediques dintre del que és el món del dol.
12: Doncs això mateix, durant la carrera, psicologia, bueno, la meva també inclinació o curiositat al tema de la mort sempre ha estat, des de molt petitona, era, com parlàvem abans, era ja un tema tabú. Jo sabia que no s'havia de parlar d'aquest tema. Era un tema com, ho parlàvem, me'n recordo amb la meva millor amiga, així, no? I tu què penses de tal? Molt petites, ningú m'havia parlat de la mort. Però, mira, uns anys després ens vam trobar... de ple, amb l'experiència, no, amb una experiència de pèrdua d'una de les nostres companyes amb uns anys, vam perdre a la Paula, i va ser una experiència brutal i transformadora, òbviament. Jo tenia 11 anys, no entenia el que havia passat, òbviament, ja no era una nena de 3 anys. Però aquí va ser l'inici d'un aprenentatge molt fort. Aquí va començar també la meva inclinació a l'escriptura, a escriure tot el que sentia, no? I a través de l'escriptura, doncs, era la meva forma d'expressió, no? De les meves emocions, el que estava vivint en aquell moment. I vaig començar a entendre, no? El que sentia una persona quan perdia algú, no? I era la meva amiga, no? Imaginava la seva família, no? I, bueno, i durant la carrera, com he dit abans, em vaig inclinar també cap a la... diré tanatopràxia, tanatostètica. Vaig fer un curs que, bueno, després m'ha vaig adonar que no era habilitant, però sí que em va donar bastant aprenentatges. I jo volia estar allà. Jo no sabia la manera com apropar-me a la mort, però perquè veia, no?, el tema dels metges, dels forenses, no? I jo deia, jo quiero estar ahí. Com ho puc fer, no? Com em puc apropar? I ja vaig començar fa 5 anys a treballar a pompes fúnebres, a tanatori, no com a tanatopractora, òbviament, perquè no tinc el títol oficial, però sí com a gestió de... Bueno, portem recepció, protocol, i des de fa 4 anys sóc oficiant de cerimònies. Acompanya aquest últim, no?, últim pas d'acomiadament físic, podem dir.
8: Fas
12: la cerimònia civil. Sí, civils, no sóc mossèn.
8: No, civil, ja ho he mentat, això.
12: No, ara hi ha dones també que fan cerimònies
8: sí.
12: religioses.
8: Bueno, ja sé qui farà la meva, tu, no?
12: Bueno.
11: Jaume, ja en parlarem. Bueno.
12: Sí.
11: Ja
12: en parlarem.
8: Què passa, vull dir?
2: Una miqueta d'humor negre.
12: Bueno, això, estem per parlar-ho també, sí.
8: Et veig molt fresca, molt bé. Vull dir, grau, quina capacitat, tu.
10: Bueno. Jo el que no entenc molt és... perquè és un tabú, si tothom ho farem, tothom morirem, o sigui, no salva ningú, si és immortal no, però tothom morirà. Per què és tabú? Per què volem parlar de la mort?
8: Perquè existeix la por,
10: correcte. Sí. Bueno, jo tinc por de com serà, si em farà molt mal, però morir no em fa por morir, perquè es morirem igualment, o sigui, tenir por d'una cosa que passarà segurament, i segurament que passarà naturalment.
11: Però és veritat, si ho parlàvem abans amb la Zaida, que ens hem trobat abans de venir aquí a la ràdio, de que és un tema, la mort, que no acostumem a parlar-ne. O sigui, és un tema de tabú, que potser no ens parlen de petits, potser no ens parlen de grans,
8: separen.
11: Adolescents... sí, sabem qui ha d'arribar i tenim constància de que hi ha persones del nostre voltant que segurament ja no estan i hem tingut alguna pèrdua, però no som conscients realment de que nosaltres també. Ja arribarà un moment que ja no estarem aquí, no? I per què no parlem de la mort? O sigui, per què no hi ha un... com, així com parlem d'altres coses, de l'esport, de la política, d'altres temes que són molt més habituals, per què la mort encara és un tabú?
8: Em deixes dir la meva?
11: I tant.
8: Pues la meva és precisament perquè nosaltres estem alimentats d'una por que ens ha anat acompanyant sempre, no? Llavors jo també he tingut algun tipus d'experiència davant la mort, no? Per exemple, a mi se m'han mort tots els que tinc davant, o sigui, ara jo ja sóc el més gran de la família, no? I llavors la meva mare va ser tot un drama, el meu pare va ser un altre drama, havia perdut el coneixement de saber estar, i tal, i llavors doncs, també els meus germans doncs, a una edat prematura, i llavors jo penso que el que fas, o sigui, el que jo he vist en el meu entorn en el moment que ha passat cada mort d'elles, és que hi ha una preocupació per part dels altres, dels que t'acompanyen en aquesta unitat familiar, de preocupació davant de la possibilitat d'aquesta estima i el desordre que poden provocar en
11: tu mateix. De perdre al final aquesta persona.
8: Exacte.
11: O de perdre aquesta persona.
8: O de que tu tinguis una davallada precisament perquè l'has perduda, no? I llavors jo vaig aprendre a ser jo mateix, no? Vull dir, no, ningú ha de patir per mi, vull dir, què és això? Diu, això seria més enllà de la culpa, no? I crec que, bueno, que fins avui ho he portat bé, esclar, ja he dit que no sé, ja veurem quan pugui arribar, no? No he estat proper a la mort, jo. Bueno, amb el Covid, Déu-n'hi-do per això, eh? Amb el Covid vaig arribar a un punt que vaig dir, ai, mare, que me'n vaig, què és això? Però no, em vaig salvar.
11: No. Comenta, no, i aquí estem. Si ha comentat una cosa el Jaume, que és el tenir, com has dit, si el patir, el patiment de la persona que es queda per la persona que se'n va. Feu acompanyaments, Zaida? Sí, acompanyes a persones en aquest procés de dol o ara estàs més focalitzada amb el tema de la cerimònia?
12: Bueno, és el meu dia a dia és el tanatori, ¿vale? Però des de fa un parell d'anys vaig obrir, bueno, puc dir el compte, no, d'Instagram, que és de divulgació del tema de la mort, i des de fa un any també, doncs, la finestra, puc dir, a l'acompanyament de dol, no? I he estat amb grups de dol d'immigració al Raval, persones que realment també doncs pateixen, no?, el que és el dol tan migratori, perquè estan en un país en el que no tenen les mateixes possibilitats, en el que també doncs pateixen el que també estan patint els seus familiars al seu país d'origen, i va ser molt interessant, no? Aquí vaig aprendre que, clar, el dol no és només la mort, sinó les petites morts que tots, no?, patim durant la nostra vida, perquè no només morim un cop, jo dic, no? Morim cada vegada que, doncs, tenim canvis transformadors a la nostra vida, al nostre camí, doncs aprenem, no?, això. I sí, la meva inclinació actualment és a part de la meva feina al tanatori, doncs poder acompanyar aquestes persones que, doncs, estan patint un dol, un procés, com he dit abans, transformador de tristesa, i que necessiten aquest refugi, no? Aquest, sí.
11: Perquè és important fer aquest dol. Sí, quan una persona se'n va, ara estem parlant de persones quan se'n van, però és veritat, mm-hmm, el que diu la Zaida, que pots fer un dol quan ja no tens un treball o quan ja no estàs amb una parella. O sigui, hi ha diversos dols, no només és el dol físic d'una persona que ja jo no està físicament aquí, no? O sigui, no, hi ha d'altres situacions, mm-hmm, amb les que també ens hem d'adaptar, doncs, a aquest
12: totalment
11: canvi, aquesta transformació de no tenir aquesta persona o aquest treball.
8: El que dius d'ella, una amiga en comú que teníeu, sí. Jo mateix també vaig conèixer 20 anys, doncs, un company, un amic també, que patia això de la sang malament, no? que ho prenia i es va morir, vull dir, també va ser un punt ja de trobada amb la mort, a 20 mm-hmm anys, no? Clar, allò era diferent, però no deixa de ser que era del barri i estaves, eh? Com que llavors vivim tant en el barri, més que ara, no? De vegades no sabem qui viu al costat.
12: Ja, ja.
8: Però, bueno, tot això. No.
12: Sí, ho veus més de prop i dius, ostres, fas consciència, no? Sí. Que realment és... Sí. I és veritat el que parlàvem abans, que quan som petits, ara s'està veient d'una altra manera i, doncs, estem evolucionant en aquest sentit, no? De la intel·ligència emocional i de mostrar les coses més amb aquesta normalitat, no? Com és el tema de la mort dels nens petits. Cada vegada tenim més recursos, el tema de la mort als nens petits. Parlar-li més, no? D'una manera, doncs, adaptada, òbviament, a cada edat, però ara es parla més. Abans era com un... Bueno, mejor no entremos en este tema.
11: Mejor no se
12: lo
11: digas.
12: Clar,
11: no, ara no...
12: Evitem... Sí, sí, era més així. I ara jo veig molt el tanatori, que cada vegada més, doncs, els nens estan participant
8: en més hi ha persones com tu ajuden a que això sigui així.
12: Sí.
8: Això està clar.
10: Jo tinc una pregunta que és, hi ha diferents persones, diferents comportaments i diferents dols. Com agafes un dol segons com sigui la persona? Més agressiva, menys agressiva, més dolguda, menys dolguda?
8: Bona pregunta.
12: Doncs el tanatori... m'escolta bé?
11: Sí, s'escolta. Sí.
12: El tanatori, et parlo, dins, no? La meva feina del dia a dia, després ja... són 12 hores, 7 dies seguits, i veiem de tot, no? Hi ha persones que venen amb molta ràbia, vale? No només ràbia pel procés de dol, també ràbia pel tema, doncs, els papers, tot el procés aquest que ha de patir, la burocràcia, sí, abans de, doncs, entrar al tanatori, tot el que reben, també conflictes familiars estan presents, llavors hi ha moltes situacions que donen, no, a aquesta ràbia. Llavors, quan entren, doncs, tu has d'entendre, encara que et costi, no? Perquè aquell dia, no tots els dies també som bons per nosaltres. Nosaltres arribem també amb les nostres circumstàncies i situacions, i potser hi ha dies que costa més veure aquesta part, no? De, ei, l'has de veure com l'has de veure, no? Que necessita, doncs, aquesta calma, aquesta escolta, i també, doncs, trobem gent que ve trencadíssima, vale? Perquè hi ha morts, doncs, traumàtiques, hi ha morts que no s'esperen, unes altres que, doncs, ja porten, com parlàvem abans, un dol, no? Doncs que es processa abans de la mort, no? Sí. I hi ha de tot tipus de persones, llavors ens hem de comportar i hem de sentir que amb totes elles hem de tenir, doncs, aquesta serenor i sobretot aquesta escolta activa, i sobretot saber el que necessiten. Jo crec que, sempre ho dic, no? Sobretot sent oficiant de cerimònies, el més important quan ens reunim, no?, amb aquella família, és escoltar, però més enllà, és llegir. Llegir les necessitats. Hi ha persones que no volen parlar, i o persones que venen ja, no, amb, bueno, que no et veuen i diuen, tu quin eres de mi família, com per hablar d'ellos, no? Però es relaxen, vale? Perquè és veritat que necessiten aquesta confiança, i és normal. Hi ha persones que estan patint molt, i és normal, i al final, doncs, arriba un moment que veuen que tu estàs allà per ajudar-los. No estàs... és vocacional, jo sempre ho dic, no? Hi ha persones que diuen que no, que som una multinacional. No, les persones que es dediquen al sector funerari, aquí faig una, no, visibilitat,
8: una defensa.
12: Sí, defensa, als funeraris, ostres, patim molt també, vale? I també cada persona té la seva situació. Jo tinc companys i companyes que han perdut les seves parelles, que han perdut els seus pares, i estan treballant per altres que han perdut també els seus familiars. Llavors, no és fàcil. No és fàcil.
10: I quan estàs, diguéssim, cargada de tanta energia, potser negativa, positiva, quan tu ja arribes a casa, és una pregunta, com et descarregues? Com treus tota la cosa que t'ha ficat a dins?
12: Bona pregunta.
11: Sí, l'anava a fer jo ara. O sigui, ostres! Joan, m'has llegit la ment,
12: Doncs mira, no ho faig només quan arribo a casa. Ho faig, són moltes hores, i de vegades tinc 2 i 3 cerimònies, i de vegades tampoc hi ha molt de marge entre una i l'altra. I com he dit abans, jo sóc molt espiritual, i doncs porto a terme també aquests, vaig a dir, rituals de protecció, i ho faig durant les cerimònies també. Hi ha vegades que jo noto que m'estic carregant massa, vale? Que tot l'envoltat, jo sóc molt empàtica i ho estic absorbint tot, no? I llavors, bueno, jo faig un ritual que, si serveix a algú, no em veuran, però ho explicaré d'alguna manera així gràfica. Faig, bueno, com cercles amb la mà, vale, el pit, i cap a mi, i dic, lo mío es mío, ho faig cap enfora i dic, lo tuyo es tuyo. És una manera que jo tinc de desfer-me del que no és per mi, perquè no em pertoca, i aquesta pena i aquesta tristesa, doncs, sé conscientment que no és meva, no? I no l'ha de fer meva.
11: Però això és molt important, Zaida, sí, perquè és una manera de protegir-te també davant de, el que diu el Joan, davant d'energies, davant de situacions i davant de casos que potser et poden tocar, nens o persones que, ostres, que dius, ostres, per què s'ha anat aquesta persona, no? No la conec, però, ostres, quina llàstima que s'hagi anat. Clar, també t'has de protegir la teva energia, perquè si no, imagina't, no? Si estan en diferents cerimònies al llarg de tota la setmana i que et vas carregant. Sí. Vas carregant d'energia, però també de tot allò que t'han transmès aquestes persones. Per fer, doncs, el resum per després posar-te davant d'aquests familiars que estan plorant o que estan...
6: I que no som de pedra, no? Que al final també, Segur que qui més qui menys ha tingut un cas que li ha tocat o similar, no? I que et recorda i que reobre, no? Per molt ben... per molt bé que hagis elaborat aquell dol o aquella pèrdua, no? Dius, hòstia, no? També quan empatitzes amb allò, dius, hòstia, és que aquest està passant pel que a mi em va... No? I, hòstia, i, no? I si et va costar o si no et va costar o si et va deixar de costar o com ho vas a... No, no ha de ser fàcil, eh?
12: Totalment. Sí, sí, per això també he nombrat, no?, els meus companys i companyes que, ostres, jo sempre els he dit que és que sou molt forts en aquest sentit, no? Perquè tornar d'una baixa, que jo considero que tampoc han agafat una baixa molt, molt llarga, i enfrontar-se, no?, aquesta situació és complicada. No vas a un Mercadona, no vas a un...
11: Perquè tractaràs amb persones que suposadament estan en el mateix moment que tu, trencats, també, i tu has de donar suport a aquestes persones, suposadament acompanyant-los. No pots acompanyar si tu no estàs bé.
12: Clar, és difícil. Aleshores, per això ens ajudem entre nosaltres, no? També.
6: No t'has plantejat mai dir, mira, escolta'm, fins aquí, ha estat molt bé fins on ho he fet, crec que la meva ajuda, però crec que en un moment ja...
9: No ho va fer.
12: No, però crec que arriba aquest moment. Jo crec que arriba aquest moment. El tanatori no, però sí que molts cops he dubtat, no?, de dir, ostres, és que em dedico al tanatori una setmana sencera, 12 hores, 7 dies, i després la meva altra setmana la vull dedicar també a l'acompanyament del dol. Estàs boja, no? I moltes vegades ho he pensat... Potser no.
9: No toca, oi?
12: Però és que de moment ho sento així. De moment sento que no només acompanyo processos de dol, sinó un acompanyament més d'autoconeixement, també, vale? I és algo que a mi, doncs, m'agrada i no sé.
11: Però potser perquè són camins diferents, no? Potser en una tractes d'una manera diferent a la família, sí, i en l'altra estàs tractant, doncs, sí, un acompanyament com més personal, més d'autoconeixement, i potser són... Sí, és similar al tema, però vist de diferents punts de vista, sí, no? I potser aquí és quan no et carregues, o sigui, que t'agrada el que fas, perquè són dos camins diferents, no?
12: Sí.
11: Acompanyant igual en el tema del dol.
12: Sí, i també el tema de la meditació...
9: Sí,
12: bueno, jo des de molt petita, de fet, des de molt petita, que ningú em va ensenyar, però jo en recordo posar-me al YouTube, i no sé si amb 12 anys o així ja vaig començar amb les freqüències binaurals i a meditar.
9: Es pot aprendre, això, vaja.
12: Sí, s'aprèn, sí, clar. Sí, i llavors també és una forma de veure, de trencar, no?, amb aquesta dinàmica que jo tinc al tanatori, que també... de tant en tant a les cerimònies també fent meditacions guiades, però clar, és una manera de treure'n d'aquí, no?, de dir, vale, és un altre, com dius tu, un altre camí, un altre procés, sí.
10: Una cosa, i no t'ha causat alguna vegada problemes la teva empatia? Intentar al voltant i que captis, a mi em passa també, jo tinc molta empatia també, i això que hi ha un moment, aquesta persona no m'agrada gaire, aquesta sí que està bé, aquesta, però satures l'única, sempre quan vaig al bus i no puc més, vull dir, haig de tancar, escoltar música, mirar un vídeo i ja tancar, sí, però no...
8: T'has de distreure d'allò que t'obsessiona.
12: És així, és veritat. Jo també ho sento així. Som molt sensible i molt empàtica, i això de vegades... Abans ho veia molt negatiu, eh? Jo de petita deia, és que jo no quiero sentir així d'esta manera tan intensa, no? Però després te n'adones que és un do, també, no? Que és una forma de... A mi m'ha ajudat a acompanyar altres persones, aquesta sensibilitat i aquesta empatia. O sigui, jo crec que al final ha sigut un regal. Vaig a veure-ho així, no?, com un regal, però sí que costa de gestionar. Costa de gestionar quan parlàvem abans, no?, que no saps separar el que és teu de lo que és l'altre, no?, i has de ser molt conscient, i això és un aprenentatge també, és un procés.
10: Bueno, anem cap a la meitat ja?
8: Sí, fem la meitat ja.
10: Doncs anem escoltant de Blue Monkeys, Atomic Lullaby.

Full Party, festa de final de curs. Per celebrar el final d'aquest curs escolar i donar la benvinguda a l'estiu, obrirem la piscina municipal de la Muntanyeta només per a vosaltres. Si tens entre 14 i 20 anys, ets de Sant Boi o bé estàs estudiant en un centre educatiu de Sant Boi, t'esperem a la Pool Party. Divendres 26 de juny, de 8:45 a les 11 del vespre, a la piscina municipal La Muntanyeta. Amb espai lliure, música a càrrec del DJ Fat Duo i més sorpreses. L'aforament és limitat i la inscripció obligatòria. Menors de 16 anys cal autorització per entrar i estudiants de Sant Boi no empadronats cal justificant del centre d'estudi. Més info i inscripcions @joventutsantboi i al WhatsApp 673-03-64-95. Organitza Unitat d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi.

0: Bé, doncs comencem aquesta segona part del programa, avui rabiosament novedós. On vas a parar avui? Sí, senyor, ens has posat amb una revolució que no comptàvem, eh?
1: Bueno, hem continuat, de fet hem continuat amb la pausa, amb la xerrada, i han sortit també coses interessants, no?
0: Molt,
1: o sigui,
0: molt,
1: el
0: molt.
1: Que comentava el Jordi del tema de... ara s'ha manat de l'últim que has comentat, de que era interessant.
2: Bueno, no, que al final no, hi ha morts, no? Hi ha... sense desprestigiar-ne cap, ni desqualificar-ne cap, ni qüestionar res, eh? Però vull dir que al final no... Però vull dir, hi ha morts que dius, bueno, que són més esperables, no?
1: Per l'edat, potser...
2: Jo si em moro amb 103 anys, doncs escolta'm, ja hauré viscut, no? Clar que no em vull morir, jo no em vull morir mai, ni d'aquí 100 ni d'aquí 300 anys, no em vull morir. Però clar, no? Aquelles morts que són traumàtiques, no? Dius, hòstia, però si, no? Aquells accidents de tràfic...
1: Si fa un dia estava aquí.
2: Però si aquest matí estàs parlant amb ell. Què dius? Què? Saps? Com això que et descol·loca, aquest imprevist, aquest... Hòstia, no? És com...
0: A mi, jo penso que encara ho podem complicar una mica més, això. Tot plegat. Nosaltres estem aquí en un programa i som membres, vull dir, un d'una manera, l'altre d'una altra, però som membres d'una associació de familiars, de problemàtiques mentals i tota la qüestió, no? Bueno, i llavors, doncs, suposo que també moltes vegades et trobes, doncs, amb persones que tenen ja una visió de les coses que són com vaja, vull dir, molt, molt negres, no? Vull dir, negres en el sentit de, ostres, tu, és que jo com vaig de patir una constant com aquesta. Evidentment, aquestes persones el que plantegen és una dificultat afegida a qualsevol altra que tingui una capacitat de normalitzar les coses, no? El que té un trastorn mental, tots sabem que en el moment que es produeix d'una manera potent, no? Estem parlant d'això, d'aquests neguits que a vegades, doncs, si es produeix una mort en aquest sentit, o sigui, el dol anticipat, per dir-ho d'una manera, ja és una cosa que condiciona i en el moment que es produeix, pum, llavors allò esclata. Suposo que també t'hi has trobat amb això.
3: Amb persones que estan en procés de dol amb trastorns mentals?
0: Sí.
3: Doncs mira, la veritat que es veu, perquè es veu, clar, jo no els hi pregunto, no, quin és el seu historial clínic, però sí que es veu quan venen, no, i et parlen i tu els veus, la mirada també, no, i com ho estan afrontant, no? I en aquests casos, que no són molts, també t'he de dir,
0: no.
3: Ara aprofitaré per fer, bueno, un incís.
1: Un incís.
3: Sí, que ficaré el José Manuel Vara també. Doncs en aquest sentit, el que normalment fem, dic fem perquè no sóc l'única persona que acompanya d'aquesta manera, és estar més presents, vale? Tothom quan arriba al tanatori el que vol és presència, això sí, no? I un acompanyament, doncs, més personal, i aquestes persones necessiten més escolta encara, com parlàvem abans, no? I llavors jo el que normalment faig és acompanyar-los a la sala, com fem normalment, i acompanyar-los també, doncs, en el moment de veure a la persona difunta, doncs estar allà per, no?, sostendre, a veure què passarà, no? Si en aquell moment potser, doncs, broti d'alguna manera, no?, amb ansietat exagerada, doncs, estar allà, no? I d'aquesta manera, doncs, estem acompanyant de la mateixa manera, però diferent, no? Perquè veiem que hi ha persones, hi ha famílies que els expliques el mateix, però d'una altra manera, no? Més, en aquest sentit, quan hi ha o veus que poden haver-hi, no?, trastorns mentals o dificultats en aquell moment, en aquest procés, doncs has d'adaptar-te a la situació, adaptar el teu llenguatge, adaptar la teva manera, no?, de mirar-les també i d'actuar en tot el procés, no?, del tanatori i fins que s'acomiaden, igual a les cerimònies.
0: Molt bé, molt bé, perfecte.
4: A mi em sembla que més que per la mort és després de la mort, on anirem, què farem, no? Perquè ningú sap què passarà, ningú sap si hi haurà un cel o no, o
2: la,
4: serà meravellós.
2: La por a lo desconegut.
4: Sí, és mateix. I fins i tot la por a no existir. Vull dir, moro i ja no existeixo, i què passa amb tot el que jo tenia, tot el que jo era?
1: Diuen que tenim 7 dies perquè la nostra ànima se'n vagi a un altre cos, ja sigui animal o ja sigui orgànic, o una altra persona. Set dies, això, diuen que té la nostra ànima.
0: Però això, en tot cas, és una cosa concreta que és per persones concretes. Vull dir, no tothom té aquesta...
1: No, no, per totes les persones,
0: per
1: Jaume.
0: Aquí
1: no hi ha
0: això?
1: Exclusió ni de raça, ni de persones, ni d'edat, ni de res.
3: Sí, bueno, és... jo he de pagar. Bueno, ens fiquem en temes una miqueta més personals. Però, mira, no ho sabem, no? El que passarà, però sí que és veritat que aquesta por... Jo crec que perd pes quan creus, no?, o tens aquesta esperança de que després d'aquesta mort no existeix la mort eterna, no? Segur que molts de nosaltres, jo de petita pensava, però com me voy a morir? I que se verá todo en negro,

0: justifica, perquè no sap, no sap ben bé. I jo penso que si hi ha un cel, si hi ha un cel de ser supergran, perquè capi tota la gent del segle XV, del XVIII, del XIX, tothom hi ha ficat a la Cervinya.
1: I tots els segles.
0: Sí. Home, jo
1: des que hem viscut.
0: Jo tinc molta il·lusió, per exemple, trobar-me en Tir Machado, o no sé, trobar-me allò Margall, o molta il·lusió de trobar-me la gent.
1: Ja, només no, vols trobar les figures, tu. Eh? Ah, ja, clar, les altres que els bon minuts.
0: Les que m'han inspirat, clar.
1: A veure... Jo estic molt d'acord amb una cosa que jo penso, no sé, almenys per mi es desprèn del que ella diu. Jo penso que hem de tenir por a la mort, jo penso que l'hem de superar. Vull dir, en vida, no? I llavors, doncs, bueno, si un té, doncs, precisament perquè s'ha enganxat, doncs, a unes constants que tu n'acabes de dir una d'elles, doncs, escolta, fantàstic, cadascú, això estic completament d'acord, ja, no?
0: D'il·lusió també se vive, o sigui.
1: Ja, no, bueno, d'il·lusió, no. Jo no parlo d'il·lusió només. El Sant Pare el Mala ja ha estat escoltant aquests dies que ha estat per aquí. Bueno, però tu, però jo me l'he escoltat. Ja, com argumenta.
0: És bon paio, és bon maco el papa.
1: Sí, ningú diu que...
0: Anat amb els negres...
2: Va, anàvem bé, nois, anàvem bé. Va, vinga. No ens tergiversem de tema.
1: Ningú era lleig, ningú és lleig, eh? Però te l'escoltes i com argumenta tot el que diu és fantàstic, també.
2: Pots creure o no pots creure, però al final que no deixa de ser una persona que està allà com a jefe d'estado, no? I que té la seva missió, també, que és el proclamar la paraula de Déu.
1: No igualim els que representen l'estat, eh?
0: Estem anant a la religió, tornem a la mort i deixem la religió.
3: Bueno, doncs el de la por també, jo crec que és necessari. Tenir por, no? Perquè si no veiem un final, tampoc gaudim de la vida com hauríem de gaudir, no? Jo crec que les persones que estan
2: properes a la mort,
3: més properes, sí, o inclús que han estat properes a la mort, que han patit, no?, aquesta mort clínica. Mira, l'altre dia vaig estar a la conferència del doctor Sant Segarra. Aquest és
2: molt bé.
3: Sí, Supraconciència.
2: Sí, un parell de llibres interessants.
3: Molt. Doncs va ser molt interessant, bueno, sempre ho és, però més enllà, les persones que han tingut aquestes experiències, no?, properes a la mort, jo crec que valoren la vida d'una altra manera, no? O quan hi ha enfermetats, no?, molt severes i molt complicades, jo crec que es veu d'un altre color. Llavors això també és necessari, la por també és necessària, no?
2: De fet, en molts exercicis de creixement personal et diuen, què passaria si avui fos l'últim dia... Uh-huh. Que tu estiguessis aquí, no? O sigui, com actuaries, o l'últim mes, no? Com actuaries davant d'això? O sigui, què faries? Amb qui estaries? Com dedicaries el teu temps? Si és allò que... Amb qui estaries, no? O sigui, al final, què faries si realment doncs, tinguessis una data de... No de caducitat.
1: De finalitat, sí.
2: Aleshores, perquè t'obliga a aprofitar molt més... el temps, aprofitar molt més l'espai, les converses, no? De, realment, doncs jo estic aquí perquè tinc ganes d'estar-hi, no perquè ningú m'obliga, ni... Aleshores, és com valores més amb qui estàs i el que fas i gaudir realment el que vols fer i no per obligació, sinó perquè realment facis una cosa que t'agradi, perquè si no...
1: Vols que et digui el que et demanaré si veig a venir aquí? Aquest final tan dràstic, veure la millor pel·lícula que he vist mai a la meva vida.
2: Mira, i quina seria?
1: Ah,
3: ja era la teva. Ja.
2: Home, clar.
1: Home, podria ser els Ponts de Madison, podria ser el doctor Chivago, podria ser el Padrí, podria ser tantes altres, no? N'hi ha moltes, moltes, moltes de pel·lícules. O la que vaig veure l'altre dia, La Cobradora, em va agradar molt, vull dir, és una pel·lícula que ja s'està... No sé si l'has vist, te la recomano.
3: No.
1: És una noia que, bueno, que corre, està convençuda que si corre guanyarà la carrera perquè és molt bona i automàticament desapareixeran del seu món. Doncs tot un seguit de neguits que se li produeixen en la seva ment. I bueno, ja te l'explicarà la pel·lícula. Ah, sí, que va sentir que ho deia.
3: És veritat, sí.
2: A mi m'agradaria preguntar-li a la Saida quines etapes hi ha en el dol, perquè n'hi ha 5 etapes, crec. No, perquè passes per diferents, no? La negació, la ràbia, el fer, doncs, fins a fer arribar aquesta acceptació. Perquè hi ha persones que es queden entremig i hi ha persones que no acaben de fer el dol. O sigui, jo conec alguna persona a títol familiar que

0: s'han quedat enganxades amb una d'aquestes fases perquè no han acceptat l'amor d'un parent. Aleshores, aquestes fases, una miqueta explicades de manera genèrica, no cal una per una mica... I amb què et trobes, no? Si ràbia has comentat abans, negació...
1: Jo és que no l'entenc tant com a etapa, sinó com a estats, l'entenc així, perquè sí que veure-ho com un procés, vale, des de que comences el dol, suposadament, hi ha un inici, veure com una escala que has d'anar pujant esglaons, crec que crea aquesta ansietat de dir, no estic superant, no? I sóc partidària de pensar que són estats en els que et pots trobar durant tot el procés, que de la tristesa pots passar la ràbia, de la ràbia pots passar l'acceptació i de repente el següent dia no entendre res, negació total. Llavors, clar, no s'ha de comprendre tant, no?, com un procés i com unes etapes que van de l'1 al 5, sinó més com estats de... Un dia em trobo en aquest estat i un altre en un altre. I és acceptar també totes les emocions presents durant tot el dia. El que passa que sí que és veritat que quan arriba un moment en el que no hi ha aquesta acceptació de la mort, sí que és el dol patològic, no? Aquest sí que doncs s'ha de tenir molta cura. Molts cops venen d'una experiència molt traumàtica, no? I costa més d'entendre, no? Això perquè ha passat, com parlàvem abans, és que si abans estava parlant amb ell, fa 3 minuts i ara de repente ja no hi és. Com puc entendre això? Doncs costa més, no? És un procés molt més llarg, més complicat, en el que entren doncs un altre tipus de processos, més des del trauma a vegades, no? Que no passen el mateix procés.
2: Estem parlant de patologies, ja, llavors, no?
3: I la
1: culpa,
3: en
1: aquest sentit.
3: La culpa, no? També a vegades...
1: La culpa està...
3: No, a vegades el que conduïa, no? Uh-huh. Al final, jo conduïa perquè no em va passar a mi, li va haver de passar amb ell, no? Ostres, pobre, no? Al final és com, no? Morts així com molt sobtades, no? Que passen de cop i volta, no? Dius, hòstia...
1: Sí.
3: No? I tu et sents culpable perquè... Bueno, perquè potser anaves amb ell al cotxe, saps què vull dir? I a més, potser ets tu el que conduïes, no? Un cotxe, una moto, no sé, el que fos, eh? Vull dir, és com...
1: La culpa, jo dic sempre que està disfressada, no?
3: Sí?
1: Disfressada de tristesa, disfressada de totes les emocions, menys de la culpa com a tal. No, no la podem entendre així, no? Es disfressa. Llavors és com...
2: O sigui, la culpa no existeix.
1: Sí, sí existeix, i tant. Però es disfressa.
2: Ja.
1: Va... darrere de la tristesa, estic trista, no, sents culpa, no, però per què anem allà? Ara has dit també allò de... Just, cada vegada que parles me'n recordo d'una anècdota, no, més bé un cas, no? Justament ahir parlava amb una mare, una mare que va tenir un accident de cotxe, anava amb els seus dos fills, un de 4 i un altre de 6, si no m'equivoco. Ahir just li preguntava com ho portes, no? Sabia que havia de tornar a casa perquè van tenir aquí l'accident a Barcelona, però ells són de La Palma, i després de l'accident hi havia una hospitalització, ella i el seu marit van sobreviure, però els seus fills no.
0: Wow.
1: Els seus dos fills van morir en l'acte, i a sobre va ser per culpa d'una altra persona. Llavors aquí encara
3: això,
1: més
3: això et trenca com a persona.
1: Clar.
3: Com a matrimoni.
1: Doncs mira, aquesta sí, és veritat,
3: no?
1: Que és un... És
3: perquè
1: un...
3: al final això és com...
0: Et marca de partida,
3: Em sap greu, però dir-ho, perquè potser no és així, no? Però jo crec que si em passés a mi estaria mort en vida. Saps què vull dir? És com...
2: Home, perquè... tampoc has de ser tan dràstic i plantejar-te que les coses...
3: Al final a tu et pot passar, perquè, saps? Però que li passi alguna cosa al teu fill és com... No? Puf. Jo ho bloquejo, moltes vegades. Jo tinc companyes que d'estudi... que es dedicaven a oncologia infantil i deia, uau, quin... Sí, perquè al final és com, vale, sí, està clar que la vocació d'ajudar sempre hi és, no? I de cuidar i d'estar allà, però hi ha vegades en què, doncs, bueno, doncs la cosa no tira endavant. I quan no tira endavant, escolta'm, no? És el que parlàvem abans, no? No és el mateix quan tens 100 anys que quan en tens...
2: 7 o 8.
3: Bastants menys.
1: Totalment.
3: No? Que al final dius, hòstia, és que aquesta persona encara li quedava molt per viure, no? Com pot ser tot tan... Com pot ser que això vagi així, no?
2: mi el que em sobta més és
3: que... I malauradament hi ha moltes històries aquestes, no?
1: Sí. Hòstia. Mira, jo volia fer present una, perquè la vull fer present perquè, de fet, ella és divulgadora, però de... l'inici va ser la mort del seu fill de 3 anys. Ens vam conèixer al tanatori perquè jo vaig fer la cerimònia del seu fill. Va ser una cerimònia preciosa. Vaig veure allà, com deies tu, no? Em crea el divorci. Jo vaig veure una unió increïble entre els pares. Va ser que jo vaig dir, és que això és per sempre. Mm. Vaig pensar, després de la mort del seu fill, això és per sempre, aquesta unió. I bueno, la Paula, que és la mare del Blai, des de febrer va obrir un compte d'Instagram, es diu Un dia més, vale? La vull fer present perquè està fent un podcast doncs amb moltes persones que han passat per la mateixa situació que ella, no? Que és perdre un fill i com porten tot aquest procés adaptatiu, no? I s'obren en ànima i ella està fent un treball espectacular, meravellós, que és donant veu també a altres famílies que estan patint el mateix que ella.
0: És important, si ho hem comentat en diferents espais i especialitats, i de que el suport que de tenir, ja sigui un familiar, ja sigui una associació, una fundació, algun lloc on poder expressar i poder sentir-te també escoltat i poder acompanyar des de l'experiència del que a tu t'ha passat, uh-huh, a d'altres persones que potser estan en el mateix moment que tu estaves fa, doncs potser 2 anys, no? O potser 1, no? I que quan important és aquests llocs, però també que hi hagin persones que també ajudin amb la seva experiència.
3: Doncs al final jo crec que t'has de reinventar, no? Vull dir, t'has de reinventar com a persona,
0: acompanyar o què fer
3: com
0: a
3: la meva
0: vida,
3: la vida,
0: no?
3: També has de redirigir el teu focus, no? Perquè si no, és que això acaba amb tu, eh?
1: Sí.
3: Bueno, no ho sé, eh?
1: Sí, sí.
3: No hi he passat, no hi vull passar, però a vegades que ho penso, jo ho bloquejo i dic no puc.
1: Sí, perquè un nivell de superació.
3: M'explota el cap, dius, és que no vull pensar en això.
2: Ja. Que bé viure aquesta experiència, de tenir tu aquesta sensació i aquest son per tota la vida.
1: Ai, sí,
2: això
1: va
2: també
1: ser màgic,
2: és,
1: sí. És una connexió
2: una
1: brutal.
2: Una connexió,
1: sí,
2: molt brutal.
4: A mi em passa...
2: Clar, això també cal comptar-hi, vull dir que tinguis tu la visió, la sensibilitat, no, de veure que hi ha persones que, ostres tu, d'on treu la força?
1: Brutal, sí.
2: I això és bàsic. Això és el que haurien de ser capaços tots.
1: Sí, jo crec que en els moments així és quan te n'adones de la capacitat que tens de superació i abans creies, no, jo no seré capaç d'enfrontar-me a això i portar-lo d'aquesta manera, no? I jo crec que tothom, doncs, aprèn també d'un mateix, no?, quan es troba en situacions
2: així. Exacte.
0: Sí, resiliència.
2: Correcte.
0: Sí, és la capacitat d'adaptació a les diferents circumstàncies que et passen a la vida, no? O sigui, com ets capaç de superar aquesta situació.
2: Per dures que siguin.
0: Joan, què volies comentar?
4: Sí, a mi em ronda molt pel cap molt últimament, perquè de la meva família estic molt separat, no hi ha relació amb la meva família, d'altra família tampoc, i només estem la dona i jo, no? I jo a vegades penso, si passés alguna cosa amb la dona, encara era completament sol, i no saber què fer, no saber com moure, no saber com... I dona per pensar això i em poso molt malament. Mm. Després penso, no, deixa-ho estar, ja s'esperen les coses, ja t'adaptaràs com sigui, i clar, no tinc relació amb la meva família, amb la família de la meva dona, ni ningú al voltant, que ens quedem tots dos sols.
1: La ràdio, tindràs la ràdio.
4: No, això sí, la ràdio.
2: La ràdio, sí.
4: Fotré la punyeta encara.
2: De totes maneres, jo penso que la nostra amiga Sayan encara té coses a explicar-nos. Per exemple, ella ha parlat de capacitat de resistència que segons quin tipus de sintonia fem, doncs amb això, amb el nostre interior, no? O sigui, això de dir, escolta, doncs faig una reflexió sobre el moment en què visc i com supero l'inconvenient que estic tenint. Has parlat d'això, avui ja no ho tocarem, no, perquè ja no dona per temps, però un altre dia que vinguis, jo penso que sí, perquè jo això ja he trobat, ja no fa gaire que he trobat una psicòloga que també parla d'això. Uh-huh. Jo encara no he pogut, vull dir, val a dir-ho, vull dir, a mi se m'ha d'ensenyar com es fa això, perquè, bueno, perquè pot ser que algun dia tingui alguna patacada grossa i evidentment jo la vull, aquesta resistència, o resiliència, com dieu, és resistència, també.
0: Resistència, ho veig més de força i més de...
4: La revuelta, la revuelta.
0: I de gimnàs.
2: Aquesta seria la propera, no?
1: Molt
2: que et sembla,
1: bé.
2: Sí?
1: Bé.
2: Doncs en parlem. Avui tenim...
0: Sí. Abans d'acomiadar-nos, o sigui, aprofitem en tema de xarxes, i quines xarxes tens per una mica doncs, que et puguin seguir, que et puguin veure doncs, el que fas dintre del que és el món del dol.
1: Vale. Doncs el meu compte és Palabras al Duelo. Aquí és on va començar per poesia, va començar doncs, sent això, posant-li paraules no? al dolor dels altres a través de la poesia, i es va convertir doncs, en una finestra on vaig posar cara i em vaig presentar no? d'aquella manera doncs, més personal, i a través d'aquí doncs, ara acompanyo de moltes maneres.
2: Feu seguiment. Pots dir una de poesia, encara que sigui curta?
1: Sí.
2: Bé.
0: Jordi.
3: No, em sap greu trencar aquest moment. No, m'ha sobtat, no?, quan deies que havies parlat amb la Paula, no? He dit, feu un seguiment després. Va ser això.
1: Això dona per una història, eh? Vale, perquè és una història molt doncs llavors, interessant de causalitats.
3: Doncs llavors ho tractarem en un altre programa.
1: Sí, sí,
3: que em sap greu.
1: Interessant, no, perquè aquesta història la vull fer present, sí.
2: Mm. Aquesta.
3: La poesia.
1: La poesia. Una que, jo normalment aprofito per tancar les cerimònies, a mi m'agrada, i entenc i sento que agrada també. Espero que us agradi.
0: Vinga.
1: Diu així. No em pots veure, però mai me'n vaig anar. Quan tanquis els ulls i em pensis, seràs capaç d'escoltar-me, seràs capaç de sentir-me. Seré una cançó, un color, potser una olor. Seré la brisa, el mar... i també el sol. Seré les teves paraules, els teus pensaments. Seré el silenci, les nits llargues. Seré un somni i també la realitat, que encara que no em puguis veure, de tu no me n'aniré mai.
0: Wow.
2: Que bonic, que bonic. Wow. Sí, senyor. Això és acabar un programa com cal. Moltes gràcies.
0: A vosaltres. Moltes gràcies i benvinguda doncs, quan vulguis.
2: Sí.
5: Gràcies.
2: Sí?
5: Molt bé, moltes gràcies.
2: Quedem, eh?
5: Sí.
4: I tant.
5: Sí.
2: D'acord.
4: Bueno, ara ja marxem, el suet, Beautiful Ones. Però sembla que bé, gràcies.
1: Adéu, que vagi molt bé, gràcies.

0: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
1: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
2: 3CAT Info.
3: Bona tarda, són les 5. I d'entrada, a aquesta hora comencem fent un cop d'ull a les carreteres. Equip Viari, Mariluz García.
4: A P7, a l'altura del Papiol, també a l'altura de Castellbisbal, de Martorell a Castellví de Rosanes, a l'altura de Gelida, en sentit sud, també des de Mollet del Vallès fins a Montornès, en direcció Girona, la C60 a l'altura d'Argentona, direcció Mataró, C58 i C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat i les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Besòs.
3: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea farà pública el 16 de juliol la sentència sobre l'amnistia. La Justícia Europea resoldrà les qüestions prejudicials plantejades pel Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional, però el Tribunal Constitucional espera el pronunciament per decidir si s'aplica l'amnistia a l'expresident Puigdemont i als altres líders del procés. El jutge de l'Audiència Nacional imputa un altre cop l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, ara per suposat frau i contraband, arran de les joies que la policia va trobar en una caixa forta al seu despatx. La taxació estima que tenen un valor d'1,3 milions d'euros. L'expresident valencià Carlos Mazón tenia informació al matí del dia de la Dana de les afectacions dels aiguats. El seu propi equip de govern, a través del grup de WhatsApp del Consell, compartia dades actualitzades del temporal. Mazón només va intervenir en aquest xat a primera hora del matí i ja no hi va tornar a escriure en tota la jornada. Cuba anuncia per sorpresa mesures radicals per a la liberalització de l'economia davant la greu crisi econòmica i les pressions de Washington. S'aixequen moltes restriccions al sector privat, es promou la creació d'empreses i es redueix la xifra de funcionaris. Les accions de SpaceX comencen a cotitzar amb una demanda que supera l'oferta. La companyia de coets, satèl·lits i intel·ligència artificial d'Elon Musk protagonitza la sortida en borsa més gran de la història. L'operació convertirà Musk en la primera persona amb una fortuna de més d'un bilió de dòlars que hi ha al món. La Fiscalia s'oposa a la retirada de les mesures cautelars a Jonathan Amdic, el fill del fundador de Mango, investigat com a presumpte autor de la mort del seu pare. El jutge li va imposar una fiança d'1 milió d'euros, li va retirar el passaport i l'obliga a presentar-se al jutjat cada setmana. I el Teatre Lliure retira Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari per la polèmica originada després que es descobrís que havia falsejat una entrevista amb Montserrat Caballé. La direcció del teatre elimina el seu muntatge previst dins la programació 2026-2027, on sí que hi seran Marta Pazos, David Selvas, Carme Portacelli, Marcos Morau, Lluís Omar o Pol Gasc.
2: Esports.
5: Esport en directe, ara mateix comença la segona sessió d'entrenaments lliures de la jornada de divendres del circuit de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. Encara sense millors temps, el millor a la primera sessió ha estat George Russell. En bàsquet, aquest vespre a les 8, el Joventut juga el segon partit de semifinals de Lliga CB contra el València. De nou al Roig Arena, els badalonins es buscaran igualar l'eliminatòria, com diem, a les 8, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio. I la pilota del Mundial segueix rodant aquest divendres amb el Canadà Bòsnia-Herzegovina a partir de les 9 del vespre i ja de matinada Estats Units-Paraguai.
3: I pel que fa al temps, tarda serena amb algun núvol decoratiu sobre les muntanyes, fa calor d'estiu amb unes màximes de 32 graus en molts indrets del país, des de les valls del Pirineu fins al prelitoral. Les temperatures més altes del dia rondaran els 34 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. La calor s'intensificarà durant el cap de setmana.
2: 3CAT Info.

0: Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @ Joventut Sant Boi.
1: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
2: De la Ciutat Cooperativa.
3: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
1: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: Bueno, pues ahora vamos a ese momento en que nos trae aquellos temas que fueron también muy vendidos. Se trata de los 100 discos más vendidos de la historia. Y aquí el amigo Joan ens explicarà de què va la cosa, no? Què és això?
1: Que ho has encertat.
0: Oh! No, ja fa, ja fa setmanes, eh?
2: Ja, però...
1: Però sempre estem... Aquí quan ho dius... Cregueu amb els dits, els tres, a veure...
0: A veure...
2: Ja s'està consolidant.
0: Bueno, a veure, de què va la cosa avui?
1: Vinga, va, avui número 75 de la nostra llista. Porto música country.
0: Country?
1: Yes, porto el nostre amic Garth Brooks.

Això que sona és el tema de Thunder Rolls, el quart single del disc No Fences, publicat el 27 d'agost de 1990 per Capitol Nashville, i que va suposar posar la música country a nivell internacional, i sobretot li va donar la fama a aquest senyor anomenat Garth Brooks. And the thunder rolls. D'aquest disc es calcula que només als Estats Units es van vendre uns 21 milions de còpies i un total de 25-26 milions arreu del món. She's pacing by on the telephone in her faded flannel gown. L'èxit d'aquest disc, tan aclaparador, té com a concepte, sobretot és perquè el senyor Garth Brooks resumeix, o sigui, no agafant el country clàssic, ho barreja una mica amb el soft rock, l'arena rock i una mica del hard rock, i fa una barreja que a la gent li va agradar molt. Jo me'n recordo perfectament quan es va posar de moda a Espanya, Garth Brooks, sempre em recordo una mica com el Desembarco de Pavarotti, però a nivell country. Another love grows cold on a sleepless night as the storm goes on. En aquest disc hi col·laboren gairebé uns 50 músics, experts amb el bluegrass, amb la música country, com un senyor Patrick Alger, Edgar Meyer o Bruce Bouton, que són eminències d'aquest estil de música tan preuat i tan cotitzat als Estats Units. D'aquesta barreja de la música dels Eagles, la música de Journey, barrejada amb les arrels countries, van fer que aquest disc de només 10 temes i 34 minuts la patés a tot arreu i posés els 6 primers singles al número 1 de totes les llistes dels Estats Units. I ara, abans de posar-vos el tema principal, que és el Friends in Low Places, que és una, com un himne al desamor i a l'orgull per...

0: La música dance, sí señor, pasito a pasito. Vamos caminando a través del programa. Y ahora pues vamos a irnos a donde solemos irnos en este momento del programa. Nos vamos por las curiosidades de la música. Esas curiosidades que nos trae a la Mica Albert.
1: Avui us parlaré del tema The Captain of the Heart, of Her Heart. Traduït com El capità del seu cor, és el gran èxit del grup suís Double de 1985. Però el que estem sentint és la versió bossa nova de Flora Martínez, una famosa actriu colombiana de mare canadenca, protagonista de diferents telenovelas latinoamericanas y también de películas como ara Rosario Tijeras de 2005. Una curiosidad, es va casar aquí a Barcelona después de conocer el amor de la seva vida, el músic pianista de jazz José Reynoso, y durante un rodatge. Aquesta cançó de la Flora està inclosa al seu àlbum de debut, que és igual que ella, Flora, on reinterpreta varis clàssics del pop i del rock, que es va publicar ara fa 10 anys, el 2016. Però anem a parlar de l'origen. El duet Double va entrar a l'estudi de Zurich per gravar el seu primer disc, quan el teclista Felix Hau va tocar a piano la melodia demo que se l'havia acudit un mes abans. El cantant Kurt Malou, segons va explicar en una entrevista, li va venir una potent inspiració i va escriure la lletra en un tres i no res. Una altra dada curiosa que van explicar és que hi ha la col·laboració d'un ocell, és a dir, les dues notes que repeteixen a la tornada les van afegir en aquell moment al piano, inspirades en el cant d'una merla que havien sentit des de la finestra de l'estudi. Una altra curiositat, sabeu que Dabal mai va fer cap gira de concerts? Doncs això, el motiu era que el teclista, el Felix Hau, patia una forta ansietat escènica i per això només van gravar videoclips i van sortir a la televisió fent playback. Probablement, i a més, va ser un dels motius pel qual van acabar dissolent el grup el 1987. Hem de dir també que aquest tema va ser el primer i de moment l'únic Made in Suisse, és a dir, fet per un grup suís, que va arribar a l'alt de les llistes pop de tot el món. I la versió que sentirem aquí en uns moments és de l'any 1996, quan el Kurt Malou estava preparant el llançament del seu segon àlbum en solitari i li va demanar ajuda al seu amic Michel o Michael Cretu, el creador d'Enigma, per remesclar el seu gran èxit de la dècada anterior, i així va néixer l'Extended Play de Captain of Her Heart, Michel Michael Cretu Mixes, del que sentirem la versió Steady Group Mix amb aquest personal top chill out dels 90. A veure què us sembla.

0: Bona tarda, a les 6. Com roda el trànsit a aquesta hora, equip viari?
1: Doncs amb retencions a diversos trams de la P7 a l'altura del Papiol, també amb congestió de Martorell a Gelida, direcció Tarragona, i en direcció Girona de Sant Cugat a Bellaterra, i també congestionada entre Mollet del Vallès i Montornès, tot això en direcció Girona. Autopista del Maresme, C31 i C32 de Montgat a Taià, Vilassar de Dalt en direcció Girona, i la línia Reus de Rodalies circula per via única entre el Clot i Badalona per una incidència a la infraestructura entre el Clot i Sant Adrià.
0: El ministre d'Exteriors de l'Iran assegura que mai han estat tan a prop d'acordar un memoràndum d'entesa amb els Estats Units per acabar amb la guerra. Donald Trump, que hi va afirmar que la signatura d'un acord era imminent, acusar el règim dels ayatolars de difondre un text fals de suposat pacte i els reclama que espavilin. L'expectativa per aquest acord de pau a l'Orient Mitjà ha impulsat les borses i ha fet caure el preu del petroli. La possibilitat que reobri el trànsit de l'estratègic estret d'Hormuz fa retrocedir el preu del barril de Brent, el de referència a Europa, gairebé un 4% i se situa als $87. L'IBEX 35 puja un 2,6% i marca un nou rècord històric. El jutge de l'Audiència Nacional imputa una altra vegada a l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, ara per suposat frau i contraban, arran de les joies que la policia va trobar en una caixa forta al seu despatx. La taxació d'aquestes joies estima que tenen un valor d'1,3 milions d'euros. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea farà públic el dia 16 de juliol la sentència sobre l'amnistia. La justícia europea resoldrà les qüestions prejudicials plantejades pel Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional, però el Tribunal Constitucional espera el pronunciament per decidir si s'aplica o no l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i la resta de líders del procés. L'expresident valencià Carlos Mazón tenia informació al matí del dia de la dana de les afectacions dels aiguats. El seu equip, a través del grup de WhatsApp del Consell, compartia dades actualitzades del temporal. Mazón només va intervenir en aquest xat a primera hora del matí i ja no hi va tornar a escriure en tota la jornada. Cuba anuncia per sorpresa mesures radicals per la liberalització de l'economia davant de la greu crisi i de les pressions que rep Washington. S'aixequen moltes restriccions al sector privat, es promou la creació d'empreses i es redueix la xifra de funcionaris. El Lliure retira Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari per la polèmica originada després que es descobrís que va falsejar una entrevista a Montserrat Caballé. La direcció del teatre elimina el seu muntatge previst dins de la programació 2026-2027, on hi sí seran, entre altres, Marta Pazos, Carmen Portacelli, Lluís Omar o Pol Guasc. L'artista britànic David Hockney ha mort als 88 anys. Amb uns inicis on va tenir referents com Pollock o Rothko, la seva obra s'ha caracteritzat per l'ús de diverses tècniques i materials, com la introducció de l'iPad. En destaquen treballs com Retrat d'un artista o la videocreació Les quatre estacions.
2: Esports.
3: Esport en directe, just acaba de finalitzar la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. En aquesta segona sessió, Lando Norris de McLaren ha estat el més ràpid, seguit de George Russell i Oscar Piastri. En bàsquet, aquest vespre a les 8, el Joventut juga el segon partit de semifinals de Lliga ACB contra el València. De nou al Roig Arena, els badalonins buscaran igualar a un l'eliminatòria. I la pilota del Mundial segueix rodant aquest divendres amb el Canadà Bòsnia-Herzegovina a partir de les 9 del vespre a Toronto i els Estats Units Paraguai a Califòrnia a partir de les 3 de la matinada.
0: Tarda de bonança meteorològica arreu, temperatures altes, 32-33 graus, però la calor anirà a més durant el cap de setmana, amb sol tant dissabte com diumenge. A la tarda, però, de diumenge, alguns ruixats al Pirineu. Demà, temperatures màximes de 36 graus i diumenge 37. Ben bons a Ponent i també en punts a les Terres de l'Ebre. 3CAT
2: Info.

0: Acte de record i homenatge a les persones que moriren a les institucions psiquiàtriques de Sant Boi, principalment durant la Guerra Civil. Dissabte 13 de juny al cementiri municipal de Sant Boi a partir de 6:45 de la tarda. Aquest homenatge està inscrit en el marc de la programació Mai Més Memòria per la Dignitat. Dissabte 13 de juny al cementiri municipal de Sant Boi a partir de 6:45 de la tarda. Coorganitza Ajuntament de Sant Boi de Llobregat amb la Direcció General de Memòria Democràtica i la plataforma Besnets per la Dignitat, amb el suport de la Diputació de Barcelona.
1: Aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
2: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
2: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
2: Forever Joves.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Gerada.
2: El cinema que coneixes i el que no podries imaginar.
3: Hola, hola, Joan, què tal?
4: Hola, Paco, avui un tet-a-tet, eh?
3: Sí, avui estem
4: solets.
3: Els dos solets, en Jaume i en Matías pues, no han pogut estar amb nosaltres, però sempre a la seva presència, això està clar. I bueno, pues, comencem un divendres més amb el cinema, el que coneixes i el que hauries de...
4: Que sorprendrà.
3: El que sorprendrà sempre. I avui comencem per la part de les pel·lícules que s'estrenen als cinemes Can Castellet. I avui tenim pues, l'última pel·lícula de Steven Spielberg.
4: Spielberg.
3: Un clàssic. Després, de la segona part, repassarem alguna de les pel·lícules, però crec que torna bastant fort amb una pel·lícula sobre extraterrestres. Explica un poc per com descobrir la forma... oficial i massiva de, sobre la veritat de l'existència de la vida extraterrestre, diguem com aquelles arxius classificatoris governamentals que van estar ocultes durant més de 80 anys. I la pel·lícula explica diverses coses que jo m'he apuntat aquí perquè crec que són interessants. Una, que és que 7 milions de persones s'estan preparant perquè hi ha un dia en què la veritat serà revelada i, per tant, això provocarà conspiracions, histèries, mal rotllo i un canvi total en la percepció que tenim de lo que és l'univers. Per tant, ja el títol ja ens indica això. Després tenim el viatjar una mica al passat, no? Les protagonistes, interpretada per Emily Hunt, que m'encanta, aquesta actriu, es tornen en embolic de conspiració, de secrets, i bueno, això se remunta a la seva infància, una relació amb la infantesa d'aquests dos protagonistes. I per últim, més enllà de lo que surtin els extraterrestres o alienígenes, Spielberg utilitza aquesta pel·lícula més com un thriller psicològic que més com, bueno, com la reacció que hi ha humana davant de les creences, de la veritat, de la no. Bueno, és una cosa que aporta, jo crec, que més coses més clarificadores que abans teníem sobre el tema dels extraterrestres.
4: A mi m'agrada una mica en quant a la tercera fase perquè experimentava més amb gent que havia tingut relació amb trobades extraterrestres, explicàvem una mica la història d'aquestes persones i fins al final de la pel·lícula no sortia cap extraterrestre, sortien tots els monigots aquells. I em sembla que és com una explicació, una com diria jo, no sé, aportació més forta d'aquella pel·lícula dels 70, amb més coses més noves, xius classificats i molt contigus, un thriller que al final, no sé si apareixen els extraterrestres, però és tot el que envolta, no? Tot el que hi ha aquesta pel·lícula.
3: Això és una tècnica que s'ha utilitzat molt en el cinema, perquè ell també ho va fer també en el Tiburón. També va fer això, s'intuïa, però no es veia com un element al començament, no? Sí, s'intueix. I això ha passat també en altres pel·lícules de por, que és un dolent, però no es veu, només són imatges o coses, però no es veu perfectament qui és el dolent, no? Com un misteri, com un suspens.
4: Sí, perquè això és tot el que pots imaginar d'aquesta pel·lícula, és més fort l'imaginació de l'espectador que no el que explica la pel·lícula. Però moltes vegades la pel·lícula t'esperes ser més fort i al final és una tonteria, no? Així s'acaba la pel·lícula, m'esperava més coses d'aquesta pel·lícula, no?
3: Doncs anem a escoltar el tràiler i segurament que l'haurem de passar pel cinema i veure-la, segurament.
5: ¿Qué has robado?
6: Secretos. Datos que me pagaban por proteger.
5: Son...
6: No.
5: Voy
1: Buenos días, Kansas City. La previsión para... Hoy es... Hoy...
6: ¿Entiendes lo que dice?
1: Solo oigo ruidos, no la entiendo.
6: Yo sí.
1: ¿Qué me está pasando?
5: La gente ansía la verdad.
6: Ahora soy parte de esto. Siento que tú tengas que serlo también.
7: Hola, Jane. Por favor, siéntate.

0: Bé, aquesta sintonia tan reggaetonana és de La Reina del Flow, un drama musical colombià sobre venjança, redempció i el món del reggaeton. La sèrie segueix a Jimmy Montoya, una compositora brillant de Medellín que somia triomfar en la música. La seva vida es trenca quan és traïda per Charlie Flow, el seu amor d'adolescència, i el seu oncle Marin, un criminal. Manipulen proves i acaba 17 anys a la presó, mentre Charlie es fa famós robant-li les cançons. Quan surt, Jimmy torna amb una altra identitat, Tammy Andrade, productora poderosa, per destruir els que la van destruir a ella, descobrint que el fill que va tenir amb Charlie, que creia mort, és viu. La història barreja música urbana, crim organitzat, passions i venjança. La sèrie és popular per tenir drama, música urbana i thriller, amb personatges molt carismàtics i conflictes emocionals intensos. Reflecteix el costat lluminós i fosc de l'indústria musical amb un ritme narratiu, addictiu i lliris constants. Passem a la segona sèrie d'aquesta setmana, és Esta Noche. La història comença quan les germanes Elena, Paula i Cris Arbizu es retroben a la República Dominicana. El que havia de ser un viatge tranquil es converteix en un malson quan Elena atropella un home de manera aparentment accidental. Espantada per perdre la custòdia de la seva filla, demana ajuda a les seves germanes. Les tres decideixen ocultar el cos i encobrir el crim, iniciant un pacte de silenci que les marcarà per sempre. A mesura que avança la sèrie, revela que l'Arbizu ja arrossegava amb traumes familiars profuns, especialment per culpa d'un pare controlador i un passat ple de ferides emocionals. Cada episodi porta el nom d'un personatge i mostra la seva visió dels fets, revelant com cadascuna percep aquella nit i com els secrets familiars es transmeten d'una generació a l'altra.
1: El orgullo, ese fue mi único pecado.
2: Estaría cuidando.
3: Pero no el asesinato.
4: Bienvenida a la República Dominicana.
5: ¿Estáis preparadas para hacer cosas de locales?
6: ¿Cómo iba a saber yo que todo estaba a punto de irse a la mierda?
7: ¡Cristina!
8: Respira, respira, tranquila.
9: Chicas, ¿qué ha pasado aquí?
10: Cris, relájate.
9: ¿Quién es este, Paula?
10: Sí que he salido de fiesta esta noche.
11: De repente, parecido a este señor, le ha apuntado con una pistola
10: y básicamente ha descubierto que nadie se mete con un Arbizu.

0: Bé, i la darrera sèrie que us comentem avui és La casa dels espíritus, adaptació de la famosa novel·la de Isabel Allende. Explica la saga de la família Trueba al llarg de diverses generacions, un melodrama històric, realisme màgic i crítica social. Ambientada a Xile, des de principis del segle XX fins a la dictadura dels anys 70, la història mostra com les decisions del patriarca marquen el destí de la seva família, mentre les dones, Clara, Blanca i Alba, desafien els mandats de la seva època. El relat combina passions intenses, tensions socials i tragèdies familiars amb elements sobrenaturals. Clara i les seves visions connecten el món espiritual a la vida quotidiana. La sèrie reflecteix els canvis socials i polítics de Xile, incloent la violència institucional. Les dones de la família Trueba són l'eix narratiu enfrontant amor, repressió i la lluita per la llibertat.
1: Desde muy pequeña, mi abuela comenzó a llenar cientos de cuadernos de anotar la vida, para que 50 años después yo reconstruyera esta historia.

0: el que és el Cile, barreja moltes coses i fa que la sèrie tingui un ritme bastant interessant.
1: Hi ha un moment que hi ha un actor, un germà del protagonista, que és tancat a casa seva, en una habitació, no pot sortir, perquè té relació amb un mòbil, que té un mòbil. En canvi, hi ha el cap de tots, que s'aprofita de totes les dones que pot, de totes les dones que no tenen marit, és com un forçament sexual.
0: És curiós que, per exemple, la persona de l'expresidiari sí com ve com representat com un salvador, com un dios, no? Com un Jesús. I és curiós com es converteix després en el personatge principal, no? Bueno, atents, no? Aquesta sèrie molt interessant. Bueno, abans parlaven del Toy Story, jo crec que no podem deixar l'oportunitat d'escoltar el tema central de Toy Story.

0: Pues aquí estem, aquí a Ràdio Sant Boi, el programa de cinema, i que t'estem pues, explicant cosetes de què pots veure, recomanacions, i avui pues, hem de parlar d'aquelles pel·lícules de Steven Spielberg, no? I sobretot relacionades amb les seves bandes sonores. Sempre ha estat al costat d'ell pues, com a guionista o com a productor o com a director, John Williams. Totes les cançons que passarem avui són dirigides per aquest mestre de la música i que ja formen part de la història de la música, que encara es continua fent música clàssica en cinema, no? Jo crec que hem de començar per la primera de l'any 77 com a guionista, que va ser Spielberg, de la pel·lícula Encuentros en la tercera fase. Ens va cridar molt l'atenció, una pel·lícula que no era comercial en principi.
1: Molt llarga. I amb molt detall, els protagonistes, com l'evolució de l'inici, que hi ha un avistament d'omnis, com evoluciona cada personatge, com van fent la muntanyeta de puré de patates, l'altre dibuixa, van tots cap a la muntanya aquesta on hi ha l'avistament, i tot, Francesc Trafó també Francesc Trafó al principi fent cosetes, no? Fent avistaments, com apareixen els avions. És bastant espectacular, crec que una mica adelantada la seva època, potser molt, i sobretot al final la luminària, no? De com es comunicava amb els colors i els sons, que va ser molt espectacular aquella època.
0: Sí, això també recordava, per exemple, les pel·lícules algunes de l'espai, que també fan aquests llums i sons. Bueno, penso que tens la raó, molt avançada en el seu moment, perquè va ser anterior al que després sortissin pues, la guerra.

0: Aquesta cançó és totalment diferent a totes les que escoltarem avui, però té un... És una barreja, a part de la part orquestral, molt de l'inici també de la música disco.
1: Sí, sí.
0: I funky.
1: Dels 70, sí, sí, sí.
0: I la introducció també d'elements electrònics, sense l'aparició encara dels sons de robot ni res de galàctic, que després sí que sortirà, nada, en dos anys sortirà molt d'aquests sons. A mi em sembla espectacular aquest tema, perquè és molt d'aquella època, dels anys 77. Barreja una boca, si escoltes a Barry White, Schwartz, tota aquesta època barrejada ahí en John Williams. Així que, molt bé, ens agrada molt. L'altra pel·lícula d'extraterrestres és ET, que tu no li tens moltes ganes.
1: No, la tinc una mica nyonya, no sé, molt, molt sentimentaloide, i amb els nanos, que es posa malalt, que se'n va a casa seva, que vol tornar a casa. Està prou bé per l'època, no?, del 82, i el nino està mig o menys aconseguit, no?, però clar, molt difícil d'aconseguir-ho.
0: Jo, és una de les la sèrie, la segona o la tercera pel·lícula que he fet una cua bestial per veure-la.
1: Sí, sí, va ser molt fort, eh?
0: Era espectacular la cua que havia per entrar als cinemes, perquè recordeu que abans, en els anys, la pel·lícula és del 82,
1: sí.
0: Recordeu que en aquella època era, no era res online, havies d'entrar,
1: poca cosa havia,
0: i el que arribava a l'últim que es quedava sense el seient.
1: Sí.
0: Una molt bona interpretació de John Williams.

0: Aquí no, una escena que es recorda molt és quan van els nens a la bicicleta, amb l'ETA allí davant i la lluna darrere, no? Aquella imatge amb la música aquesta, no?
1: Jo m'ho recordo molt, l'Elliot, no sé si va sortir gaire més pel·lícules, però la nena va ser una gran actriu, com es diu, Christine?
0: Drew Barrymore.
1: Drew Barrymore, exactament. Sí. Va fer moltes pel·lícules després.
0: Llavors va fer Poster Gay, no? O no sé si era ella.
1: No.
0: Però va fer, bueno, sí, ha fet moltes pel·lícules, i el nen menys.
1: El nen menys. No trobava jo un lloc, no...
0: Va fer una amb el Brad Pitt, que era Leyendas de Pasión.
1: Leyendas de Pasión.
0: Però no recordo més. Sí, i alguna última també, així de por, també he vist. Però clar, ja és un home adult, el nen. Sense dubte, jo crec que de les bandes sonores, una de les més populars és la d'Indiana Jones.
1: Indiana Jones és la més popular. Som a sentir la primera... Ja, com és, ja està.
0: Ja
1: bueno, hi ha una cosa, no sé si és entre Star Wars i Indiana Jones, que es pareixen una miqueta, eh?
0: Bueno, però Indiana Jones...
1: O fer el Williams, també.
0: El nostre estimat Harrison Ford.
1: Oh, no?
0: Bueno, anem a recordar com començava Indiana Jones.

0: Quants nens i nenes volien ser arqueòlegs en els anys 80, eh?
1: En aquella època sí.
0: Amb aquesta imatge que tenia de professor, amb aventurer, bueno, va agradar molt, molt ben...
1: Ja portem 5 del Dia del Destino, va ser la darrera fa 3 anys que va estrenar la darrera.
0: No sé si hi ha previst alguna cosa, no? No ho sé.
1: No sé, com no faci de bisabuelo, tatarabuelo ja. I ha fet de pare, ha fet d'oncle, ha fet de...
0: Sí, bueno, van fer el fill, el pare, el Sean Connery. Bueno, hi ha una pel·lícula, jo penso que és una de les més dures de Spielberg, que és La Llista de Schindler.
1: Oh, meravella.
0: Pel·lícula en blanc i negre.
1: I jo vaig arribar a plorar, soc ploraner, però aquesta vaig plorar de tot, quan al final diu, aquesta insígnia, podria salvar 10.000 més, podria salvar 15.000 més, i és molt tendre.
0: Sí.
1: I m'agrada molt és quan hi ha el jueu que diu, esta lista és la luz, lo que hi fuera és oscuridad y muerte, aquí esta lista és la luz. És molt fort, molt fort.
0: Anem a escoltar-la.

0: em costa una mica tallar-la, eh, aquesta.
1: És preciosa.
0: És preciosa. Aquests violins.
1: I si has vist la pel·lícula, recordes les fileres, quan havien de treballar, no podien treballar, filòsofs i mestres de la litúrgia jueva que havien de treballar en la xapa, i si no tenen la xapa, estan al camp de concentració.
0: Clar, estem parlant d'una pel·lícula sobre l'Holocaust jueu, i bueno, i una persona que va pues intenta ajudar al màxim possible.
1: Bueno, ajudar no, al principi volia lucrar-se.
0: Bueno, al principi era un empresari.
1: Després veu el que hi ha i dius, aquí has deixat ajudar a qui sigui, no? I agafar ajudos perquè treballessin, poguessin treballar i no poguessin anar a les camps de concentració i les matessin, vaja.
0: Doncs ahí ese es el punt que té Spielberg, que té esa forma tan pel·lícules tan divertides. Bueno, pues recordem algunes com, bueno, grans bandes sonores, però avui ens marxarem amb Jurassic Park.
1: Jurassic Park, va ressorgir els dinosaures,
0: sí. Tot
1: passa d'ells i tothom després de la pel·lícula dinosaures, jo vull jugar amb això, jo vull caletes i tot.
0: Va passar el mateix que amb Indiana Jones.
1: Sí.
0: És a dir, la gent volia ser arqueòleg en l'època del 80 i en el 93-94 la gent volia també conèixer el món dels dinosaures. I jo quan era petit dinosaures havia vist quan els homes demonaven la Terra i veia una cosa rara, però després ha sigut una explosió. Tots els nens juguen ja als dinosaures.
1: I perquè ha tingut moltes seqüeles aquest pel·lícula, moltes seqüeles, quasi pol, quasi moltes.
0: És curiós. Bueno, doncs Joan, ens marxem.
1: Ens marxem ja amb els Diplodocus.
0: Bon profit de cinema.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies, Dani.
1: Adéu.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 7. I el primer titular a aquesta hora és pel trànsit. Endavant, equip viari.
2: El tram més conflictiu encara a l'autopista AP7, amb congestió des de Santa Perpètua de Mogoda a Montornès del Vallès en sentit nord, també aturats a la C33 entre Montcada i Reixac i la Llagosta en sentit nord, la C60 Argentona direcció Mataró, i també la mateixa autopista AP7 en sentit sud a l'altura de Castellbisbal a Martorell i a l'altura de Gelida direcció Tarragona.
1: El primer ministre del Pakistan, país mediador en les negociacions entre els Estats Units i l'Iran, afirma que s'ha arribat a un text final per a l'acord de pau entre Washington i Teheran i que el Pakistan treballa estretament amb les dues parts per enllestir-lo. Minuts abans, el ministre d'Exteriors iranià havia dit que no s'havia estat mai tan a prop d'un acord. Lleó XIV tornarà cap a Roma amb l'avió del rei Felip VI després que l'avió que l'havia de portar no s'hagi enlairat de l'aeroport de Tenerife Nord per un problema tècnic a un dels motors. La companyia Iberia informa que ha enviat de Madrid un altre aparell perquè la delegació que acompanya el papa pugui volar avui mateix cap a Itàlia. El jutge de l'Audiència Nacional imputa un altre cop l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, ara per suposat frau i contraban arran de les joies que la policia va trobar en una caixa forta al seu despatx. La taxació estima que tenen un valor d'1,3 milions d'euros. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea farà pública el 16 de juliol la sentència sobre l'amnistia. La justícia europea resoldrà les qüestions prejudicials plantejades pel Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional, però el Tribunal Constitucional espera el pronunciament per decidir si s'aplica l'amnistia a Carles Puigdemont i als altres líders del procés. Les accions de SpaceX comencen a cotitzar amb una demanda que supera l'oferta. La companyia de coets, satèl·lits i intel·ligència artificial d'Elon Musk protagonitza la sortida en borsa més gran de la història. L'operació convertirà Elon Musk en la primera persona amb una fortuna de més d'un bilió de dòlars. I el Teatre Lliure retira Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari per la polèmica originada després que es descobrís que havia falsejat una entrevista a Montserrat Caballé. La direcció del teatre elimina el seu muntatge previst dins la programació 2026-2027, on sí que hi seran Marta Pazos, David Selves, Carme Portacelli, Marcos Morau, Lluís Omar o Pol Guasch.
0: Esports.
3: Esport en directe, acaba de començar el partit pel bronze de la Champions femenina de waterpolo entre el Mataró i el Sant Andreu a Malta. En aquests moments encara el resultat és d'empat a 0 quan tot just es du una mica més d'un minut de partit. En bàsquet aquest vespre a les 8 i en directe a l'antena de l'app i al web de Catalunya Ràdio, el Joventut juga el segon partit de semifinals de la Lliga ACB contra el València, un nou partit al Roig Arena. Els badalonins buscaran igualar a 1 l'eliminatòria. I al circuit de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, Lando Norris ha estat el més ràpid en la segona sessió d'aquest divendres, seguit de George Russell, demà dissabte a les 4 de la tarda als entrenaments oficials.
1: I pel que fa al temps, l'ambient d'estiu d'avui es mantindrà durant tot el cap de setmana, dos dies de sol de cap a cap i només diumenge a la tarda s'escaparan alguns ruixats al Pirineu. La calor s'intensificarà a tot el país dissabte amb màximes de 36 graus i diumenge de 37 a Ponent i també a les Terres de l'Ebre.
0: Rescat Info.

Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsamboi.cat.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur, i tots els estils i música de proximitat.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
0: Forever Joves.

0: After Samboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Samboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsamboi.
1: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Samboy.
2: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
0: Més de 45 anys amb tu.
3: Informatius locals, edició vespre. Edita i presenta Daniel Teruel.
4: Bona tarda, us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi, l'edició informativa del vespre, on us destaquem la incorporació d'alguns comerços de la ciutat com a refugis climàtics, l'inici de la temporada de piscina de La Muntanyeta i les festes de barri de Casablanca, que comencen avui divendres. Avui és divendres, 12 de juny del 2026. Repassem l'actualitat punt per punt. En educació continuen les protestes dels docents. Aquest diumenge 14 es produeix la propera manifestació unitària a Barcelona. Sindicats i assemblees animen a tota la societat a participar en la manifestació per instar el govern de la Generalitat a resoldre el conflicte educatiu. Esther Minguer i la xarxa.
5: Sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa", la manifestació començarà diumenge a 11:45 del migdia als Jardinets de Gràcia i acabarà a Plaça Catalunya. Més enllà dels docents, els sindicats educatius esperen el suport de les famílies, estudiants, col·lectius socials i tots els ciutadans per demostrar al govern la necessitat de canviar l'estructura del sistema d'educació pública. Escoltem David Caño, portaveu d'USTEC, i Ingrid Chavarria, de la CGT.
6: Hem d'iniciar els debats pertinents amb les assemblees, amb els claustres, amb l'afiliació, per situar l'embat del curs vinent, perquè l'educació d'aquest país s'ho mereix, perquè estem a la cua amb resultats, en inversió, amb abandonament escolar, i que per tant hem de tornar a aquella educació catalana que liderava amb pedagogies, amb recursos, amb resultats, i per tant tornar a ser un exemple de millora educativa i no de fracàs escolar.
7: Si hi ha diners per ampliar l'aeroport, hi ha diners per ampliar les vies del tren, per projectes macroturístics que el que fan és donar feines precàries, ha d'haver-hi diners per l'educació pública.
5: Aquesta serà la darrera protesta del curs i a l'Assemblea Educativa del 20 de juny es marcaran les prioritats i el full de ruta de les mobilitzacions. Els sindicats asseguren que el curs vinent hi haurà noves jornades de vaga i protestes.
4: A Sant Boi, l'Assemblea Educativa del municipi convoca els professorats a la plaça de l'Ajuntament a partir de les 10 per sortir de manera conjunta a una manifestació que es produirà a partir de 11:45 als Jardinets de Gràcia, a Barcelona. Més coses, Sant Boi torna a formar part aquest estiu de la xarxa metropolitana de refugis climàtics, una iniciativa que ofereix espais públics gratuïts i accessibles perquè la ciutadania es pugui protegir de la calor durant els mesos més calorosos de l'any. La ciutat disposa de refugis climàtics interiors, com biblioteques i casals climatitzats, i d'espais exteriors, amb ombra i vegetació, entre els quals hi ha parcs i places com el Parc de Marianao o els jardins del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Aquests equipaments ofereixen confort tèrmic, punts d'aigua i zones de descans, especialment pensats per a col·lectius vulnerables com la gent gran i els infants. Com a novetat aquest estiu, Sant Boi incorpora una xarxa de microrefugis climàtics formada per comerços i establiments que de manera voluntària ofereixen un espai fresc on descansar durant uns minuts sense necessitat de consumir. Roser Castro és la propietària de la copisteria Copiart.
8: Bona tarda, soc Roser de Copiart i la iniciativa del refugi climàtic la considero bastant interessant pel fet de que els ciutadans puguin saber quins comerços estan adherits en aquesta llista i puguin organitzar una sortida un dia que faci una mica de sol i poden saber a quins llocs aturar-se, sense cap compromís d'adquirir res al comerç, simplement bueno, la visibilitat que podem tindre com a comerços. I el fet de que la iniciativa em sembli interessant és perquè també no han de parar aquestes passejades que volen fer i poden organitzar-se per saber a quins llocs poden aturar-se si no es troben bé o simplement si volen descansar una mica. Donar-vos les gràcies per comptar amb Copiart amb aquesta iniciativa.
4: Altres comerços que són també petits refugis climàtics són la farmàcia Capell, García Barbers, CIA Centre de Psicologia i Educació, PAS Formació Sanitària DEA, Abacus i Muebles Los Pinos. La Samoyana Nerea Millán faran l'aire demà dissabte una sonda estratosfèrica per convertir dades científiques en música. La Nerea Millán, estudiant de primer de batxillerat de l'escola Fundació IOR, prepara un innovador treball de recerca que combinarà ciència i música. El projecte preveu l'enlairament d'una sonda estratosfèrica des de Lleida per recollir dades atmosfèriques que després es transformaran en notes musicals. La iniciativa uneix dues de les passions de la jove samboiana i busca crear una peça musical a partir de la informació obtinguda durant el vol de la sonda fins a l'estratosfera, en una proposta que combina creativitat, tecnologia i divulgació científica. I Samboy està també la localització de la pel·lícula Una pistola, una bala i un oso panda, que avui divendres s'estrena als cinemes. Una pel·lícula dirigida per Oriol Cardús i que té una escena gravada a Samboy, concretament a la merceria Cala Riteta, situada al carrer Major 31 de la nostra ciutat. El mateix director ha explicat a la República Samboyana com ha sigut aquest procés de gravació.
9: Buscàvem una merceria, això estava directament al per guió, i buscava un local emblemàtic, personalitat, maco i amb història, no? I ho vam trobar aquí. Moltes gràcies a la Montserrat, que ens ho va posar tot molt fàcil, la veritat, des del principi. També va ser un plaer poder rodar a la Riteta i que si tenen ganes de passar-ho bé i de sorprendre's, que no deixin d'anar al cine a veure Una pistola, una bala i un oso panda, segurament és la comèdia més diferent que han vist en els darrers anys.
4: I de cara al cap de setmana continuen les festes de barri. Ara és el torn de les de Casablanca, que ompliran els carrers de Sant Boi del 12 al 14 de juny amb 3 dies d'activitats per tots els públics. La programació inclou propostes tradicionals i populars com la matinada de graillers, plantada, cercavila de gegants, festa d'escuma, espectacles infantils, música en directe, habaneres, sopars comunitaris, activitats esportives o familiars. Avui al vespre és la trobada de percussió i el gran correfoc dels Diables i Diableses, que recorrerà els carrers del barri fins a culminar amb un espectacle final de focs artificials. Les festes són també una mostra de la vitalitat del teixit associatiu de Casablanca amb la participació de la Comissió de Festes, entitats veïnals, colla gegantera, associacions culturals i els Diables de Casablanca, que any rere any contribueixen a mantenir viva la cultura popular catalana al barri. Diego López és membre dels Diables de Casablanca. L'escoltem a gent de carrer sobre què fa especial aquestes festes.
10: Els veïns de Casablanca, si no fos per ells, és que no tenim festa, fem dos concerts i ja està. Què tenim? Divendres, d'associacions de jubilats, balls. Per la nit, Diables. Dissabte matí, l'escuma. Si no són els veïns, no fem escuma. Per la tarda, tabalada. Són els veïns de Casablanca. Per la nit, Diables, un altre cop. Gegants, el diumenge. I a la tarda, el circ. Si el circ ve i no hi ha ningú del públic, als veïns de Casablanca li s'agrada la seva festa.
4: I com que l'estiu ja està a punt d'arribar, demà dissabte 13 de juny comença la temporada de la piscina de la Muntanyeta. Els abonaments ja es poden comprar tant presencialment com en línia, en una temporada que durarà del 13 de juny al 6 de setembre del 26, de dilluns a diumenge, de 10 del matí a 8 del vespre. L'equipament mantindrà els mateixos preus dels darrers anys, tant en les entrades com en els abonaments. També continua l'oferta de la piscina gratuïta per a joves els dijous de juliol. Durant tots els dijous d'aquest mes, la piscina oferirà les nits d'After Sant Boi, una proposta gratuïta adreçada a joves d'entre 16 i 30 anys amb carnet SB Jove. Les sessions tindran lloc de 8:45 del vespre a les 11 de la nit i combinaran bany nocturn, activitats dinamitzades i música amb digis locals. A més, el 26 de juny se celebrarà una nova edició de la Pool Party de final de curs, destinada a joves entre 14 i 20 anys. L'activitat serà gratuïta amb inscripció prèvia. En destaquem el projecte pilot per tenir una franja els dissabtes de juliol, de 8 a 9 per a infants amb neurodivergències, on la piscina esdevé un espai plenament tranquil amb entrada gratuïta per aquesta hora. En mobilitat, el Consorci de Turisme del Baix Llobregat i Ferrocarrils han presentat aquest matí a Martorell la campanya Baixa el Baix Llobregat, Ferrocarrils t'hi porta. La iniciativa vol fomentar un model de turisme sostenible i de proximitat, aprofitant la línia Llobregat-Anoia per descobrir els principals atractius patrimonials, culturals, naturals i gastronòmics de la comarca, on hi són poblacions amb estacions com Sant Boi de Llobregat. Irene Jurador, Ràdio Martorell.
11: La campanya té com a lema 10 parades, 10 experiències i connecta una desena de municipis del Baix Llobregat. La presentació s'ha fet a l'espai de la Via Mètrica de Martorell amb representants del Consorci de Turisme, el Consell Comarcal, Ferrocarrils i els municipis participants. La campanya convida a recórrer la comarca, estació a estació, i descobrir espais emblemàtics com la Colònia Güell, el Pont del Diable de Martorell, les Termes Romanes de Sant Boi o els parcs fluvials del riu Llobregat i l'Anoia. L'objectiu és potenciar la mobilitat sostenible i convertir les estacions de ferrocarrils en portes d'entrada al territori. Així ho ha explicat el president de Ferrocarrils, Carles Ruiz.
12: Generar espais de trobada, generar espais de connexió entre la gent i visualitzar, posar en valor aquells valors que tenen els territoris, no? Aquest projecte connecta totalment. Nosaltres, els tres elements principals que guien la nostra acció són el territori, el transport sostenible i la sostenibilitat i el patrimoni. Per tant, estem tocant de 100 a 100 amb el que és el nostre tarannà com a companyia.
11: La campanya posa a disposició dels visitants tota la informació al web baixalbaix.com.
4: I també demà dissabte 13 de juny la nostra ciutat homenatja les víctimes dels antics psiquiàtrics en un acte de memòria i dignitat al cementiri municipal. Una cerimònia de record i homenatge a les persones que van morir a les institucions psiquiàtriques de la ciutat, especialment durant els anys de la Guerra Civil. L'acte tindrà lloc al cementiri municipal a partir de 6:45 i reunirà representants institucionals, historiadors i membres de la plataforma Besnets per la Dignitat. La commemoració dona continuïtat als treballs de recerca sobre la situació viscuda als centres psiquiàtrics catalans entre el 1936 i 1939. Durant l'acte s'inaugurarà un plafó informatiu que explicarà els fets ocorreguts en aquell període i recordarà la fossa comuna del cementiri on van ser enterrades més de 2.000 persones procedents dels centres psiquiàtrics de la ciutat. Ja s'han publicat les assignacions definitives de places a infantil, primària i ESO pel curs de l'actiu vinent. Les famílies ja poden saber si els seus fills han entrat en primera opció o si aniran a altres escoles o instituts. També es pot conèixer el nombre definitiu de places per centre i les llistes d'espera. La consulta es pot fer en línia a prescripció.gencat.cat, comprovant l'estat de la sol·licitud amb el codi de la sol·licitud de preinscripció. Més informació de servei. A partir de dilluns tindrem un tall de trànsit al carrer Mallorca per obres de reparació de la calçada a causa d'un enfonsament puntual a l'altura del número 40. Es duran a terme treballs de reparació de la calçada a partir del pròxim dilluns 15 de juny a partir de les 9 del matí, amb una durada aproximada de 2 dies. Els treballs comportaran el tall de la pròpia via entre la plaça Catalunya i el carrer Indústria. Durant l'execució de les obres, el trànsit quedarà totalment restringit per autobusos que afectaran les línies L74 i X79. Pel que fa als turismes, es valora la possibilitat de mantenir un carril de circulació obert en funció de l'evolució dels treballs. Acabem amb l'avís de que avui divendres 12 i demà dissabte 13 de juny el centre de Can Castells romandrà tancat per motius tècnics.
3: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
4: Els esports es segueix movent al mercat de futbol. Pel que fa al Marianao Poblet, ja hem conegut durant aquesta setmana la renovació del seu capità, perquè Joel Paredes serà jugador del Marianao per quarta temporada consecutiva, sumant-se a les renovacions d'Andreu Martí, Jonathan Izquierdo, Quique Nieto, Alex Fernández, Òscar Potestat i l'última del Saltrán, Dani Martínez, a més d'alguns jugadors del filial que pugen al primer equip. Hugo Durán puja del juvenil, com us dèiem, i Sergio Sánchez puja del filial, que juga a tercera catalana. El capità Joel Paredes ens explica per què ha decidit renovar i què s'espera de la pròxima temporada.
13: La renovación por el Marianao son dos motivos. El primer motivo, la verdad, que ha sido el míster. Yo tenía pensado salir este verano porque, bueno, al final son años aquí y no conseguí el objetivo. Era por muchos detalles que no se estaban haciendo bien y tenía bastante claro durante el tramo de la temporada que no iba a seguir. Pero la verdad que con la llegada del míster y su proyecto y su idea me cambió totalmente la idea. Es un míster que ha hecho cosas grandes en la categoría, que ha hecho un ascenso y subió a hacerle en Cabrina Catalana. Cuando me senté con él, cambió la idea y creo que eso ha sido lo principal por lo que a día de hoy sigo. Y luego la verdad que me encantaría hacer historia con el club de mi vida, que es el Marianao, y me encantaría poder conseguir ese ascenso que tanto estamos luchando año tras año y no se da. Entonces creo que este año es el año que tiene que ser y ese también es otro motivo por el que continúo en Marianao.
4: Recordem que Pedro Milla no seguirà com a entrenador i serà substituït per David Rodríguez, extècnic de la Terlenca barcelonista. Gent de carrer ha pogut parlar amb el propi entrenador, que ha donat detalls de com serà aquesta pròxima temporada.
14: Confeccionamos una plantilla totalmente nueva, ya que solo damos continuidad a 6 jugadores, más 2 incorporaciones del filial y un chico del juvenil Hugo. Por tanto, es una plantilla totalmente nueva. Llevamos 3 semanas a full de reuniones, de contactos. Nos hemos reunido, me parece, con 30 jugadores ya. Hemos contactado alguna veintena más. Y estamos encarando ya pues, la recta final, ¿no?, de la confección de la plantilla. Si no estoy equivocado, tenemos ya 9 jugadores cerrados, que nos iríamos ya pues, a eso, a los 18, 19 jugadores. Y bueno, nos quedarían 2-3 posiciones por acabar de cerrar y unos 4 o 5 jugadores. Y ahora la idea es, bueno, acabar de cerrar la plantilla, hacer una reunión ya a finales de junio, ¿no?, con toda la plantilla, conocernos todos. Y luego ya la vuelta a los terrenos de juego el 16 de agosto. Al final el club tiene unos objetivos muy claros, muy marcados, y hemos de intentar pues hacer que Mariano pues haga por fin ya un buen año en la categoría.
15: Un d'aquests objectius, s'entén que és lluitar pel playoff i lluitar per l'ascens.
14: Sí, al final el club lleva años, ¿no?, con este objetivo, esta obligación entre comillas. Al final es lo que nos planteamos, ¿no? El cuerpo técnico también lo tiene muy muy claro, que al final hemos de intentar dar respuesta al objetivo que tiene el club.
4: També tenim novetats al Futbol Club Sant Boià, perquè el club ha comunicat la baixa del capità David Aragón, que només ha jugat 11 partits aquest any. Tampoc continuarà Carles Leandro, que ha estat lesionat gran part de la temporada, ni Mar Rodríguez, que fitxa per l'Inter Club d'Escaldes. Els que sí seguiran seran Ricard Cabrera i Vicenç Urumí, que van tenir un paper important al tram final de la temporada, i el porter Ivan Fuentes, un dels capitans de l'anterior temporada. A més, el club ha anunciat el seu primer fitxatge, Joan Rubió, procedent del Gavà de Segona Catalana, un Sant Boià on hem de lamentar la defunció d'Alfons Ortega, qui va formar part del cos tècnic d'Alberto López fa 2 temporades. I qui també té novetats i relatives al Sant Boià és el Ciutat Cooperativa, perquè el club ha fet oficial la incorporació de 3 nous jugadors: Hugo Santos, davanter procedent del Sants, i del juvenil nacional de l'Europa, Rubén García, mitja punta, del juvenil nacional de l'Hospitalet, i Òscar Manchado, migcampista procedent de l'equip veí, el Futbol Club Sant Boià. L'escoltem valorant aquesta arribada.
16: Després de tenir poques oportunitats aquesta última temporada, després que vaig tornar, doncs el Sant Boià va decidir no comptar amb mi. Doncs em vaig buscar opcions. Tenia la Cope, que he tingut amics allà que estaven quan estàvem a Lliga d'Elita Sant Boià, l'Izan Renova, per exemple, que vam jugar quan érem més petits, i vaig dir-los, anem a entrenar, vaig entrar una setmana amb ells, i al final de la setmana ja vam parlar per fitxatge per l'any que ve, i així es va donar ràpid, les dues parts estaven contentes, hi ha molt bon ambient, molt bon grup, i esperarem fer coses úniques la temporada següent.
4: A més, l'equip ha fet oficial la renovació de Luis Serrano, tenint ara mateix 12 renovacions i 6 fitxatges en el planter dirigit una temporada més pel cos tècnic de Javi Calvo. Acabem de nou els esports avançant-vos que amb el començament del Mundial de Futbol, Ràdio Sant Boi anuncia les retransmissions dels partits de la selecció espanyola a l'emissora, narrats en català per l'equip de Sant Boi en joc i amb els comentaris dels jugadors dels equips de futbol de la ciutat. La primera cita serà dilluns vinent, a partir de les 6 de la tarda, perquè Espanya debuta contra la selecció de Cabo Verde, que és la primera vegada que té una cita mundialista. Seguirem amb el diumenge 21 a les 6 contra Aràbia Saudita i tancarem aquestes retransmissions contra l'Uruguai el dissabte 27 a les 2 de la matinada a l'espera dels resultats de la fase. El Mundial a Ràdio Sant Boi, en català i obert a la ciutadania. Acabem amb el temps perquè arribem al vespre amb una situació meteorològica molt estable. El cel es manté pràcticament serè i no s'espera precipitació. A les 8 del vespre la temperatura es situa al voltant dels 23 graus, amb vent fluix de migjorn, del sud, entre 8 i 10 km per hora. Durant les properes hores continuarà el domini del temps tranquil. Cap a les 9 els termòmetres baixaran fins als 21 graus i a partir de les 10 es mouran entre els 20 i els 19, amb vent cada vegada més fluix i ambient agradable per passejar o gaudir d'activitats a l'aire lliure. De cara a la matinada, el cel continuarà serè i sense risc de pluja, amb temperatures mínimes i pròximes als 17 o als 18 graus. I una ullada a demà: s'espera una jornada plenament estiuenca, amb predomini de sol, alguns núvols alts decoratius i temperatures màximes que tornaran a situar-se entre els 27 i 29 graus. En resum, un vespre i nit de cel serà, temperatura molt agradable, vent fluix i sense pluja a la vista. I amb això acabem l'edició vespre dels informatius d'avui, divendres 12 de juny. Recordeu que la programació segueix a Ràdio Sant Boi a partir de les 9, amb Bordo Vivat. Gràcies per ser-hi a l'altre costat i ens escoltem el dilluns, al punt de la 1 del migdia. Bon vespre a tothom.

Senyores, senyors, molt bona nit i una setmana més us donem la benvinguda a aquesta hora de jazz que la nostra emissora reserva i dedica a tots els afeccionats, els més veterans, els recentment arribats i els que ho seran en un poc temps i potser encara no ho saben. Doncs bé, per tots ells, aquests 60 minuts que tot just iniciem amb la presentació del tema que hem triat avui per fer el nostre habitual recorregut a través del temps. Com sempre, la selecció que us hem preparat us l'oferirem en rigorós ordre cronològic, començant per la més antiga, per finalitzar amb la versió més actual de les que disposem. Doncs bé, el tema triat és un estàndard que, com en altres molts casos, prové del cinema. Concretament de la pel·lícula L'americanització d'Emili, una comèdia satírica dirigida l'any 1963 per Arthur Miller i que tenia com a protagonistes principals a James Garner, Julie Andrews i James Coburn, i que es desenvolupa en el marc de la Segona Guerra Mundial, tot i que en cap cas és una pel·lícula de guerra. Ans al contrari, és una comèdia cínica, negra i, per moments, deliciosament cruel i antimilitarista. I una part, si més no per mi, de l'èxit de la pel·lícula va estar en la seva banda sonora original, una banda escrita per Johnny Mandel, i dins d'aquest el tema Emily, amb lletra de Johnny Mercer, una excel·lent melodia incomprensiblement poc coneguda i poc freqüentada. Tot i així, hi ha un gran nombre de versions vocals, des de Frank Sinatra, passant per Andy Williams o Barbara Streisand, concretament en el seu àlbum The Movie Album del 2003. Però, com tenim norma, o per norma, ens limitarem a oferir-vos versions instrumentals. I la primera que he triat és la que ens va deixar el gran Bill Evans en el seu popular àlbum Conversation With Myself, i que va enregistrar l'any 1967. Doncs bé, amb aquesta versió, començarem el nostre recorregut.

Doncs bé, hem iniciat la selecció d'avui amb el gran Bill Evans, com sempre, meravellós, a piano sol i utilitzant el mètode Overdrops, que bàsicament consistia en enregistrar una pista i sobre aquesta pista original superposar d'altres enregistrades independentment i que al barrejar-les s'escoltaven de forma simultània, enriquint l'enregistrament. L'any 1963, Bill Evans ja havia utilitzat aquesta tècnica en el seu aclamat àlbum Conversation with Myself, pel que va rebre el Premi Grammy d'aquell any al millor àlbum de jazz instrumental. Al llarg de la seva carrera van ser 3 els àlbums enregistrats amb aquesta tècnica. El primer, com deia, de l'any 1963, amb el títol de Conversation with Myself. El segon, de 1963, aquest Further Conversation with Myself, del que hem recuperat aquest Emily, i un tercer publicat l'any 1978 amb el títol de New Conversation. Com deia, aquest Further Conversation with Myself es va enregistrar l'any 1967, concretament el 9 d'agost en el Webster Hall de New York, i va ser publicat pel segell discogràfic Verve. I continuem el nostre recorregut per avançar un any. Ens detindrem justament en el 1968 per retrobar-nos amb un dels, des del meu punt de vista i des del meu gust, dels millors saxos alts de la història. Estic parlant del senyor Paul Desmond, de nom real Paul Emil Bradfield, un músic nascut a la ciutat de San Francisco el 25 de novembre de l'any 1924 i que ens va deixar el 30 de maig de 1977 a New York. De pare alemany i mare irlandesa, va estudiar música amb el seu pare, que tocava l'orgue. Influït per l'estil de Johnny Hodges, va formar part del quartet del pianista Dave Brubeck des de l'any 1951, any de la formació del grup, i amb el que va restar 17 anys. A ell se li deu, doncs, entre d'altres, el mític solo del tema Take Five. Doncs bé, disposem-nos a escoltar el senyor Paul Desmond.

Doncs bé, d'un disc editat sota el títol de Summertime i enregistrat entre octubre i desembre de 1968 als Bangalter Studios a Englewood Cliff, a l'estat de New Jersey, hem escoltat aquesta versió en la que Paul Desmond va estar acompanyat d'una gran big band amb direcció i arranjaments de Don Sebesky, una orquestra en la que figuraven noms com els de Urbie Green, J.J. Johnson, Kai Winding o Will Watrouse als trombons, Herbie Hancock al piano, Ron Carter al contrabaix, Marvin Stamp a la trompeta, Mike Manieri al vibràfon B, etc, etc, noms de gran prestigi i que no els detallaré tots per tal de no fer-me farragós. Doncs bé, ara d'un saxofonista alt, el senyor Paul Desmond, a un tenor. Millor dit, a dos saxos tenors i dels que han deixat empremta en la història de la nostra música. Parlo de Al Cohn i de Sud Sims, o Sud Sims i Al Cohn, que alhora, doncs, tant se val a l'ordre. Escoltem la seva lectura del nostre tema d'avui, aquest Emily.

Doncs bé, ells han estat Alcon i Sutsims, o tal i com dèiem abans, Sutsims i Alcon, que tant se val l'ordre en els que els anomenem. Des d'un magnífic àlbum editat l'any 1973 amb el títol de Body and Soul, i en el que els dos saxofonistes van ser acompanyats d'un trio format per Shaky Bird al piano, George Dupuis al contrabaix i Mel Lewis a la bateria. L'àlbum es va enregistrar, com era molt habitual en aquella època, en un sol dia, concretament el 23 de març de 1973, als Mediodia Sound Studios, a la ciutat de New York. L'àlbum va ser publicat en el segell discogràfic Muse. I tot seguit avançarem 4 anys per aturar-nos en el 1977, quan el gran trompetista i fliscornista Clark Terry va enregistrar un àlbum amb el títol de Clark After Dark, The Ballad Artistry of Clark Terry. A l'LP original el formaven 10 temes, i concretament el nostre Emily figurava en el tall número 3 de la cara B.

Doncs bé, tal i com heu pogut escoltar, magnífica, esplèndida, meravellosa versió la que ens va deixar l'any 1977 aquell gran trompetista i flicornista de nom Clark Terry. Bé, i tot seguit avançarem 6 anys fins l'any 1983, quan el segell holandès Criss Cross, el pianista Lou Levy acompanyat del contrabaixista danès Jesper Lungard i el bateria James Martin, donant suport al saxofonista nord-americà Warner Ward Marsh en un disc, editat amb el títol de Ballads Album pel segell, repeteixo, discogràfic Criss Cross, ens van deixar doncs un disc molt i molt interessant. L'àlbum es va enregistrar el 7 d'abril de l'any 1983 als estudis 44 a la població de Münster a Holanda, o a Països Baixos, com diuen ara. Escoltem, doncs, la seva versió d'aquest Emily, el que estem dedicant al programa d'avui.

Doncs bé, hem escoltat aquesta lectura que el pianista Lou Levy i el saxofonista nord-americà Warner Marsh ens van deixar. Ells van estar acompanyats del contrabaixista danès Jesper Lundgaard i del bateria James Martin. I tot seguit saltarem fins l'any 1987 per rebre el saxofonista Al Frank Morgan, músic nascut a la població de Minneapolis el 23 de desembre de l'any 1933 i que ens va deixar el 14 de desembre del 2007. En el seu dia, en plena joventut, va ser qualificat com a deixeble i seguidor de Charlie Parker. Malauradament, i com molts altres músics de la seva generació, també Frank Morgan va caure en el submón de la droga fins al punt de que va passar gairebé 30 anys entrant i sortint de la presó. No va ser, doncs, fins l'any 1985 quan, lliure, va tornar a enregistrar, concretament amb un àlbum titulat Easy Living. Després d'aquest, més de 20 àlbums al seu nom i un grapat d'aparicions com a sideman, un, sens dubte, un gran saxofonista que tot seguit l'escoltarem en un àlbum editat l'any 1987 amb el títol de Major Changes, enregistrat els dies 27, 28 i 29 d'abril d'aquell mateix 1987. Disposem-nos a escoltar el senyor Frank Morgan i el seu saxo alt.

Doncs bé, hem escoltat el senyor Frank Morgan, el saxo alt, com a solista principal, acompanyat d'un trio format per McCoy Tyner al piano, Avery Sharp al

publicar amb el segell Càndid i conté 7 temes. Entre aquests, evidentment, la seva lectura d'aquest Emily, el tema al que estem avui dedicant al programa. Escoltem, doncs, el senyor Bud Shank.

Doncs veu, un enregistrament en viu celebrat en el concert que Bachang va celebrar al Club Birland de New York el dia 26 de juny de l'any 1992. Bachang, el saxo alt i solista principal, acompanyat de Kenny Barron al piano, Lonnie Plaxico al contrabaix i Victor Lewis a la bateria. I tot seguit farem un salt important en el temps, perquè passarem de Bachang, de l'any 1993, fins al 2009, i ho farem per rebre el trompetista Roy Harborough, un dels més importants, un dels més creatius de la seva generació, i que malauradament ens va deixar el 2 de novembre del 2018, víctima d'un atac de cor, quan només tenia 49 anys. La seva versió d'aquest Emily l'hem recuperat d'un àlbum editat en el segell Chesky Records, que es va enregistrar el 14 d'octubre de l'any 2008. És a dir, poc menys de... No, sí, no, perdó, sí, retiro el dit. Doncs bé, escoltarem el senyor Ray Hargrove, en aquest cas acompanyat d'un trio.

Doncs bé, Roy Harborough a la trompeta i Flugelhorn en funció del tema, Russell Malone a la guitarra, John Weber al contrabaix i Jimmy Cobb, el gran Jimmy Cobb, a la bateria. L'àlbum d'on hem tret aquest tema es titula Jazz in the Key of Blue i es va enregistrar al St. Pepper's Capella Episcopal de la ciutat de New York.

0: Doncs bé, un cop més teníem preparades altres versions, concretament una càrrec del trompetista cubà Arturo Sandoval i una altra del 2012 a càrrec del pianista John Di Martino i el cornetista Barren Bacher, però, com sempre, la manca de temps ens impedirà escoltar-les. I bé, no cal insistir en que ha estat un plaer compartir amb tots vosaltres aquesta hora de jazz. Recordar-vos que, si és del vostre interès, podeu recuperar el programa mitjançant el servei de podcast que té establert l'emissora. Tanmateix, recordar-vos que aquest programa els penjaré en l'aplicació iVoox.com, una aplicació gratuïta que us podeu baixar des de qualsevol buscador i que us obrirà la porta a un nombre pràcticament infinit de programes de tots els temes i per tots els gustos. Evidentment, a mi m'agradaria que et decideixis pel nostre, per aquest jazz setmanal, on trobaràs un bon nombre de programes. I res més, gràcies per un cop més i us esperem la propera edició. Ja sabeu, mateix dia, mateixa hora. Fins llavors, m'acomiado amb aquest habitual. A reveure, amics.
1: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
2: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

però els matins en el lloguer, perquè sóc més mon pare cada dia. Si m'he fet gran, per què bec tant? Si algunes nits només vull companyia.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna Plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi. One, two.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, sona com tu.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

Crec que avui que fem niuet a casa, un lloc a l'armari per quan puguis venir, ho he pensat bastant, una mica massa, vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: tu.
1: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una...

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.